Seguim a Nits de Ràdio, seguim acompanyant-vos en aquesta segona hora de ja el dimarts, dilluns a dimarts, 8 de setembre de 2026. I ara us parlarem de la son, us parlarem de com poder aconseguir descansar millor. És un tema apassionant. Encara que ens costi o que ens suposi que ens deixeu d'escoltar perquè dormiu, si ens escoltàveu perquè no podíeu dormir, ens sentirem satisfets d'haver sigut d'utilitat. I si esteu treballant o esteu conduint, re de dormir-se, Aquí atentos al volante i aquí nosaltres us acompanyarem. Així que anem a aprendre de tot això i moltes més coses, com sempre fins a les 6, fent Nits de Ràdio. Vinga.

0: En el nostre dia a dia estem molt condicionats, i possiblement des de que han aparegut les xarxes socials, que sembla que constantment hem d'estar fent de tot, i que si no has viatjat aquest estiu, i si no has passat uns dies en un velero, allò en unes aigües transparents, és que o no has visitat la muntanya més alta i has fet 4 cops el Camino de Santiago, doncs no has acabat d'aprofitar la teva vida. I a vegades només potenciem allò que poden ser experiències gratificants, que poden ser grans esdeveniments i fites en la teva vida, sense entendre que això no es pot fer sense una part importantíssima del nostre dia a dia, i que li dediquem, o hauríem de dedicar-li, una tercera part d'aquest preciós dia que tenim. I és el tema de dormir bé. Per això, quan hi ha llibres que ens poden aproximar a com hauria de ser aquest procés, doncs val la pena que ho coneguem quan són experts qui ens parlen, com la Roser Gort. Roser, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, què tal, David? Com esteu?
0: Molt feliç de poder conversar amb tu, perquè acabes de publicar un llibre que es diu El sueño lo cura todo, Les claves per a dormir bien, aliviar el estrés i recuperar tu bienestar. Clar, Roser, en l'època que el que ven són les experiències, intentar vendre com d'important és dormir parteix d'una idea complicada, perquè això no és compartible a les xarxes. Ningú comparteix allò de dir «Hoy me he pegado, avui he dormit 10 hores seguides», cosa que és un dia t'ho demana el cos, oi? Pues no ho fa la gent. Per tant, aquí ja tenies una mica de repte, no?
1: Sí, sí, mira, he de dir que és un repte enorme, però també t'he de dir que jo m'hi vaig fixant, i inclús en això estem començant a comercialitzar-ho. Si t'hi fixes, almenys a mi, no sé si és qüestió del meu algoritme, però a mi em comencen a sortir molts influencers que van amb el seu rellotge i que expliquen com han dormit aquella nit. I ens expliquen com de contents estan quan aconsegueixen una puntuació altíssima.
0: Veus? Veus? Doncs potser és un inici, no? Potser és un petit canvi que es anirà, que de mica en mica doncs anirà prenent importància. Tu ho expliques, tot i que doncs treballes amb l'equip dels estivis i de tot el que té a veure doncs amb la importància de dormir bé, tu planteges molt tot des de la psicologia, i comences el llibre explicant d'on et ve una mica tot això que té a veure amb un viatge que vas fer, oi?
1: Sí, sí, sí, totalment. Jo quan estava a la universitat vaig estar un temps estudiant al nord de Noruega, a una illa molt petita que es deia Tromsø.
0: Que bo.
1: I algo molt característic de la zona era com funcionava el sol per la latitud a la que estàvem. Clar. Durant uns mesos hi havia el sol de mitjanit i durant uns altres mesos estàvem completament sense sol. Uh-huh. Llavors aquí és algo al que mai m'havia exposat, i crec que molts dels estudiants que estàvem allà tampoc ho havien fet, i la universitat ho sabia, així que des de l'inici van començar a organitzar xerrades en les que ens explicaven una mica què és el que ens aniria passant. Uh-huh. Ens deixaven ben clar que hi havia coses que sí o sí passarien, i que alhora havíem de ser molt responsables de tenir en compte que els nostres hàbits canviarien la nostra experiència. És a dir, havíem d'entendre quines coses estaven sota les nostres mans i aplicar-les.
0: Que bo, i que això em sembla una filosofia molt bona per molts aspectes de la vida, de saber què depèn de nosaltres. Això té molt a veure amb l'ansietat, ho saps bé, Roser, no? Tot allò que depèn de nosaltres, i allò que no depèn de nosaltres no ens pot estar amoïnant constantment, perquè és que si no, tampoc descansaríem, no? És a dir, que té tot molt a veure.
1: Exacte. Mira, de fet, al principi, així una mica en broma, comentàvem això d'alguns influencers que comencen a comptabilitzar el seu son, i tot i que de primeres pot semblar que és una mesura que ens ajuda a dormir millor, el fet de posar-li una nota o de tenir-ho en compte, el que veiem els professionals que ens dediquem a això és més aviat tot el contrari.
0: Exacte.
1: Cada vegada que intentem controlar el nostre son o que intentem ser productius amb el nostre son, ens donem un cop contra la paret, perquè el voler

0: fer-ho bé implica que una part del nostre cervell segueix estant activa sí. i segueix emetent activitat de control. Sí. I si el que volem és passar justament a la banda oposada, que és el descans, el deixar anar i la calma, no són compatibles, no podem fer alhora aquestes dues coses. De manera que si intentem avaluar com estem dormint, intentem començar a dormir ja, perquè si no, miro el rellotge i no em queden suficients hores, perquè ara ja no trauré suficient bona nota, estic impedint justament tenir aquest son de qualitat.
1: Totalment. Que bo. És Roser, una mica el concepte que es parla de la gamificació, no? De tot, que es converteix tot en puntuacions, tot en valoracions, no? Jo que conec el món de l'atletisme, això també acaba tenint molta culpa qui vol començar a córrer i tal, i només acumula quilòmetres, no? Compta quilòmetres, no? En lloc de comptar la qualitat d'allò que està fent i que si un dia el cos li diu que no, doncs aquell dia no s'ha de fer, etc. No? És a dir, que ens exigim massa i això crea pressió i ja seria un primer element en contra de descansar bé, eh? Que sí?
0: Exacte, sí. Mira, tu ara em parles de l'atletisme i al final, quan algú s'introdueix en un nou esport o en un nou concepte o vol millorar en una àrea de la seva vida, a vegades cometem l'error d'entendre que aquesta millora vindrà pel fet d'exercir control i de posar-hi números al darrere. I moltes vegades, tant quan estem fent esport i intentem posar-hi números, o quan estem dormint i intentem posar-hi números, el que estem fent és atribuir més credibilitat a aquest comptador, a aquest rellotge que em diu quantes pulsacions tinc mentre estic corrent, o a aquest rellotge que em diu en quina fase del son estic, que no tant a les meves sensacions corporals.
1: Total.
0: I jo quan surto a córrer no necessito que un rellotge em digui quantes pulsacions em trobo, sinó Totalment. Que necessito tenir contacte amb el meu propi cor, amb la meva respiració i amb el meu cos, perquè sense necessitar que algú m'ho digui, jo entengui si puc tirar més o no.
1: Mm-hmm. Absolutament. I en tot cas, són eines que podem fer servir doncs, els que ens hi dediquem moltes hores o encara competim, però vull dir que la persona que s'està iniciant, al contrari, hauria de buscar més aquesta capacitat d'anar coneixent, no? El que també en diem els que coneixem la matèria, allò d'anar per sensacions, que es diu, no? I quan un vol anar per sensacions, tots aquests números els hauria de deixar de banda. Un dels primers capítols, a part d'aquesta introducció meravellosa que m'ha fascinat, Roser, del teu viatge a Noruega, deixa'm dir-te que em perdonaràs l'acudit dolent, però és que si no el dic rebento, crec que el proper llibre, ja que deies que era a Tromso, no? Així a Noruega, podria ser Dormir com un Tromso, que és, vinga, ja està.
0: Ai!
1: Què, anem a Roser.
0: M'ho hauries d'haver dit abans, això.
1: No, pel següent llibre, Roser, tu guardes que Dormir com un Tromso, que seria allò Ai! Quan dius, mira, és en noruec, dic que has dormit molt bé. O sigui que...
0: M'encanta.
1: Regalat totalment. Doncs escolta, un dels primers capítols, no? A vegades explicar coses que donem per fetes però que no reflexionem prou, ja és una gran pregunta, i més si ens l'expliques també com en el llibre, que és que té un motiu dormir, no? I que molts cops no l'entenem, aquest motiu.
0: Sí, a vegades tenim en compte que dormir és simplement deixar de fer coses, i la realitat és que quan ho investiguem va molt més enllà. Durant el son es fan múltiples processos, però si ho hem de resumir perquè ens quedem amb una idea bàsica, ens quedem amb que dormir és un taller de reparació. Uh-huh. I el nostre cos és complex. Hem de reparar com a mínim tres nivells: el físic, l'intel·lectual i l'emocional. Això vol dir que jo, quan estic fent un entrenament, estic acumulant experiència dins del meu cos, a través de la musculatura, dels moviments, de la tècnica, però només és quan estic dormint que sóc capaç d'integrar tot el que he viscut en el meu cos i perfeccionar, perquè al següent entrenament la meva capacitat de rendir i de tenir una precisió en la meva tècnica sigui millor. Mm-hmm. És a dir, el progrés el practico quan estic despert, però el consolido quan estic dormint. Una persona que fa molt entrenament però que no cuida el seu son, la seva capacitat d'evolució i de millora es troba molt limitada.
1: Sí, sí.
0: I això també ens passa en el pla tan intel·lectual com emocional. Una persona que s'esforça molt en estudiar, però que les dues setmanes abans dels exàmens prioritza dormir només 6 hores per seguir estudiant molt, molt, molt, té la dificultat que mentre estudiem utilitzem la memòria a curt pla.

0: Però perquè passi a la memòria a llarg plaç necessitem dormir.
1: Que bo.
0: Aquest procés de transferència el necessitem fer dormint. I no només la memòria a llarg plaç, sinó que normalment quan ens trobem davant d'un examen, una reunió que ens hem preparat o qualsevol cosa que hem hagut d'estudiar, no només hem de recordar el que vam aprendre, sinó que ho hem d'integrar, ho hem de barrejar, hem de ser llestos per barrejar la informació. I això se li diu la memòria de treball. I aquesta memòria necessita estar molt fresca, que també, si
1: Sí.
0: vinc privat de son, aquell dia no estaré tan àgil mentalment.
1: Quina
0: I en
1: meravella.
0: quant al, sí, en quant a les emocions diríem una mica el mateix. Jo durant el dia vaig carregant tant emocions negatives com positives. I si t'hi fixes, per molt content que estigui, per molt bo que sigui algo que m'ha passat, quan van passant els dies, ho puc recordar amb alegria, però ja no em sento tan content.
1: Clar.
0: També passa quan ens passa algo dolent. I és que justament la salut emocional està aquí, en no viure contínuament en pics, sinó que la experiència em pot portar a un pic, però després, al llarg dels dies, gràcies al son, puc atenuar aquestes emocions, perquè no és sa viure en els extrems. És a
1: Efectivament.
0: dir, dormir em porta a l'equilibri.
1: Tant que es parla, no, Roser, ara de que vivim amb una constant voler xutes de dopamina, no? Els likes, els aplaudiments, el que et diguin, ai, que bé que ho estàs fent, tot això, clar, home, a veure, a qui no li va gustar un baptisteri romano del segle I? És a dir, a qui no li agrada, no, que li diguin les coses bones, però això pot crear uns desequilibris, no? De dir, a l'efecte contrari i més, que diria, ens aportaria més pau i més serenor seria, doncs, aquest fet de dormir, de descansar i de reparar, una mica ordenar l'habitació, no?, després de l'activitat que hagis fet.
0: Sí. Bueno, al final a la vida sí que funcionem molt per la gratificació. Però potser podem distingir entre la gratificació immediata i la gratificació demorada. Quan hem dormit poc, som persones impulsives, perquè la zona del nostre cervell, el còrtex prefrontal, que ens ajuda a ser més reflexius, responsables, a fixar-nos més en quin és el nostre desig futur i no tant el nostre desig immediat, no acaba de funcionar bé quan estem privats de son, aquesta responsabilitat. I funcionem molt més per impulsos i per la gratificació immediata. De manera que durant el dia moltes vegades se'ns plantegen dues opcions. És a dir, puc elegir menjar una dieta d'acord amb els meus valors de salut o puc elegir menjar una dieta d'acord amb el gust o
1: Totalment.
0: El que notaré al paladar.
1: Sí, sí,
0: no?
1: sí. Allò que t'entra pels ulls, no?, que es diu.
0: Sí. Doncs quan em trobo davant d'aquesta opció, en funció de si tinc una gratificació centrada en els meus valors, que és més a llarg plaç, o una gratificació immediata i impulsiva, elegiré una cosa o una altra.
1: Que bo.
0: Però això no només ens passa amb el menjar, sinó que ens passa amb moltíssimes coses, no? També puc elegir com tracto a una persona tenint calma i dient, vale, aviam, respira, com afrontem aquesta situació,
1: Sí.
0: O tenint, saltant, no? M'enfado,
1: sí.
0: Exploto. I així amb tantíssimes situacions.
1: Per tant, en totes aquestes situacions, anem a dir, la salut, diguem-ne, de son, la salut de descans, serà fonamental en potenciar, no?, o en donar més potència a una de les dues opcions. I és que, clar, m'imagino que et trobes molt en la situació que et pregunta la gent sobre, és que, clar, és que jo tinc insomni, no?, i li dediques un capítol a l'insomni, que dius, cuando los leones se mudaron a la oficina, no? I és que aquí possiblement entra el factor que deies abans de la desesperació, no? És a dir, quan algú és conscient que no descansa bé i té insomni, està alimentant encara més que això segueixi passant, no?, al marge de els mil factors que puguin ser, doncs, que més o menys es van coneixent, com pot ser, doncs, estar fent pantalles fins a l'últim moment abans de dormir, o pensar en allò que tens a la feina just abans de dormir, etc. No? Que això són elements que hauríem d'evitar, però que la pròpia ansietat que genera saber que no descanses deu ser una cosa complicada d'anar canviant, no?
0: Sí, mira, tens tota la raó, perquè si algo crec que és molt important quan et ve una persona que no pot dormir a consulta, és, primer de tot, fer-lo parlar molt i tu escoltar molt. Mm-hmm. Primer, escolta què li passa a la seva vida. Mm-hmm. Perquè el que sabem és que no tothom dorm malament per un únic motiu. Mm-hmm. Hi ha molts motius de mal dormir i a vegades es barregen. Potser et ve una persona que en té varis alhora. Mm-hmm. I un dels motius de mal dormir és la por a no poder dormir.
1: Clar.
0: Que si t'hi fixes no és exclusiu del son. Mm. Quan segur que tots ens ha tocat, quan érem adolescents, fer una exposició davant de la classe. No hi arribem amb el mateix estat emocional ni amb la mateixa tensió quan ens hem passat les últimes 24 hores repetint-nos a nosaltres mateixos. No serem capaços de fer-ho. No seré capaç de fer-ho. No seré capaç de fer-ho. I començo a preparar una mica de manera... Bàsicament, és inconscient, no?
1: Sí,
0: vaig acumulant petites tensions que em confirmen que realment no seré capaç de fer-ho. I un cop pujo a l'escenari, em començo a posar vermell, em tremola la veu, m'ofego i em quedo en blanc.
1: Sí.
0: Sí, sí. Bueno, és que el que em dic a mi mateix sobre el que sóc capaç de fer o no determinarà la meva autoestima per afrontar
1: Totalment.
0: Aquella situació. I si em dic que sóc una persona que no sap per què, però no dorm, que és una persona que davant d'un dia exigent com el que tinc davant, demà encara dormiré menys, que demà he d'estar llest, que sí o sí em diuen que he de dormir 8 hores, estic preparant per pujar a l'escenari i quedar-me en blanc.
1: I d'això, també hi ha el cas contrari, en el que tenen gent que li diu, ai, que bé que ho fas, que bé que ho fas, i se vienen arriba, i de cop i volta doncs, potser no es preparen prou. És a dir, que en agafar aquesta confiança en haver fet les coses bé i creure en un mateix de poder fer aquestes coses, perquè el que ja anem pensant ens va condicionant, no? Ens va condicionant, per això fins i tot doncs es diu molt, no? Allò que abans es deia i que ara els professionals, les professionals ens diem, és que evitem aquelles situacions com dir, ai, és que el meu nen és que no és bon matemàtiques. No, m'escolti, no és bon matemàtiques potser ara, però potser demà li comença a interessar, i quan li interessi, en lloc de dir-li que... també es diu del Cervantes, no? Del Quijote, de dir, bueno, és que potser ens han fet intentar obligar-nos a llegir el Quijote en una edat en què no ens toca. I potser és de més gran i que et vindrà de gust llegir-lo. I llavors és totalment diferent. Tots aquests factors ens influeixen, no?
0: Sí, clar. Sí, si t'hi fixes, al final és molt difícil que descriure com ets tu si no et fixes en el que els altres diuen de tu.
1: Correcte.
0: És molt difícil
1: Correcte.
0: Tenir un mirall que surt de dins.
1: Sí.
0: Normalment observem o ens descrivim a la nostra persona en funció del que hem sentit als altres explicar sobre nosaltres. Si som responsables, si som persones intel·ligents, si som divertits, si som amables, si som carinyosos, si som capaços o no. Tot això té molt a veure i aquí hi ha un gran factor de... A vegades sap greu, però sí, depèn de qui et rodeges, acabaràs tenint una imatge de tu mateix o una altra.
1: Esbiaixada, fins i tot, pot ser. I que interessant.
0: Sí.
1: Aquí és on ens hem de treballar molt, no? Això que es diu, i per això llibres com El sueño lo cura todo són eines absolutament imprescindibles. Trobeu moltíssimes coses, com el mètode Cora, trucs que la gent pues, potser li hauria de dedicar més o els hauria de no passar per alt, que ens explica la Roser Gorta en el seu llibre, però una última pregunta que crec que la toques en el llibre, crec que molta gent has encertat entre aquest tema, perquè segur que molta gent s'ho ha preguntat algun cop a la vida, escolta, però val, descansar, però descansar no hauria de ser com apago la llum i ja em despertaré, per què hem de somiar, per què somiem, no?
0: Mira, aquí sempre s'ha d'agafar amb pinces perquè tenim moltes teories del darrere, però encara no hem pogut entendre exactament el per què, però dins d'aquestes teories n'hi ha algunes que sí que sembla que tenen bona lògica, tenen bon trasfons, vale? Els seus pilars són força sòlids. I és que el que veiem al cervell és que mentre estem dormint, els nivells de les hormones que durant el dia ens permeten estar atents, actius i alerta, com per exemple el cortisol o la noradrenalina, estan molt baixos. Això vol dir que les sensacions de por, ansietat o catastrofisme disminueixen en picat. I si t'hi fixes, això genera un escenari perfecte per poder gestionar emocions del passat que m'han fet mal i per poder practicar escenaris del futur que potser sento que hauré de confrontar.
1: Que
0: són
1: bo.
0: Un repte. No sé com afrontar aquesta situació de què passa si la meva parella em posa les banyes o què passa si hi ha la mort d'un familiar. He de practicar tots aquests escenaris en els meus somnis, perquè és un escenari, diguem, protector, perquè no patiré tant com estant despert, justament per aquests nivells de neurotransmissors, i, en certa manera, després genero vies cerebrals que m'ensenyen, són creatives, m'ensenyen noves maneres d'afrontar les situacions. I quan vaig cap al passat, doncs una mica passa el mateix. És que potser he viscut situacions que m'han fet molt mal emocional, o al contrari, que han sigut una explosió de felicitat, però necessito recuperar els meus nivells d'equilibri emocional perquè no puc viure en els extrems. De manera que replico coses que ja he viscut, evidentment distorsionades per altres elements dels somnis, perquè són molt, no són gaire lògics, tenen una combinació d'elements molt creativa, i a través de replicar totes aquestes situacions aconsegueixo digerir les emocions i reconfigurar la història que m'explico a mi mateix sobre el que va passar.
1: Que bo, que fantàstic. Que dona gust escoltar-la, doncs llegir-la també. Així que la podeu llegir en El sueño lo cura todo. Les claves per a dormir bien, aliviar l'estrès i recuperar tu bienestar. Ha estat un plaer, Roser Gord. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: Moltíssimes gràcies, David.

Una vida i una cançó. Diuen que hi ha vides que s'expliquen millor des del final, i la de Richie Valens és una d'aquelles. Va tenir 8 mesos de carrera professional. 8 mesos! I en aquell temps va gravar cançons de... que 50 anys més tard la Biblioteca del Congrés dels Estats Units va considerar d'importància cultural, històrica i estètica suficient per preservar-les per a la posteritat. Hi ha una autopista, un parc, una piscina, una oficina de correus i un segell dedicats al seu nom al barri on va créixer. La seva és la història d'un nen de Pacoima que va canviar la música popular americana en el temps que altres triguen a triar una carrera.

Richard Stephen Valenzuela va néixer el 13 de maig del 1941 a Paycoma, un barri obrer de la vall de San Fernando, a Los Angeles, a Califòrnia. Els seus pares eren tots dos d'origen Yaqui, el poble indígena del nord de Mèxic, de l'estat de Sonora, i havien immigrat als Estats Units buscant una vida millor. El cognom Valenzuela no era Yaqui d'origen. Moltes famílies indígenes mexicanes l'havien adoptat durant la dictadura del Porfiriat per evitar ser expulsats de les seves terres. A casa dels Valenzuela respirava música. El pare el va animar a aprendre guitarra i trompeta, i la família escoltava mariachi tradicional mexicà i flamenc, però també rhythm and blues i jam blues, aquells sons elèctrics i sincopats que venien de les comunitats afroamericanes dels Estats Units. En Richard va absorbir tot des de ben petit. Als 5 anys ja expressava l'interès de fer música pròpia. La seva vida familiar, però, no va ser estable. El pare va morir quan el noi era petit, deixant la mare, la Connie, a càrrec de tota la família. Les dificultats econòmiques van obligar Richard a passar temporades llargues a casa de parents, movent-se per diversos indrets de la vall de San Fernando. Era un nen itinerant, sense un espai fix propi, que trobava la seva estabilitat en la música. Es va fer amb una guitarra i va aprendre sol, sense professors ni manuals, i hi havia un obstacle aparentment petit però significatiu. Era esquerrà. Com que les guitarres per esquerrans eren inaccessibles econòmicament, va aprendre a tocar l'instrument pensat per a dretans, i ho va dominar amb una velocitat que deixava els seus companys bocabadats. El 31 de gener del 57, quan Richard tenia 15 anys i estudiava a la Pacoima Junior High School, dos avions militars van col·lidir sobre el barri. Les restes van caure just al pati de la seva escola, matant diversos companys i amics seus. En Richard no era a classe aquell dia, assistia al funeral del seu avi, però la tragèdia el va marcar per sempre. Va desenvolupar una por intensa a volar que el perseguiria fins a la nit de la seva mort. Una por que dos anys més tard l'hauria de vèncer per decidir pujar una petita avioneta.

A l'escola, en Richard Valenzuela era aquell noi que portava la guitarra al pati i tocava per als companys a les grades. Li deien el Little Richard de San Fernando, una comparació que deia molt de l'energia que desprenia sobre qualsevol escenari, per petit que fos. Als 57, als 16 anys, va ser convidat a unir-se als Silhouettes, el grup local, un grup local de la zona. Va entrar com a guitarrista, però quan el cantant principal va deixar el grup, va assumir la veu sense dubtar. El 19 de juny del 57 va fer el seu debut professional amb ells. El nom del noi va arribar a les oïdes de Bob Keane, propietari del petit segell independent Delphi Records de Hollywood. La pista li havia donat un estudiant de la San Fernando High School, un tal Doug Macchia, que li va explicar que hi havia un noi de Pacoima que valia la pena escoltar. Keane va anar un dissabte al matí a veure'l actuar en un cinema de San Fernando. El que va veure el va impressionar prou per convidar-lo a una audició al soterrani de casa seva a Silver Lake, on tenia un petit estudi equipat amb una gravadora Ampex de dues pistes i uns micròfons Neumann d'alta qualitat. L'endemà del seu 17è aniversari, el 14 de maig del 1958, Richard Valenzuela va signar el seu primer contracte discogràfic. Keane tenia un criteri clar sobre el nom artístic. Hi havia massa Richards al mercat i, a més, un cognom com Valenzuela delatava massa clarament l'origen ètnic del noi en un mercat radiofònic dominat per programadors conservadors que tendien a evitar els artistes llatins. El nom va quedar en Richie Valens, més curt, més comercial, menys ambigu. Richie ho va acceptar entenent que era una condició del negoci.

Les primeres sessions de gravació van ser als Gold Star Studios de Hollywood, amb una banda de músics de sessió d'alt nivell. René Hall a la guitarra i arranjaments, Carol Kaye al baix i El Palmer a la bateria. El primer single, Come On Let's Go, va arribar al número 42 al Billboard Hot 100 aquell estiu del 58. Era un debut sòlid, però el que venia a continuació seria d'una altra dimensió. El segon single era un doble cara A, Dona i la Bamba. Dona estava inspirada en la seva xicota de l'institut, la Donna Ludwig, una relació que el pare de la noia intentava impedir perquè no acceptava que la seva filla sortís amb un noi llatí de classe obrera. La dona s'escapava per la finestra de la seva habitació per trobar-se amb en Richie. Aquell amor amagat i aquella resistència familiar van acabar convertint-se en una balada que va arribar al número 2 als Estats Units. Quant a la Bamba, de la qual en parlarem tot seguit, era una cançó tradicional del folclor de Veracruz, transformada en rock, i va ser la cara B que va resultar ser tan important com la cara A. El disc va vendre 1 milió de còpies i va rebre disc d'or. La fama va arribar a una velocitat que es va emportar l'adolescència pel davant. A la tardor del 58, Valens va haver de deixar l'escola perquè la carrera no li deixava temps per a res més. Va actuar a l'American Bandstand de Dick Clark, va fer una gira a Hawaii, va tornar al seu antic institut a fer un concert, l'únic

L'únic enregistrament en directe que existeix d'ell. Va actuar a Nova York amb els Everly Brothers, Bo Diddley, Chuck Berry i Eddie Cochran, i fins i tot va tenir la seva única aparició cinematogràfica en la pel·lícula Go, Johnny, Go, cantant Oh My Head, presentat per Chuck Berry.

El gener del 59 va acceptar formar part del Winter Dance Party Tour, una gira de 24 ciutats pel mig oest americà en plena onada de fred. Les condicions eren miserables. Autobusos sense calefacció que s'espatllaven amb temperatures de 20 graus sota zero. Hotels de mala mort i tothom malalt. El bateria de Buddy Holly va acabar hospitalitzat per congelació als peus. La nit del 2 de febrer, després d'actuar al Surf Ballroom de Clear Lake, a Iowa, Buddy Holly va llogar una petita avioneta Beechcraft Bonanza per volar fins a Fargo, Dakota del Nord, i estalviar-se el trajecte en autobús. El seient d'un dels membres de la banda de Holly el va acabar ocupant JP de Big Bopper Richardson per la seva grip. El de l'altre músic, el guitarrista Tony Alsop, se'l van disputar amb un llançament de moneda i Valens el va guanyar. «És la primera vegada que guanyo alguna cosa en tota la meva vida», va dir. L'avioneta va enlairar-se a la una de la matinada el 3 de febrer. El pilot, Roger Peterson, no estava certificat per volar amb instruments en condicions de visibilitat zero. Van caure en un camp de blat de moro nevat a 5 quilòmetres de l'aeroport. Tots quatre van morir a l'acte. Richie Valens tenia 17 anys i 8 mesos. Don McLean immortalitzaria aquell dia el 1971 a American Pie com The Day the Music Died. El 2001, Valens va ser inclòs pòstumament al Rock and Roll Hall of Fame. El 2019, la seva versió de La Bamba va ser preservada al Registre Nacional de Gravacions de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. Una carrera de 8 mesos, una vida de 17 anys, una empremta que encara continua viva.

una cançó. El promotor discogràfic de Los Angeles, Bob King, va descobrir el jove Richard Valenzuela, de 16 anys, tocant en un cinema de la ciutat. Va reconèixer immediatament el seu talent en brut, el va fitxar per al seu segell, Delphi, i va escurçar el seu cognom polisilàbic fins a convertir-lo en Richie Valens. King va ajudar-lo a desenvolupar el seu material i el va emparellar amb músics de sessió d'alt nivell, com el bateria El Palmer i el guitarrista René Hall. Valens havia crescut en una llar mexicano-americana, escoltant mariachi, flamenc, blues... Quan King el va sentir trastejant amb la bamba, una cançó tradicional mexicana de noces originària de Veracruz, li va proposar convertir-la en un tema de rock. Valens s'hi va resistir inicialment, no parlava l'espanyol amb fluïdesa i temia que els mexicans poguessin veure malament una versió rockera d'una melodia tan arrelada en la tradició. King va insistir i entre tots dos van crear una obra mestra fulgurant del rock mexicano-americà. La cançó salta dels altaveus com un cotxe tunejat amb la guitarra desbocada de Valens, convidant l'oient a una festa xicana sense frens. L'encadenament de tres acords que la vertebra va influir en molts clàssics del rock posterior, especialment en Twist and Shout dels Isley Brothers. La bamba es va publicar com a cara B del segon single de Valens, La balada romàntica dona. Però el disc Jockeys van començar a posar també la cara B i al gener del 59, la bamba ja estava pujant sola per les llistes americanes fins a arribar al número 22.

0: cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Us seguim acompanyant a Nits de Ràdio i ara ja sabeu que també les nits dels dilluns i els dimarts ens agraden molt aquestes històries que ens explica el David Morales de cançons, perquè aprenem moltíssim de com es van confeccionar, crear, dissenyar, pensar aquestes cançons que formen part de, la, de moltes bandes sonores, de molta vida. Jo l'aportació que us puc fer és un acudit que acabo de llegir que m'ha fet molta gràcia. Sé que em matareu, però és que a mi aquests, què vol el que us digui? A mi aquests em fan gràcia. Deia una cosa així com per què la gent que bueno, els filòlegs i tot això, la gent que estudia la llengua, acostuma sempre a anar en metro o en autobús als jocs. Doncs quan està preparant els exàmens i tot això. Per què estudia sintaxis. Sintaxis, ja. Va, vinga, anem amb més música.

Una vida i una cançó. Avui parlem d'una parella que va revolucionar la música dels anys 50. Les Paul i Mary Ford. Comencem pel principi, ens situem en el context de les seves vides personals perquè sense entendre d'on venien, no s'entén com van arribar a ser tan grans. Imaginem-nos el petit Lester William Pauls Fuss, que va néixer el 9 de juny del 1915 a Waukesha, una petita ciutat de Wisconsin, als Estats Units. Els seus pares eren George i Evelyn Pauls Fuss, una família humil d'origen alemany. El pare treballava en coses senzilles, com ara en una fàbrica o en negocis locals, i la mare es dedicava a la casa. No eren rics, però hi havia una energia creativa en l'aire.

De ben petit, el Les ja mostrava curiositat per tot. Als 8 anys va començar a tocar l'harmònica, un instrument barat que el seu pare li va regalar. Però no es va aturar allà. Aviat va passar al banjo i després a la guitarra.

La infantesa va estar marcada per aquesta passió musical, però també per les dificultats. A l'escola no era el millor alumne. De fet, un professor va escriure una carta a la mare dient: «El teu fill Lester mai aprendrà música». Imagino la ironia. En lloc d'això, el Les va deixar l'escola secundària als 17 anys per unir-se a la Wolverton's Radio Band a St. Louis, a Missouri, a l'emissora KMOX. Va créixer en un entorn rural on la música country i el blues eren el pa de cada dia. I això li va formar el caràcter, un noi ambiciós que no tenia por d'experimentar. La família el va recolzar, tot i que el pare tenia dubtes sobre si allò de la música era un camí estable. Però el Les, amb el seu esperit lliure, va anar creixent com un músic autodidacta, tocant en bandes locals i aprenent de tot el que veia.

pel que fa a la Mary Ford, que en realitat es deia Iris Colleen Summers, va néixer el 7 de juliol del 1924 a El Monte, a Califòrnia. Era la segona filla d'una família nombrosa, 7 germans en total. El seu pare, Marshall McKinley Summers, era un ministre nazarè que predicava en reunions de revival i cantava gospel. Més tard, es va dedicar a pintar cases com a contractista. La mare, Dorothy May White Summers, també participava en aquelles actuacions familiars. Imagineu una infantesa viatjant pels Estats Units en un cotxe vell, cantant himnes en esglésies i emissores de ràdio cristiana com la KPPC AM a Pasadena. Tots els germans eren músics. Byron, Esther, Carol Jean, Bruce, Eva, Bob, tots tocaven o cantaven. Així doncs, la Mary va créixer immersa en la música gospel, escrivint cançons des de jove i actuant amb la seva germana Mildred, Millie Watson, en esglésies locals. Yeah.

I els estudis? Bé, no van ser el seu fort. Durant l'adolescència, la Mary i la Millie van guanyar un concurs de talents a Pasadena el 1939, on hi havia estrelles com una jove Judy Garland. Allò els va obrir els ulls al món de l'espectacle, però van perdre interès per l'escola. Faltaven a classe constantment i, finalment, la van deixar per treballar com acomodadores en un cinema, somiant amb una carrera musical. Una anècdota curiosa. En aquell concurs van impressionar tothom amb les seves veus, però la Mary sempre recordava com de nerviosa estava cantant davant de gent de Hollywood. Va créixer en un ambient religiós i familiar on la música era una forma de connexió espiritual, però també una via d'escapament de la rutina. Aquesta formació li va donar una veu dolça i versàtil que més tard seria clau en la seva carrera. I com van entrar en el món de la música? Per al Les, els primers moments van ser als anys 30, quan es va mudar a Chicago per tocar jazz en emissores de ràdio. Amb només 13 anys ja era semiprofessional tocant country. El 1936 va gravar els seus primers àlbums, un com a Rupert Red i un altre acompanyant la cantant de blues Georgia White. Va formar un trio el 1938 a Nova York amb Jim Adkins, germà de Chet Atkins, i Ernie Newton, i va guanyar reconeixement al programa de ràdio de Fred Waring's Pennsylvanians. Una altra anècdota. En aquells primers dies, el Lex experimentava amb guitarres elèctriques primitives, insatisfet amb el so, i va crear The Lock, un tros de fusta amb pastilles i un màstil Gibson per donar el sustain i evitar acoplaments. Allò va ser el germen de les seves innovacions.

La Mary, per la seva banda, va començar amb la música country als anys 40, actuant amb el trio Sunshine Girls, fent de corista per estrelles com Gene Autry i Jimmy Wakely. També va participar en programes de ràdio i drames i fins i tot va gravar gospel amb el seu germà Marvin. El 1943, sota el nom Colin Summers, cantava en espectacles rurals i ràdios locals. Una anècdota encantadora. El 1945, gràcies a Gene Autry, va conèixer Les. Ell buscava un vocalista per al seu show de ràdio Rupert Red and the Ozark Apple Knockers i ella va anar a l'audició. Quan va arribar, el Les estava tallant la gespa en roba vella i la Maria el va confondre amb el jardiner. Va ser un encontre divertit que va marcar l'inici de tot. Els primers moments junts van ser màgics, però també molt durs. El 1946 van començar a col·laborar i el 1948 van patir un accident de cotxe terrible a la ruta 66. Durant una tempesta de neu, el cotxe va caure d'un pont i la Mary es va trencar la pelvis mentre el Les es va destrossar el colze. Van estar hores esperant un rescat en el fred i allò els va unir més encara. Es van casar el 29 de desembre del 1949 al jutjat de Milwaukee amb testimonis senzills. Des d'allà van construir una carrera conjunta, experimentant amb tècniques noves com la gravació multipista en un garatge improvisat. I ara arribem a la seva evolució professional. Els anys 50 van ser el seu zènit. Com a duet, Les Paul i Mary Ford van llançar 28 èxits per Capitol Records entre el 1950 i el 1957, venent més de 6 milions de discos només el 1951. Van tenir 16 top 10 entre el 1950 i el 1954, com Tiger Rag, Vaya con Dios, número 1 durant 11 setmanes, Mockingbird Hill, Bye Bye Blues i The World is Waiting for the Sunshine. El Les innovava constantment, va desenvolupar la guitarra elèctrica de cos sòlid Gibson Les Paul i la tècnica de multipista amb magnetòfons Ampex gravant capes de so en hotels i soterranis. Una anècdota, el 1947 va gravar Lover amb 8 guitarres superposades i el còmic W.C. Field va dir: «Noi, sones com un pop, per la complexitat». I'm

Van presentar el seu propi show de ràdio, The Les Paul Show, a la NBC el 1950 i després el programa de televisió Les Paul and Mary Ford at Home el 1953. A més, des de la seva casa a New Jersey, amb 170 episodis patrocinats per Listerine. Allà la Mary apareixia cantant mentre cuinava, el Les tocava el seu Les Paul Verizer, un dispositiu que multiplicava sons. Van actuar per a la família reial britànica i el president Eisenhower a la Casa Blanca i van guanyar premis com l'Academy of Musical Arts and Sciences el 1954 i una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood el 1960. Però la vida no només eren èxits. El 1954 van perdre una filla prematura als 4 dies i van adoptar la Colleen el 1958. Van tenir també el seu fill Bobby el 1959. Les gires constants i la pressió van erosionar el matrimoni i es van divorciar el 1964. La Mary es va retirar gravant algun single ella sola, com el 1963, però va lluitar amb la diabetis i l'alcohol. El Les va continuar actuant, tornant als escenaris als 80 amb Iridium Jazz Club de Nova York fins al 2009. Va guanyar Grammys addicionals, com per Caravan el 2006, i va ser introduït al Rock and Roll Hall of Fame el 1978 i al National Inventors Hall of Fame. La Mary va morir el 30 de setembre del 1977 a Arcadia, Califòrnia, als 53 anys, després de 8 setmanes en coma diabètic. Està enterrada amb la frase «Vaya con Dios» a la tomba. El Les va seguir innovant fins al final, fundant la Les Paul Foundation per Educació Musical i Investigació Mèdica. Va morir el 13 d'agost del 2009 a White Plains, a Nova York, als 94 anys, deixant un llegat enorme.

una cançó. L'èxit com a luthier de crear una guitarra elèctrica d'en Les el va empènyer a abordar un altre repte que el traia de polleguera, les limitacions de les gravacions en directe. El 1947, jugant amb discos d'acetat al seu taller, van registrar una versió fascinant de Lover, When You're Near Me, de Rodgers i Hart, superposant 8 pistes de guitarra per crear un so màgic i innovador. Però la cosa es va posar seriosa quan el seu amic i col·laborador ocasional, Bing Crosby, li va donar suport econòmic per experimentar amb la tecnologia de gravació en cinta magnètica. Això va permetre a en Les apilar capes de so amb una facilitat mai vista. Una de les primeres cançons que va gravar amb el seu nou equip Ampex va ser How High the Moon, una peça que, dècades després, continua sent sorprenent. Les 12 pistes vibrants de guitarra del Les es combinaven amb les veus suaus i superposades de la Mary Ford, creant un contrast perfecte, com si fossin dues forces oposades que s'enamoren. Aquesta cançó va ser número 1 a les llistes de Billboard durant 9 setmanes seguides i representa probablement el punt culminant de les innovacions del Les amb la tècnica que ell anomenava so sobre so. És una fita que no només mostra el seu geni tècnic, sinó també la química única i

0: I en aquest tram ja sabeu que el que fem és escoltar continguts que hem viscut en d'altres temporades i que val la pena de tornar a escoltar o redescobrir, o descobrir directament, perquè això de treballar de nit suposa molts cops torns, o èpoques que treballes de nit, èpoques que no treballes, èpoques que pots dormir més, que pots dormir menys, i aquí van passant tantes històries que val la pena de poder-les recuperar, com per exemple els llibres d'en Víctor Ruiz Novel, a veure quins ens seleccionava en aquest fragment que avui us posarem, i així us seguim acompanyant fins a les 6. Després, el millor de la ciutat, i de 5 a 6 ja sabeu que el que fem és despertar el dia. Avui parlarem del cervell, entre moltes d'altres coses. Aquí, a Nits de Ràdio, amb David Cervell. Oh, vinga, seguim.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Aquí tenim lucha de barro, eh? Aquí hi haurà moltes històries, hi ha moltes històries dins aquesta polèmica, no? Hi ha molts matisos, i jo crec que qui surt mal parat sempre és la mateixa gent, i qui està perdent la imatge possiblement no sigui cap de les dues cantants.
1: Ahora, pero porque se ha reconcentrado el tema,
0: sí,
1: ¿eh?
0: Sí, totalmente.
1: Al principio, a lo español, se fue un poco al enfrentamiento de las dos divas.
0: Sí, sí.
1: Pasa es que ya vivimos en 2020.

0: A mi sembla un temazo, em sembla que ella canta meravellosament bé. I m'ha semblat mega absurd una de les coses. Hi ha diverses coses que a mi em grinyolen molt de tot el que és l'opinió pública. Perquè es concep com l'opinió pública l'opinió particular de molta gent. I cada persona té els seus coneixements i sap una part de la història i no la sap tota, com ens passa a tots. Però el que sempre em fa molta gràcia és que de seguida sorgent una part i diu, no, claro, es que si miráis atrás solo recuerdas canciones de Amaya. Dic, perdona, però tu quin país vius? O sigui, que les primeres t'agradessin més i que les tinguis molt en la teva memòria em sembla fantàstic. Ara negar-li que aquesta noia, com si l'Oreja de Van Gogh no hagués tingut hits i èxits a partir d'aquell moment.
1: Bueno, muchos años de carrera, además.
0: Molts, però molts
1: a
0: més.
1: Hay alguien que tiene 15, a lo mejor eso te lo dice el de 30, y el que tiene 15 se acuerda de esta canción y de dos más.
0: Exactament, exactament. Per tant, no s'hi val només copsar una part de l'afició, perquè si no, els més nostàlgics, el que estan recordant, i això és un tema que a mi m'interessa molt perquè llegeixo molt sobre el tema, Víctor, és que quan apel·lem a la nostàlgia, no apel·lem a Amaya Montero, apel·lem a quan teníem 15 anys.
1: Sí, a nuestra nostalgia.
0: Exactament.
1: Que éramos nosotros, ni siquiera lo que escuchábamos nosotros.
0: Exactament.
1: A nosotros a veces nos gusta la nostalgia porque nos recuerda quiénes éramos. Exactament. No...
0: És exactament això. I per això és tan injust amb tot el que ha fet l'Alegre, que és una intèrpret fabulosa, que amb el talent que tenia, que ella hagués pogut fer la seva carrera, doncs s'ha de menjar molt l'orgull, treballar, acceptar, treballar de formigueta, però de les coses que he anat llegint, Víctor, una cosa que crec que ja dictaminava, així com

0: I és que aquí, molts cops, doncs, aquí hi ha diferents factors, anem a dir, que es tergiversa molt, no?, pel que diem, perquè quina informació es dona, etc, etc, no? I aquí queda clar que el que, com molt bé has explicat, Víctor, el que al principi semblava una pelea de cantantes, de ai, qual és l'autèntica, qual és l'altra, no, si no anava de tot això, sinó anava en aquest cas d'uns senyoros que es creuen els amos del món i que poden fer i desfer. I crec que aquí el que sí tinc clar és que en qui menys han pensat és en els fans.
1: A mi me recuerda mucho a Hombres G. Mm-hmm. Esto. En el sentido de Vicky Larraz, me enfado, llega Marta Sánchez.
0: No, de Ole Ole, de Ole Ole, dius.
1: Sí, perdón, de Ole Ole, sí, me he equivocado.
0: Sí.
1: Y me recuerda a Ole Ole. Sí, me recuerda a Ole Ole, donde ellos también eran unos señoros de primera.
0: Sí. A mí es.
1: El Juan Tarodo, el otro. Y también había habido una historia de amor, en este caso de Marta Sánchez. Uh-huh, uh-huh. Y ella se fue

0: Amaya ha hecho una nota, ni siquiera ha dado declaraciones, y ha dicho: este tema no tiene nada que ver conmigo, no digo nada porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero. Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura, esto es una vehemencia, dice ella.
1: Bueno.
0: He dicho, me suena el candelabro de Sofía Mazzagato.
1: Sí, totalmente.
0: He dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a la oreja, respondía molesta, asegurando que me han metido en un lío. Según Ana Rosa Quintana, no han emitido el tramo final de esta declaración ante la reacción afectada de la artista.
1: Ostras, qué curioso.
0: ¿Vale?
1: Bueno.
0: Así que cada uno, con todas las preguntas que hemos hecho, que saque sus propias conclusiones.
1: Totalment. Jo aquí, Víctor, t'afegiria un últim element que sí que crec que pot ser interessant per tot el que aquí al programa parlem amb els psicòlegs, les psicòlogues que en saben sobre això i que ens poden explicar moltes coses, i em recorda moltíssim, i això fins i tot és, per exemple, el que hem parlat molts cops amb Maria Luisa Ferrerós i a molts psicòlegs infantils, a quan hi ha un matrimoni que es trenca i hi ha criatures de pel mig. Per això jo parlava abans dels fans, no? Em sembla que amb qui menys s'està pensant és en el fan, que seria els fills, aquí, com si diguéssim. El fet de que, pels motius que siguin, perquè, clar, hi ha cops que és els dos, les dues parts es volen separar. En aquest cas queda clar que només era una part la que es volia separar, no? Per tant, tractes amb respecte a l'altra part perquè el fill no se senti traicionat o molest, ni vulguis que sigui del pare, del papa o de la mama, no. Crec que s'ha de fer molt millor les coses de com les han fet. Jo,
0: sí, perquè parece un poc Steve Urkel de romper el cristal i després dir he sido jo.
1: Exactament. És a dir, jo no els hi nego la possibilitat, que com la pròpia Leire deia, de fer el que vulguin, però no es pot fer de qualsevol manera. I crec que ells queden molt retratats. Musicalment em semblen meravellosos. Em semblen, musicalment, són uns creadors fantàstics. Ara, com a persones... jo tinc els meus dubtes.
0: Com a persona de... Bueno, sí. Quizá pocos saldríamos indemnes de ese juicio.
1: No, evidentment. Però vull dir que una cosa és com tu siguis en la teva vida personal i l'altra és la teva vida professional. Clar, els que ens dediquem a parlar davant del públic o a cantar o a fer qualsevol cosa, una cosa és la nostra vida personal, però tu estàs obligat a donar un exemple en determinades situacions i ells no estan donant un exemple.
0: No, bueno, quizá Maya, que no está entrando al trapo.
1: Pues per exemple. I...
0: Pero también una persona que ha tenido problemas de salud mental graves. También es someterlo a una presión. En cualquier caso, nadie lo está teniendo en cuenta. O que también le ponen un micrófono a la persona, le da igual que reviente porque saben que reventando da más audiencia.
1: Ah, evidentment. Això és totalment cert també i és un factor més.
0: Vamos a poner a esta persona que está en el límite a ver si revienta y nos da el minuto de oro que necesitamos.
1: Totalment d'acord. Per tant, aquí, com dèiem, i també ho ajunto amb una cosa que a mi sempre m'agrada explicar, de quan van fer ara fa uns anys la 7ª, 8ª i 9ª pel·lícula de Star Wars, que va haver molta polèmica, que hi havia molta gent que agafava el Mark Hamill, el lector que va fer de Luke Skywalker, i li deien, diu, però Mark, nos han arruinado nuestra infancia, ens han maltractat el personatge. I ell deia, és cert que el personatge no me l'han fet fer com jo creia que havia de ser.
0: Ja.
1: Però, diu, i vaig al però, que és l'important, però a tu ningú et pot robar la teva infància, perquè no han modificat les pel·lícules antigues. En tot cas, han evolucionat uns personatges i pots estar d'acord o no, però ningú et pot treure el que tu vas sentir, un, en aquell moment, i dos, el que pots sentir ara si tornes a veure les pel·lícules originals, perquè no les han canviat. Per tant, tenim els discos de l'Oreja de Van Gogh amb Amaya, tenim els discos de l'Oreja de Van Gogh amb Leire, i això no ens ho pot treure ningú. A partir d'aquí, quan una història s'acaba, doncs, tots canviem. I si mirem nosaltres que relacions personals que haguem tingut, etcètera, diem, ostres, com he après, com he canviat, però és que no ets la persona que ets llavors, ni quan vas conèixer una, ni l'altra, ni la de més enllà. Ets la persona d'avui i les coses evolucionen. Hi ha coses que van canviant i hi ha coses que sempre són iguals. Però la música sempre ha de quedar. I quan parlem de música...
0: Robarle la infància se l'han robat a Drew Barrymore.
1: Que és així, exactament.
0: Robar-li la infància.
1: Totalment d'acord.
0: A Michael Jackson, però ell ha robat la infància també a mucha gente. Eso sí, es, sí. Se vengó.
1: Sí, quid pro quo. En qualsevol cas, ara el que ens agrada és que el Víctor sempre ens ofereixi una mica entre col i col bròcoli i ens porti un tema i les seves versions. Quina has triat aquesta setmana, Víctor?
0: Pues mira, vamos, como estamos hablando de que nada es verdad ni es mentira según el color del cristal con que se mira, pues nos vamos con una canción que habla de eso. Una canción que nos traerá aromas de Argentina y algo de crítica social profunda. En este caso, una canción de Julio Sosa que popularizó Enrique Santos Discépolo, llamada Cambalache.
2: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos humanos se han. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho.
1: Quin viatge en el temps, no? És escoltar aquest
0: sí,
1: tipus de...
0: Sí, es bonito también escuchar sí. Como este sonido vinilo que sí. En realidad es una película antigua.
1: Sí, sí, sí, maravillós, maravillós, totalment.
0: Pues mira, de aquí, de la versión originalísima, pues nos vamos a la versión que la gente cree que es la original. Uh-huh. Es la de Discépolo, escuchémosla.

0: Em passa una cosa, Víctor, amb el Julio Iglesias, que no sé si et passa tu també, que els que som de la, més o menys la mateixa quinta, que és que a mi em vaig fent més gran, cada cop m'agrada més.
1: Jo és que no puedo decir nada porque a mí me gusta.
0: O sea, t'ha gustado siempre. Puedo decir
1: que bueno, no me ha gustado siempre. Cuando era la versión tango, bamboleo, ahí no entro yo. Uh-huh. Pero el Julio Iglesias de los 70 y que tiene, es que un, tiene es personalidad un... cantando. Sí, eso
0: exactament,
1: me gusta.
0: Exactament. És a dir, fixa't que aquesta cançó...
1: No me gusta el personaje tanto como el cantante.
0: Bueno, però aquest és un altre tema.

0: però la personalitat que li dona la veu, aquesta d'anar-les contant i dir, ostres, ja imaginar-te com la cantaria ell, que sigui tal com la fa i que soni tant a ell, és una cosa que no és gens fàcil, eh? I ell té aquesta,
1: i suena,
0: fins i tot facilitat.
1: Suena a ell, suena Julio suena a Julio.
0: Totalment.
1: I és personalitat.
0: Totalment. I que pot semblar que sigui fàcil i veus que no ho és. Vull dir, ho fa que sembli fàcil i això ho fan els virtuosos. O sigui que, fantàstic. Molt bé.
1: Pues mira, de un virtuoso a otro, otra persona que da igual lo que cante, siempre se le reconocerá. Premio Princesa de Asturias reciente, Joan Manuel Serrat, estaba enamorado de esta canción y yo creo su versión.
2: En el 506... Y en el 2000 también, que siempre vio chorros, maquiaveros y estafados, contentos y amargados, valores y dublés.

0: M'ha quedat molt... També m'ha quedat molt el d'això.
1: Està guai.
0: Està curiosa, està ben curiosa, eh? Li pega més que algunes versions fetes per fer, no? No, sí. li entra. Aquest d'això... crítica social és, en el fons, la cançó. Per tant, el punk, diguem-ne, que és per crítica social, per tant, li encaixa per temàtica. Eh?
1: O sigui, sí, bueno, claro, es la versión de ahora de, de una canción protesta, en
0: sí,
1: fin
0: sí,
1: y al cabo.
0: Totalmente. Sí, sí, sí, totalmente. Sí, sembla molt bé. Sembla molt
1: pero
0: bé.
1: Claro, si hablamos de Argentina, pues vamos a tirar de alguien argentino, pero muy conocido en España como Andrés Calamaro, que a la vejez pues hace versiones como esta.

0: Tal,
1: molta pel·lícula porno, també et diré, eh? O eròtica d'aquella dels 70. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do totes aquestes versions. Amb quina et quedaries, Víctor?
0: Hombre, jo... entre Gardel i Julio,
1: Mira, jo també. Em sembla que són les dues més fantàstiques.
0: Claro, sí. Me quedo con un verso de El siglo XX es un despliegue de maldad insolente.
1: Es
0: que me parece un verso... increíble, vaya, como poesía, que es lo que ha hecho que esta canción pues dure 50.000 años.
1: Absolutament, absolutament, i que reflexa això, que en el fons la bondat, la maldat, el pispa i el d'això ha passat sempre. El que passa és que també depèn de si ho permetem que passi o no. Aquest seria un altre debat interessantíssim. O sigui que està molt bé aquesta lletra i aquestes versions.
0: Tu con qual te quedes?
1: No, jo també amb aquestes dues em sembla que són una per més a tango, no? Diguem-ne, més Gardel, i l'altre perquè Julio Iglesias és que li escau, és que aquesta cançó li escau.
0: Total, o sigui total.
1: Que em sembla fabulosa. Però...
0: I no te quieres Nacho Guevara?
1: No, que per sentir-la un cop m'ha fet molta gràcia. Dos cops sí, igual, no.
0: Sí. No, i tenir-la en tu discoteca, en tu playlist, tampoc
1: crec que me l'emporti quan surto a entrenar amb la música. A veure, sempre en Víctor Ruiz Novel, el nostre escriptor de capçalera, ens regala una guinda musical final, que per posar el broche, Quina has triat aquesta setmana, Víctor?
0: Pues nos hemos puesto épicos, nos hemos puesto, viendo que caía lluvia, pues nos hemos puesto un poco épicos y hemos dicho, ¿quién aguantó el chaparrote un 25 de julio en la Torre Eiffel reapareciendo contra todo pronóstico? Pues la mismísima Celine Dion,
1: la més gran,
0: que cantó el fabuloso, bellísimo himno al amor que cantó en su día Edith Piaf.

0: impossible no emocionar-se, no tenir els ulls vidriosos amb aquesta meravella de cançó i de veu única, immensa, i la interpretació, eh? Perquè això és, no només és cantar, és interpretar també amb la veu, com en sap fer gaudir de temes, de notícies, de fets que passen i que tenen debat totes les setmanes el nostre escriptor de capçalera, en Víctor Ruiz Nobel. Gràcies, Víctor, i fins la propera.
1: Fins la propera.

Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història. Som al desembre de 1955. Ens trobem dins d'un autobús del sud dels Estats Units. Fa fred. En aquest precís moment, Rosa Parks acaba de negar-se a cedir el seu seient a un home blanc.

Aquesta acció, que li va comportar una visita a la presó per haver pertorbat l'ordre, és citada freqüentment com un dels moments clau del moviment pels drets civils dels Estats Units, al qual Park es va afegir 5 anys abans, el 1950. Com a resposta a l'empresonament de Parks, Martin Luther King, encara bastant poc conegut, va traslladar la protesta als autobusos públics de Montgomery, provocant que la població afroamericana no fes servir aquest transport públic i es mogués pels seus propis mitjans. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama. Però contextualitzem breument el moviment amb un parell de dades. Segurament tots recordareu el famós discurs de Martin Luther King que anunciava la famosa oració I Have a Dream, que tot just ara sentim. Quan parlem del moviment pels drets civils als Estats Units,

Normalment ens referim al que comença el 1955 amb el boicot d'autobusos a Montgomery, precisament, i que acaba amb l'assassinat del mateix Martin Luther King el 1968. Es tracta d'una llarga lluita, essencialment no violenta, amb la qual els activistes cercaven la fi de la discriminació contra els afroamericans i també la fi de la segregació racial que es donava principalment al sud dels Estats Units.

En el marc d'aquestes petites accions contra la segregació i els privilegis dels blancs al transport públic, Parks no va ser l'única que es va negar a complir la llei i cedir al seu seient. 9 mesos abans del seu cas, Claudette Colvin, una jove que llavors tenia només 15 anys, va refusar cedir el seient a un home blanc també al comtat de Montgomery, a Alabama.

Alguns historiadors diuen que Colvin és la mare del moviment modern pels drets civils. Tanmateix, a causa de la seva joventut i el fet que quedés embarassada, el lideratge del moviment va qüestionar la seva reputació per afrontar les reivindicacions. Aquesta és segurament una explicació al fet que el seu cas no hagi estat tan publicitat com el de Parks. Una acció que forma part d'una lluita que segurament encara no ha vist un final.

0: De los analistas, Ignacio Rodríguez Burgos.
1: Este año la cuesta de septiembre es más empinada que nunca. Miguel Ángel Ruiz, presidente de Asescon, la Asociación de Consumidores, afirma que es la cuesta más cara de la historia.
2: Pues se produce con una vuelta al cole la más cara de la historia actualmente, con unos 635 euros mínimos de gasto por niño en edad escolar.
1: Los gastos en la primera semana de septiembre son un 7% más altos que hace un año, según datos de Eroski. Una compra media se ha encarecido en 124 euros. Comisiones Obreras quiere que el salario mínimo crezca más del 5% ante la presión de la inflación. El jueves, el Banco Central Europeo puede elevar el precio del dinero por la presión de los precios. Y es que España sufre una de las más altas presiones inflacionistas de Europa.
0: Y en el plano internacional, noche de ataques cruzados entre Ucrania y Rusia, donde un ataque con drones sobre la ciudad de Sáratov ha dejado varios heridos después de que Kiev haya activado los sistemas de defensa aérea tras un ataque con misiles balísticos por parte de Rusia sobre dos edificios residenciales, según ha informado el alcalde de la capital ucraniana. Es todo por ahora. Más información a las 5, las 4 en Canarias. Siguen en No Son Horas con Isa Blanco, Gema Ruiz y Carlos Padilla.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
5: Son 120,47, efectivo tarjeta.
6: ¿Pero no tenía una rebaja del 50%?
5: No, solo en artículos seleccionados. ¿Quiere bolsa?
7: Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
9: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
10: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4 a 5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre acabem nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i l'inici, al matí, o el pre-morning, pre-matí, o pre... l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem, endavant.
9: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
8: Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
11: Doncs avui marxem d'excursió a l'Espai Brossa, després en revelarem el per què, però com ja us vam avançar dilluns passat, una de les novetats d'enguany és que us explicarem com hem arribat fins al lloc en qüestió per posar en valor la gran xarxa de transport públic amb la que comptem a Barcelona i amb la seva àrea metropolitana. Així que connectem amb el nostre excursionista, en Gerard Sanz, avui acompanyat de l'Ivan Jiménez. Ivan Gustems, perdó, sempre m'equivoco amb l'Ivan. Gerard, acompanyat de l'Ivan Gustems. Gerard, a veure, bon dia, on et trobes?
12: Què tal? Bon dia, Míriam. Doncs, com deies, em trobo a l'Espai Brossa, que realment és molt a prop de la ràdio, Concretament al carrer Flassaders, número 40, en ple barri del Born, ben a prop del Museu d'Història de Barcelona, i en una zona que és un autèntic pulmó cultural, a banda de ser un dels barris més visitats pels turistes. El seu, un lloc, Míriam, que és relativament a prop de la ràdio, he de confessar que hi hem anat a peu amb l'Ivan Gustems, sí. Però pels oients que vulguin anar-hi, els hem d'explicar que la millor opció seria agafar la línia 4 i baixar a la parada de Jaume I, en plena Via Laietana, i que fa d'alguna manera de frontera entre els barris del Gòtic i el Born. Una parada que podríem dir que és la parada del metro més institucional de Barcelona, i fins i tot de Catalunya, perquè a pocs metres hi trobem la plaça Sant Jaume, on, com bé sabeu, hi ha tant l'Ajuntament de Barcelona com també la Generalitat de Catalunya. Tot plegat, també l'entorn d'aquests dos edificis, d'aquestes dues institucions, que és realment preciós, doncs tot plegat fa que, especialment a l'estiu,

0: o sigui una de les parades amb més fluxa de gent de la ciutat. I si et sembla, Míriam, fem una mica d'història sobre aquesta parada.
1: Vinga.
0: Aquesta estació de Jaume I va entrar en servei el 1926, per tant, enguany compleix un segle de vida, i va néixer com a part del ramal del Gran Metro de Barcelona i amb el nom castellanitzat de Jaime I. Força anys més tard, el 1972, va ser tancada per integrar-la a la que seria la nova línia 4. Un any més tard, el 1973, ja va ser reoberta com a part del primer tram d'aquesta línia, de la línia 4. I el 1982, és a dir, uns quants anys més tard, amb la reorganització dels números de línies i canvis de nom d'estacions, doncs va adoptar el nom actual de Jaume I. Una estació que entre el 2017 i el 2019 es va reformar, li van canviar la cara. Amb una inversió de 4 milions d'euros es van renovar els dos vestíbuls i es va fer un nou tram d'escales al vestíbul del carrer Argenteria, a banda de la instal·lació de l'espai del cap d'estació, la renovació de les màquines validadores, recreixement d'andanes i instal·lació d'un ascensor a cada vestíbul de l'estació. Amb aquesta renovació, l'estació va quedar tal i com la coneixem ara. Doncs, des d'aquesta parada de Jaume I, de la línia 4 del metro, el que hem de fer per arribar a l'espai Brossa, doncs és ben senzill. Sortir per la boca del carrer Argenteria, al costat Besòs de la Via Laietana, perquè ens entenguem, i recórrer, caminant, al carrer Princesa, són uns 100 metres aproximadament, fins a arribar a la confluència amb el carrer Flassaders, un carrer estret, però molt maco, on es troba aquest espai Brossa.
1: Doncs ens quedem amb aquesta línia 4, aquesta estació de Jaume I, per començar aquesta nova secció. De seguida tornem amb tu, Gerard, a l'espai Brossa, per saber què hi fas allà. Fins ara.
0: Vinga, fins ara.
2: A Onda Cero, la ciutat. Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Estic convençuda que la setmana passada vau trobar a faltar una de les seccions més estimades d'aquest programa, Secrets de Barcelona. No patiu, perquè seguirem descobrint una temporada més tot el que amaga la nostra ciutat, amb aquesta petita diferència, que no ho farem els divendres, sinó que ho farem els dilluns per començar la setmana. I, com sempre, doncs ho farem de la mà del Xavi Casino. Xavi, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Com ha provat l'estiu?
4: Bé,
1: Sí? Va, amb què comences la temporada? No em portes per començar?
4: Doncs pues mira, anirem al parc de la Creueta del Coll.
1: Molt maco, molt bé.
4: I et posaré un nom sobre la taula que, sens dubte, em podràs dir moltes coses. Pepita Pardell.
1: Et podria dir moltes coses perquè ho he llegit, però jo no sabia qui era Pepita Pardell, amb la qual cosa, il·lumina'ns.
4: Val, doncs pues donaré una pista als oients, perquè Walt Disney.
1: Ostres, què té a veure Walt Disney? Doncs
4: pues perquè, mira, Pepita Pardell va ser una dona que des dels anys 40 fins als anys 90 va dedicar la seva vida a l'animació, als dibuixos animats. I podem dir que era la Walt Disney de Barcelona.
1: Anys 40, una dona.
4: Anys 40, una adolescent.
1: Ah, doncs mira, pitjor m'ho poses. Em sembla meravellosa la història de la Pepita.
4: Sí, la història... I anem al parc de la Creueta del Coll, perquè allà, a una de les entrades, a la part baixa, hi ha un espai que fa com una plaça, i allà, a una paret, hi ha un mural amb un retrat seu, diu Pepita Pardell. Aleshores, en el barri, home, és més o menys coneguda, perquè tota la vida va viure en allà, i la gent que s'ha dedicat al cinema d'animació, sobretot, la coneix, perquè és una de les grans pioneres, però el gran públic no ho coneix, no la coneix. I, per tant, val la pena explicar una mica la seva història.
1: Vinga.
4: La Pepita era la filla d'un matrimoni que tenia actituds artístiques, que es dedicava una mica al món de l'art, en diferents activitats, i ella, doncs, tenia una certa habilitat per dibuixar i ho feia molt bé. i aleshores tenia només

0: 13 anys quan van a veure Blancaneus, que acaben d'estrenar. Llavors, clar, els dibuixos, en moviment, es va obsessionar amb allò i va decidir que els seus dibuixos d'alguna manera es tenien que moure. I aleshores, al cap de poc temps, 3 anys després, la seva mare li va dir, la va portar, de fet, a uns estudis que havien obert allà al barri del Coll, Baguet i Blai, que estaven preparant, buscaven dibuixants per l'equip de producció del que va ser la primera pel·lícula espanyola d'animació, Garbancito de la Mancha. I cap allà va anar la Pepita. I no va passar les proves, perquè resulta que, clar, aquests dibuixants tenien que pintar sobre celofan i ella no estava
1: acostumada
0: a treballar amb això. Però alguna cosa deurien veure's a l'estudi, perquè malgrat no va passar les proves, se la van quedar i van començar a encarregar feines que ella podia fer i així que anés aprenent. I així ho va fer. Doncs després de participar d'una manera amb el Garbancito, l'any 48 va participar també a la segona producció de dibuixos animats d'aquest país, a Guerres Vacaciones, i el 52 a una tercera, es deia Sueños de Taipi, que va ser un fracàs comercial i van haver de tancar els estudis. Bé, als anys 60 va poder tornar a l'animació amb uns altres estudis, Buc San Juan, que es dedicaven a la publicitat. I va estar molts anys treballant, produint spots per televisió i també per cinema de dibuixos animats. I fins que va acabar treballant amb Robert Balser, que poca gent coneixerà pel seu nom, però va ser el productor que s'havia instal·lat a Espanya, que va fer la pel·lícula Hielo Submarino dels Beatles.
1: Ostres, Toni.
0: Llavors va treballar per ell, sobretot per produccions nord-americanes, i l'any 75 va fer el que es pot considerar el projecte més important de la seva carrera, el curtmetratge d'animació La doncella guerrera, que potser alguns ja hem vist aquest. Després va participar en Desperta Ferro, que va ser el primer llargmetratge d'animació en català, i el 93 doncs, ja es va jubilar just en el moment en què arribaven els ordenadors a fer-se càrrec de tota la producció d'aquest gènere. Sí. Va morir el 2019, als 91 anys, i amb una certa discreció, perquè ella, com ens podem imaginar, tu ho has apuntat al principi, ella va patir una certa invisibilitat pel fet de ser dona. Hi havia gent que no portava bé que una dona els manés en aquest estudi. I, bueno, i ella ho va patir. Afortunadament, té una neboda, la Marta Pardell, que ha estat la que ha portat anys intentant buscar un espai i convèncer l'Ajuntament perquè posés el nom de Pepita Pardell a un espai i ho va aconseguir. Aquest mural és molt interessant perquè al final incorpora una frase que la Pepita va escriure una vegada, que diu, alguns es poden sentir identificats, eh? Diu, soc rara, molt rara, beneïts siguin els meus pares que m'han fet rara. Bé?
1: Quina gran frase, eh?
0: Que sí? Pues estan allà al peu del seu retrat, magnífic, i crec que és una bona oportunitat de que anem allà, el veiem, i sapiguem que és el Walt Disney de Barcelona.
1: Mira, la Pepita Pardell té la seva homòloga, podríem dir, en... bueno, hi ha un llibre que es diu Tota una vida per recordar, de la Núria Prades, que va guanyar el Premi Ramon Llull ara fa uns anys, i ens parla de la Sophie Simons, que és una noia, una mica com la Pepita, una noia de només 16 anys que va deixar la família a Nova York l'any 32 per anar a Los Angeles, precisament, per treballar, no?, com a animadora de dibuixos als estudis Disney. O sigui, que és... Tampoc ho devia tenir fàcil. I nosaltres fent aquí ràdio i, mira, més fàcil perquè tenim els ordinadors, intel·ligència artificial, elles no, tota
0: mà. Integrat.
1: Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta, el Xavi Casinos. Xavi, moltíssimes gràcies per estar una temporada més amb nosaltres.
0: Vinga, gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Doncs volem saber què faríeu si us diguessin us queden 90 minuts de vida. Escoltem què és el que faríeu vosaltres.
3: Hola, família.
1: Hola.
3: Ostres, és collonut, eh? Que et donen 90 minuts i se'n va tota la merda. Home, doncs tots junts. Amb la parella, amb la família, tots junts. Que és el millor, el que desitges, estar rodejat de les persones que t'estimen. I en aquest cas, el meu gat també, claro, por supuesto. Dels animals i les persones que et rodegen i t'estimen. I de vosaltres, si fos possible en aquell moment, una abraçada.
4: Hola, jo un dia passejant

0: por Playa de Haro vi una frase que me encantó y que ahora, haciendo memoria, la he vuelto a recordar, que decía que el fin del mundo me pille bailando. Creo que es una forma bien bonita. Y aparte, una canción muy bonita también de Sabina.
1: Preciosa.
0: Un abrazo para todos.
1: Un abrazo.
2: Bon dia, amics.
1: Hola.
2: Aquesta pregunta té una mica de sentit si fora solament, en el meu cas, seria com una eutanàsia voluntària. Per tant, estaria acompanyada de tots els que m'estimen i que jo estimo. I si fora el dia d'avui, complicat ja tindria. Hauria de deixar missatges de veu. Si fórem tots, bueno, una festa ben gran.
1: I tant.
2: I sortir i gaudir d'aquells últims minuts. Espero que quan arribi el moment, sigui com sigui, el traspàs sigui bo. Que tingueu un bon dia.
3: Hola, bon dia. Hola. Ens ho poseu difícil, per començar la setmana. Jo crec que de pena no podríem comilona i tot això. Jo crec que amb petons i abraçades ja n'hi hauria prou. Adéu-siau.
1: Doncs vinga, va,
4: Sergi. He dit una cosa, Míriam, que és que abans de reservar, avui que parlem del temps, un minut, al final, abans de dir la paraula del dia, un minut al final del programa, perquè l'Olga de Rubí ha enviat una esmena sobre la seva nota de veu.
1: Vale, l'escoltarem. Seguiu enviant les vostres al 676-76-0908.
5: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Doncs com explicàvem fa uns minuts, avui estarem la secció de l'excursió visitant l'Espai Brossa i ens faltava explicar-vos el motiu. Gerard, a veure, per què visites avui aquest espai?
6: Doncs mira, si et sembla, abans d'explicar-te el per què ens trobem aquí, expliquem una mica com anirà l'excursió d'avui, perquè no serà en format habitual.
1: Vale.
6: I és que la d'avui serà una excursió doble, podríem dir. Cap al final de l'excursió coneixerem més a prop aquest Espai Brossa, Centre de les Arts Lliures i també la Fundació Joan Brossa, però és que aquest espai ha acollit fa uns minuts la presentació de la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló, l'esdeveniment que es celebra cada mes de setembre i que serveix per inaugurar una nova temporada teatral a Catalunya, tot plegat organitzat per ADETCA, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya. La presentació s'ha fet a l'Espai Brossa, però hem de dir que l'esdeveniment, la gran gala, podríem dir, es celebrarà aquesta nit a partir de les 9 de la nit, ben a prop de la ràdio, el Gran Teatre del Liceu. I com que tot el que estem parlant organitza ADETCA, doncs l'encarregada de fer aquesta presentació ha estat la seva presidenta, Isabel Vidal, que ha fet balanç del que ha estat la temporada que hem deixat enrere, confirmant que s'ha batut el rècord d'assistència a Barcelona per tercera vegada consecutiva.
1: Bona notícia,
6: amb, sí, i tant, amb atenció, 3.176.328 espectadors i 103 milions d'euros de recaptació. Això suposa un 9,5% més que la temporada passada. L'ocupació mitjana ha crescut més de 3 punts, fins a un 67%, i atenció a la xifra, 1.289 espectacles i 13.196 funcions només a Barcelona. També travessen un gran moment de salut les sales, de fins a 200 localitats, amb 421.865 espectadors, un creixement, en aquest cas, del 13%. Pel que fa a la qüestió de la llengua o l'origen, el 58% de les produccions han estat de producció catalana i el 41% han estat en llengua catalana, el 32% en castellà i, atenció, el 27% en altres llengües. Una altra gran novetat ha estat que per primera vegada disposem d'una radiografia global d'arreu de Catalunya, no només de Barcelona. Aquí hem tancat temporada amb 4.081.780 espectadors, amb una recaptació de més de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Amb aquestes dades, doncs, tot això ens deixa la imatge de que Barcelona, evidentment, concentra la majoria de representacions teatrals. Vidal explicava que els millors mesos a les sales han sigut el gener i el març, aquest darrer afavorit per la campanya Cap Butaca Buida, que cada any és un gran, és una gran èxit. Aquest acte de presentació l'ha tancat el vicepresident d'ADETCA, Toni Albà d'Alejo, que és l'encarregat d'organitzar l'acte Catalunya Obre el Taló en cadascuna de les seves 25 edicions. Albà d'Alejo ha explicat que enguany el que tenen preparada és una mena d'obra de teatre musical que repassarà la història més recent de Barcelona i de Catalunya en aquests darrers 25 anys. Per tant, pinta molt bé l'acte d'aquesta nit. El Teatre de Catalunya, doncs, que ha donat el tret de sortida a una nova temporada, un tret de sortida que, recordem, s'escenificarà, mai millor dit, aquesta nit, a partir de les 9, al Gran Teatre del Liceu.
1: Doncs un cop que ja sabem què ens espera aquesta temporada dels teatres catalans, coneixem, si et sembla, l'escenari que ha acollit aquest primer acte de presentació, com dius, el gran acte es farà aquesta nit al Gran Teatre del Liceu, però fa una estoneta que s'ha presentat aquesta nova temporada a l'Espai Brossa.
6: Sí, on es respira molta cultura, molt teatre i molta creativitat. Un Espai Brossa, que és un espai cultural i multidisciplinari de Barcelona dedicat a la creació contemporània i l'experimentació, que a més pretén conservar i reivindicar el llegat del poeta i artista Joan Brossa. I qui millor ens pot parlar d'aquest espai i de la Fundació Joan Brossa és la seva directora d'Arts Escèniques, Georgina Oliva. Aquí tinc aquí al meu costat. Bon dia, Georgina.
7: Bon dia.
6: Bé, acabem de viure aquesta presentació de la temporada teatral a Catalunya. Una mostra més de la força i de la vitalitat que té la cultura catalana, no?
7: Sens dubte, i a més, és veritat que ho han dit, crec que es mou tant en tots aquells àmbits on podem parlar de musicals que convoquen a molt públic, però també en espais més alternatius, com el cas ens trobem, que, tot i que a vegades costa més convocar la gent perquè no saben on som, sí que és veritat que creem en la nostra pròpia comunitat.
6: Gran dada la de les sales de fins a 200 butaques, eh? El mal anomenat petit teatre és més gran, sí, que mai, eh?
7: Sí, correcte, exacte. Estem redimensionats, però no deixem de tenir com una dimensió important.
6: L'Espai Brossa, la casa de la Fundació Joan Brossa, ha estat l'escenari d'aquesta presentació i per això volem conèixer un equipament i una entitat que, tot i ser un gran actiu per la cultura catalana, potser no són tan coneguts pel gran públic, no? Explica'ns una mica com i quan neix la Fundació Joan Brossa i per què Brossa és qui posa el nom a aquest espai, o a la Fundació, millor dit.
7: La Fundació neix amb la mort del poeta, que va deixar un gran llegat, material i immaterial, sempre ho diem, i Pepa Llopis va fundar aquesta fundació. Ella és una activista, era activista cultural, i també la parella i la que va acompanyar a que Brossa pogués posar la seva obra a les galeries i després als museus. Amb la qual cosa estem parlant d'un tàndem molt important, que és, sí, és el poeta amb la seva obra, però també és la persona, Pepa Llopis, que es dedica a posar una mica d'ordre i a intentar que algú posi diners per poder mantenir aquesta obra viva i en conservació. Clar, aquí hi ha una llarga història. Després el MACBA pren aquesta obra, que no deixa de ser de la Fundació Joan Brossa, però per tenir-la amb cura, per tant, l'obra de Joan Brossa està al MACBA conservada, catalogada i tot plegat. I després, anys més tard, no és fins al 2021, de fet, que comença a néixer el que en diem el Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, dins el qual hi ha dues herències. L'arts visuals, que és tot allò que podríem dir que aprenem més de Pepa Llopis, a tot el que ella es va assegurar que quedés per la posteritat, que ho dirigeix la Maria Canelles, tota l'activitat en relació, i després arts escèniques, que és d'on ve l'Espai Brossa, com dieu, que és allò que van encetar Bonin i Julve, el que era la Brossa, la Seca, i és una herència que aprenc més jo. Amb tot plegat, per tant, jo tinc doble herència, sempre he dit, soc la part de Brossa i la part de Bonin, que per mi també va ser com una influència dins el món de les sales alternatives i d'una altra manera d'entendre el teatre.
6: Estem parlant de grans artistes, estem parlant també d'una gran entitat, i tot això necessita un gran edifici, que a més té un gran valor històric, no? Explica'ns una mica d'aquest edifici.
7: Correcte, hi ha un moment que la Seca, l'Ajuntament de Barcelona, en el Bonin i el Hauson, els diuen, teniu aquest espai, podeu sortir de la sala de 60 localitats que ja teníeu abans a la Llada Vermella, i els passa aquí, a l'edifici de la Seca, que és una antiga fàbrica de monedes. I per tant sempre diem que ens fa molta gràcia perquè gestionem una herència, un patrimoni de Joan Brossa dins un espai que també és patrimonial i es crea com una matriusca sobre aquest patrimoni, què vol dir, què fem amb ell i quina vida li donem.
6: Estem parlant d'un centre en el que, com bé expliqueu vosaltres mateixos des de la Fundació, es transgredeixen les arts, una expressió que a mi m'encanta. És un centre d'experimentació cultural i creació contemporània. És d'alguna manera la incubadora del que és tota la cultura, no?
7: Correcte, sobretot perquè també agafem el mandat de l'Ajuntament, que és quan ens posa com a fàbrica de creació, aquest conjunt d'espais, com ja sabeu, de diverses arts, en les quals hi ha una línia d'experimentació que és fonamental per tal de, com nosaltres diem, redefinir constantment què entenem per art, i més específicament teatre, música, el que vulguem.
6: Míriam, t'escolta la Georgina.
1: Hola, Georgina, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
1: Acabem de conèixer a grans trets quina serà la programació teatral a Catalunya i, per tant,

0: una mostra del que es fa a la Fundació Joan Brossa, que hi podem trobar? Quina és la vostra programació?
1: La programació, mira, nosaltres tenim tant un teatre de text més com experimental, que diguem, que és poc convencional en el sentit que no hi ha línies dramàtiques òbvies. Torna l'Eixi, que és un espectacle que vam tenir l'any passat, dirigit per a tres bandes, i al qual retrobem l'esperit de Chekhov en versió de teatre de titelles, conferència performativa i dansa clàssica. És una bogeria en la qual ens, a tres bandes, i Albert Pérez Hidalgo, el seu intèrpret principal, posen en joc què heretem de Chekhov i per què sempre l'hem de dirigir d'una manera tan convencional o potser inclús burgesa. També tenim un tipus de teatre, trobarem a Ivan Morales, per exemple, que després de molts anys no venia a la Brossa, va fer ser d'un lugar en època Bonin, i el tornarem a tenir aquí, aquesta vegada ell estarà en escena, i tindrem també coses tan... Montse Triola, que la coneixerem molts com productora d'Underground, però també una cosa que nosaltres reivindiquem és trobar grans trajectòries que estan en contacte amb el teatre però no sempre les veiem tan visiblement, i per tant la Brossa també vol rescatar aquestes figures perquè facin les seves pròpies peces. En aquest cas, Montse Triola parlarà al voltant de l'univers de La Factory, d'Andy Warhol, i moltes altres coses. També estem en col·laboració sempre estreta amb el Festival Grec i el Festival IF Barcelona, que és el festival de teatre, objectes i titelles, teatre visual, sempre per adults, al qual també ens sentim casa per intentar com reivindicar un tipus de teatre que potser no és tan popular o comú dins les nostres cartelleres, però que nosaltres defensem. És molt brucià, de fet.
0: Georgina, potser la gent s'està preguntant com és la tasca d'una directora d'arts escèniques. Explica'ns una mica quin és el teu dia a dia i quins criteris segueixen per fer tota aquesta programació.
1: El dia a dia és llegir molts projectes que t'arriben. De tots aquests projectes, també fer reunions amb els artistes, fer reunions amb les administracions per aconseguir més finançament, també, o com a mínim instal·lar-lo, intentar que no es mogui, i treballar sobre economies una mica segures. També sobre aquesta quantitat de dossiers que t'arriben és molt important establir línies artístiques clares i sent un espai alternatiu, amb l'avantatge de que pots fer coses que en altres espais no es fan. I això una mica t'avala, per molt que sigui arriscat, però alhora mateix marques la línia i la personalitat d'aquest centre. En el meu cas, venint d'aquesta herència, Joan Brossa, és el que dic, sempre intentem com que la definició de teatre es vagi com posant en dubte només per assegurar-nos que està viva, que hi ha gent que fa propostes noves, a vegades amb herències antigues, però que no deixi d'anar regenerant com el teatre més establert, intentar com qüestionar què entenem per teatre, però no deixar de jugar i de portar coses que no són gens críptiques. Però és molt important, sobretot en el cas de la Fundació Joan Brossa, en la part d'arts escèniques, mantenir una línia com alternativa al teatre que veiem habitualment.
0: Clar, estem parlant molt d'art transgressor, fins i tot d'art que incomoda, però precisament això és el que ha de fer l'art, no? Ens ha d'incomodar una mica i fer-nos pensar.
1: Sí, per mi l'art és l'alternativa a tot. És l'alternativa al que entenem per societat, és l'alternativa al que entenem en política, és l'alternativa al que entenem a casa, és on res és fixa i per tant tot és possible, i és un mirall en el qual fem servir de prova, d'assaig, per intentar després aplicar a la societat, a casa, en altres espais. És com per mi una sala d'assaig gegant on tot és possible sense prendre mal, i és un espai meravellós.
0: Georgina Oliva, directora escènica de la Fundació Joan Brossa, moltíssimes gràcies per descobrir-nos aquest gran equipament i aquesta gran entitat cultural aquí a Barcelona.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gerard Sand, amb el suport tècnic de l'Ivan Gustems, moltíssimes gràcies també a tots dos. Us espero d'aquí una estoneta aquí a l'estudi.
2: Vinga, fins ara.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Frank.
0: És la pregunta que avui estem traslladant a l'audiència del programa. Què faríeu si algú us digués que us queden només 90 minuts de vida? És una pregunta molt difícil de contestar, o potser no. A què dedicaríeu aquest temps? Amb qui voldríeu passar-lo? Què deixaríeu de fer immediatament? Perquè ja seria una cosa sobrera a la vida. Bé, tot plegat és el que planteja l'espectacle que torna al Teatre Barceloní de la mà d'un home que aporta una relectura d'una obra que no mora amb el pas del temps.
2: És l'espectacle que Quim Masferrer va estrenar ja l'any 2012 al Festival Temporada Alta

0: I que ara recuperem una mirada renovada, més madura, més precisa. 15 anys després, aquell monòleg sobre la fragilitat humana, la finitud i la manera com aprofitem o desaprofitem la vida torna als escenaris. I ho fa el Teatre Borràs de Barcelona a partir d'aquest dimecres, 9 de setembre, abans d'iniciar una gira que el portarà per Catalunya, encara que ell sempre que allà on vagi ja sap que és el foraster.
1: Quim Mas Ferrer, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: A veure, això que passarà és ben curiós. Recuperes una obra que parla del pas del temps i que obliga a ser renovada i també a fer un camí d'introspecció personal per veure com li ha caigut a un mateix el pas inexorable del temps, no? Què t'ha fet pensar que havia arribat el moment de recuperar-la?
2: Doncs, mira, precisament ara que fa 15 anys que la vaig escriure, un dia netejant l'escriptori de l'ordinador, això que tenim sempre tots pendents i que de tant en tant convé fer, i vaig veure l'espectacle Temps, i vaig tornar-hi a entrar, i me'l vaig tornar a mirar. I vaig dir, ostres, però si té una vigència brutal. De fet, és un espectacle que parla d'un tema ancestral, com és el temps. Sempre la humanitat hem estat al pas del temps, on venim, on anem, quant temps ens queda. I em va venir molt de gust, i jo, que sóc amo del meu temps, dic, ostres, torna'l a fer aquest espectacle, fem una reposició, netegem-lo una miqueta, l'actualitzem i tornem a fer-lo. I d'aquí ve d'aquesta cosa de voler... que te n'adones que és un tema que és absolutament vigent sempre, perquè tots estem atrapats pel temps, i que aquesta pregunta que has llançat a l'audiència, que no sé si algú que s'atreveix a respondre de què faria si et quedessin només 90 minuts de vida, això no caduca. És a dir, és una pregunta que la tenim sempre, sempre vigent. I aquesta és la història de l'espectacle Temps. Tornem-la a fer, va, vinga, som-hi. Com ha passat el pas del temps l'espectacle Temps? Anem a veure-ho,
0: Tu dius que aquesta no és una repetició, ho dic perquè hi ha algú a l'altra banda de la ràdio dient aquest paio només fa que repetir obres. No, no és una repetició, és un retorn conscient.
2: No,
0: així
2: què vol dir
0: que
2: aquest paio només fa que repetir obres? No ho havia fet mai.
0: Ja, per això ho dic. Però...
2: Serà que no hem repetit Shakespeare? Serà que no hem repetit Maricel? Al contrari.
0: Què hi haurà de diferent en aquest temps del 2026 respecte a aquell que es va estrenar?
2: El pas del temps. És a dir, en Quim Mas Ferrer és 15 anys més gran, 15 anys més d'experiència, 15 anys més vell, segurament també un pèl més fràgil de quan va estrenar, que tenia molta més vigorositat i a nivell físic. I precisament aquesta ha estat una miqueta la raó de voler fer aquesta reposició, no? De dir, ostres, aquell mateix text, aquell que és absolutament vigent, perquè la temàtica és absolutament vigent, però 15 anys més tard de l'intèrpret i de l'autor, anem a jugar amb això. I evidentment s'ha fet revisió, clar, l'escenografia és nova, s'ha entrat a l'equip gent nova, però en canvi l'essència i el contingut passa a ser exactament el mateix. I l'intèrpret és 15 anys més gran. Bàsicament aquesta és la història. Però ja hem fet prèvies i realment les sensacions són molt bones. I molta gent, és que és un espectacle que a mi molta gent em deia, ostres, per què no el tornes a fer? Perquè o jo me'l vaig perdre i me n'han parlat molt bé. I això és una cosa que m'ha anat com perseguint una miqueta durant aquests anys, i dic, ostres, doncs a mi també m'ha vingut moltes ganes de tornar-hi. Sí, tant que sí.
1: Clar, Quim, tu tens 15 anys més, però els espectadors també tenim 15 anys més.
2: Clar.
1: Això influeix, entenc, no? A l'obra.
2: Sí, això farà que entrin espectadors nous, també, que 15 anys enrere segurament no anaven a teatre. Per sort, amb el meu espectacle Bona Gent, que porto més de 500 funcions, em ve a veure un públic molt transversal, que segurament és la mateixa transversalitat que té el programa El Foraster, que m'agrada molt que em diguin això. És l'únic dia a la setmana que ens reunim tota la família al sofà, els nens, l'àvia i tots. I que et diguin això és molt maco.
1: Oh,
2: i per tant, doncs, si és veritat, els espectadors i les espectadores també són... també han passat 15 anys, i la veritat és que la sensació que tenim ara és que hi ha una àmplia majoria que té moltes ganes de... gent que havia viscut temps, l'espectacle Temps, o que no havien vingut, que tenen moltes ganes de formar part d'aquesta experiència, de veure aquest espectacle, que té una cosa que és molt bèstia, aquest espectacle. Parlem de la mort, però el que fem és celebrar la vida. I és un espectacle que parla de la mort amb molt d'humor. Perquè si té una cosa la mort és que ens iguala absolutament a tothom. És a dir, no hi ha un col·lectiu que no es mori en la nostra societat. Tots, rics, pobres, tots, del Barça, del Madrid, és que és igual, tots hem de passar per la mort. I llavors això fa que realment em puguis fer humor, perquè si només afectés a un

0: petit col·lectiu, dius, home, no ens podem posar amb els més vulnerables, que són els que es moren, no? Els immortals. No, no, no, aquí sí que ens iguala a tots.
1: Tots ens volim.
0: Per això és una tragicomèdia, per això és una tragicomèdia, perquè és, té un moment tràgic que parla també de la mort, però sobretot, sobretot, sobretot, parla molt d'humor de la vida, i tant.
2: I després que la mort, Quim, jo penso que té una cosa molt... Té una part com hilarant, no, no totes, vull dir, però sí que sempre acaba havent-hi un moment d'humor al voltant de la mort, no?
0: Bé, la veritat és que l'humor és el que ens salva de moltes situacions, moltes, moltes, i és veritat que la mort, tot i formar part de la vida, i és segurament el que dona sentit a la vida, el fet que ens morirem dona sentit que ara estiguem vius, i que moltes vegades la mort pot ser prematura i pot ser molt tràgica, però l'humor ens ha ajudat a la humanitat a poder tirar endavant, fins i tot gent amb condicions molt extremes, de malalties terminals que s'agafen a l'humor, o situacions molt bèsties de duresa personal, i gent que ha passat per aquestes experiències diuen, sort em vaig tenir de l'humor, de poder-nos enriure'ns de nosaltres mateixos i de les nostres situacions, no? I en aquest espectacle també es toca això, també hi és això, per això crec que els espectadors i les espectadores se senten molt interpel·lats, perquè és que és un personatge que li queda una hora i mitja de vida, i veuen com mica en mica afronta aquest tram final de la seva vida, un tram final que, per sort, no sabem quan ens arribarà, no ens diuen quan ens queda de vida, per sort, a diferència del personatge, però que tots hi acabarem arribant, no?
1: Va, entrem a allò que es diu el torrón, perquè segur que tota l'audiència, que li hem traslladat aquesta pregunta, què farien si els hi quedés 90 minuts de vida, també volen saber què respondries tu.
0: Clar, és que jo us ho posaré molt fàcil, perquè és que si volen saber què és el que faria jo, m'han de venir a veure.
1: Clar,
0: aquest és l'esquer.
1: Doncs canviem la pregunta, Quim. Què és el que no faries? Sí.
0: Mira, passa una cosa, i això segurament la nostra audiència ho està pensant en aquest moment. I ho heu dit en la introducció, acertadament. És una pregunta que, si no t'hi trobes, no la pots respondre.
1: Clar.
0: Perquè és que no saps quins condicionants hi han, si la por t'ha invadit, que digues absolutament invadit per la por, i llavors la gent el que fa és fer supòsits. Oh, jo faria sexe, fins i tot frivolitzar. Jo faria una bacanal amb els amics. Oh, segur? Segur que realment, amb aquesta tessitura que se t'esmunya el temps de les mans, estaries amb ànims i condicions per fer tot això? Segur? Per tant, el teatre et permet això, et permet jugar. I el que he fet jo ha estat jugar. És a dir, com que no ho puc saber-ho si no m'hi trobés, gràcies al teatre he pogut jugar a veure què és el que faria. I això és el meu espectacle Temps. En el meu espectacle Temps jo explico què és el que faria en la meva darrera hora i mitja de vida.
1: Clar, és un espectacle, com m'explicaves, on l'humor és fonamental, però, ostres, la gent deu sortir i que li queda una reflexió per endavant profunda,
0: Sí, em consta que sí, i això ja ho hem vist des de la primera gira que vaig fer amb aquest espectacle. Recordo que primer de tot intentaven respondre aquesta pregunta en la postfunció. Què faries tu? Què faries si et trobessis en la situació d'aquest personatge? Què faries si quedés només una hora i mitja de vida? Però per altre costat també la postfunció tenia una reflexió de dir, ostres, hem d'aprofitar el temps.
1: Totalment.
0: És a dir, el temps és que el temps que, és, que no hi podem anar-hi a la contra. Sí, el tempo es fugit, és a dir, és que és clar, és que és un tema ancestral, això. És a dir, perdoneu-me, és que la processó de verges, que data de fa més de 500 anys, ja tocava el tema del tempo es fugit i del rellotge sense broques, que tots ens arribarà a l'hora, no? I llavors, en aquest espectacle passa una miqueta això, que la gent diu, ostres, és veritat, a vegades ens distraiem amb tonteries a la vida i no donem importància a les coses que realment ho són. Realment, he d'estar enfadat amb aquell amic perquè va dir-me allò? De veritat que hem d'estar tant de temps sense dir-nos res? Ostres, la mort ens arribarà, d'acord, sí, però el temps no podem lluitar-hi. Per tant, aliem-nos amb el temps, que sigui el nostre aliat, fem les coses que ens venen de gust fer, deixem-nos d'estar de punyetes, de coses que no ens venen de gust fer, deixem-nos d'estar del què diran, quantes coses fem i deixem de fer pel que dirà la gent. Ostres, realment? I llavors totes aquestes coses la gent s'ho pregunten, i està molt bé, m'agrada molt, I perquè tant. És el que jo vaig fer en el seu moment, preguntar-me totes aquestes coses, i tant.
2: El que diran és una llosa que pesa sobre els nostres caps, La culpa, totes aquestes coses, en fi. Estem davant d'una obra que interpel·la l'espectador, no només allò que fa el teatre habitualment, sinó físicament. moment, eh? L'interpel·la allà al

0: teatre, i a més a més surten moltes preguntes, com deia la Míriam, del damunt. I aquí, diguéssim que al darrere hi ha aquest Quim Mas Ferrer del Foraster, que jo l'envejo moltíssim, perquè és un programa que m'encantaria fer.
1: Ai, gràcies!
0: I que seure... No, a més que es fa de manera tan deliciosa que està molt ben fet. I m'imagino que de tota aquesta experiència que t'emportes de vida, d'haver parlat amb tantes persones anònimes, t'emportes també lliçons de vida i del temps, no?, del pas del temps. Alguna que recordis, alguna anècdota que recordis especialment que t'hagi colpit?
1: Uf, clar, jo tinc la gran sort de conèixer moltíssima gent, de fet, de dedicar-me a conèixer gent. Quina professió tan maca, eh? Uh-huh. La meva professió és em dedico a conèixer gent. I d'aquí se'n deriven moltes coses. Quan coneixes a gent, aprens moltes coses, moltíssimes coses. Compartir és un verb que a mi em té absolutament atrapat. I llavors, evidentment, que m'han passat situacions en aquestes coneixences realment que són meravelloses, meravelloses. Però mira, ara parlàvem de la mort i per explicar-vos una situació, sense desmereixer a cap de les altres. Vaig conèixer un dia una senyora que tenia 90 anys que em deia que estava esperant la mort amb els braços oberts uh-huh. i que tenia ganes de morir-se, perquè ja en aquesta vida ho havia fet tot, ara es trobava bé, volia marxar bé d'aquesta vida, no quan estigués malament, i que ella cada matí obria els braços dient: mort, vine'm a buscar, ja ho he fet tot aquí. És a dir, el meu marit ja va morir, tinc els fills grans, els nets grans, ara estic bé, vis sol encara, però és que vull morir estant bé. No vull morir quan sigui dependent i quan m'hagin d'ajudar. I ho deia d'una manera que dius: ostres, que maco, perquè sempre estem acostumats a la mort tenir-la com a tràgica, mm-hmm. com a un final i com una cosa negativa, i ella em parlava com la mort com l'episodi més bonic del final d'una vida. I vaig dir: oh, quina reflexió! I aquesta senyora me la vaig trobar, que jo ja havia viscut l'espectacle a temps, i vaig dir-me: que xulo haver fet aquesta reflexió, no de la manera tan brillant com la va fer aquesta senyora, però jo haver-m'hi acostat una miqueta parlant de la mort, per tant, parlant de la vida. I el Foraster té aquestes coses. Et troba gent meravellosa que són capaços de regalar-te moments com aquest que us acabo d'explicar.
0: I sense el presentador que té, no seria igual.
2: No seria el mateix.
1: Això ja no ho sé, pobre de mi. No, hi hauria tants forasters o tantes forasteres com presentadors i presentadores hi hagués. Suposo que cadascú hi posaria la seva part, clar que sí.
2: Recordeu, des d'aquest dimecres 9 de setembre, en Quim Mas Ferrer estarà al Teatre Borràs de Barcelona amb l'obra Temps, per fer-nos reflexionar sobre l'amor i sobre moltíssimes més coses de la nostra vida. Quim Mas Ferrer, de veritat, moltíssimes gràcies i, com es diu al teatre, molta merda.
1: Gràcies, i marxem sense que m'hagueu dit què faríeu si us quedés només 90 minuts de vida.
0: Menjar, segur.
2: Mira, et diré el que m'has dit tu abans. Has d'escoltar el programa.
1: Sí? Exacte, correcte. Mira, aquí ho estàs fent.
2: Recupera el programa. Mira, el Robert ho ha dit, menjar. Ell menjaria.
0: Menjar, jo sí, ho tinc claríssim. M'aniria ben menjat.
2: Jo estaria amb la família, tinc claríssim.
1: Morir fent la digestió, no sé si és una bona opció. Bueno, en fi.
2: Quim, una abraçada molt forta.
1: Moltes gràcies, gràcies.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
2: Doncs una temporada més, els llibres no poden faltar a La Ciutat, així que ja tenim preparada la Laura Garcia, periodista literària, fundadora de Book Life i l'encarregada d'ajudar-nos a gestionar les nostres emocions a través de la literatura. Laura, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
2: Molt bé, i tu?
4: Jo superfeliç de ser aquí una temporada més amb tots vosaltres i de compartir, doncs, això, petites receptes literàries que ens ajuden en el nostre benestar emocional i que ens fan estar una miqueta millor.
2: Nosaltres encantats de que estiguis una temporada més amb nosaltres, així que tu diràs amb quina emoció comencem aquest curs.
4: Doncs mira, abans de començar amb les emocions, ho deia la setmana passada, vull animar els oients a que ens enviïn, doncs, si tenen alguna suggerència, si volen que parlem d'alguna emoció o estan passant per un moment vital, doncs, diferent, complex, de canvi, doncs serà fantàstic, perquè jo vaig treballant totes les emocions i tot el que a Book Life treballem, però a vegades també ens va molt bé que ens dieu la vostra, no? Que ens feu algun assessorament. Avui us parlo de coratge, perquè el mes de Book Life Inspira s'ha dedicat a aquest motor, a jo diria gairebé aquesta capacitat. I abans de començar a recomanar-vos llibres que poden potenciar el nostre coratge, m'agradaria fer una petita distinció del coratge i la valentia, perquè és veritat que ser valent o...

o ser capaç sempre d'afrontar les pors. És una mica diferent al coratge. El coratge té més a veure amb la nostra part interna, amb qui som, com som, què ens mou.

el tenim tots, està dins nostre, el que passa que a vegades se'ns fa difícil fer-lo sortir. Però també és veritat que el coratge surt sovint quan més el necessitem. Deixeu-me que us defineixi breument què és el coratge i que, pels que no ho sabeu, us digui d'on ve, perquè em sembla molt bonic. El coratge és la capacitat de mantenir-se fidel als propis valors i actuar correctament fins i tot davant del dolor. És una força, aquella força que ens fa mostrar-nos tal com som, amb el cor obert, malgrat el risc de ser ferit o rebutjat. És la disposició a afrontar voluntàriament situacions difícils, doloroses o incertes, creient que l'acte valent té un propòsit significatiu. O fins i tot és una veu interior que ens diu endavant quan tot crida a parar i que nosaltres, malgrat tot, continuem endavant. I és que la paraula coratge prové del llatí cor, que vol dir cor, com la seva paraula indica, i significa explicar qui ets amb tot el teu cor, i el coratge no és només enfrontar-se al perill, sinó viure'l amb autenticitat. El coratge no és l'absència de por, això és molt important, perquè sovint pensem, és una persona molt valenta, no té por, no. El coratge vol dir que, malgrat la por, no ens deixem governar per ella i tirem endavant. Pot ser silenciós, no sempre és cridaner, no sempre les persones amb coratge demostren que són molt valentes, no? A vegades és llevar-nos quan tot ens pesa, demanar ajuda, dir que no, no? O quedar-nos quan tot ens convida a fugir. Tenir coratge, el que dèiem abans, és ser fidel a un mateix, mantenir-nos coherent amb el que sentim i el que pensem. I una cosa molt important, i aquí entrem a les primeres recomanacions, el coratge neix del contacte amb la pròpia vulnerabilitat. Quan ens permetem ser vulnerables, ens obrim a viure amb el cor a la mà, i viure així requereix molta valentia, aquí és quan realment ens mostrem que tenim coratge. El coratge s'entrena, això és una bona notícia, i el coratge també és contagiós. Tot això us ho dic perquè ara us recomanaré llibres que ens parlen precisament d'això, de com entrenar el coratge i de que el coratge es pot contagiar a través de la literatura. Avui us començo parlant de tres llibres que són un, que és una autora, que és la Brené Brown, que és sociòloga i investigadora. Té una xerrada molt interessant en el TED, aquests vídeos de YouTube, que si voleu buscar-la us agradarà moltíssim. Té molts llibres, en anglès sobretot, però ja estan traduïts al castellà, de moment, no al català, i us en recomano dos i un article molt bonic. Más fuerte que nunca, és un dels llibres últims que ha escrit de la Brené Brown, però abans ja havia tingut un best-seller que es diu Imperfección, Los dones de la imperfección, i abans té aquest article tan fantàstic com que es diu El poder de ser vulnerable. Tres lectures que us recomano si voleu entendre que el coratge prové de la vulnerabilitat. Només acceptant que som vulnerables i només compartim la nostra vulnerabilitat amb aquelles persones que estimem i que ens envolten i que sabem que podem confiar, podem connectar amb la nostra essència i és quan realment trobem el coratge de ser qui som. I podem començar a treballar per superar o per enfrontar les dificultats. Brené Brown va ser tot un descobriment per mi i espero que per vosaltres ho sigui i que us ajudi a enfrontar aquest setembre amb força i amb coratge, perquè a vegades les situacions són molt complexes. El coratge s'entrena, però també es contagia. Llibres que contagien coratge, La cartera, de Francesca Giannone, o La doctora, de Sílvia Tarragó, com persones que, malgrat tot el seu entorn, anaven en contra del que elles volien, de qui eren, de com volien viure, elles van seguir endavant amb pas ferm, sense dubtar a vegades de la seva pròpia decisió, però seguint endavant. Tenir coratge no vol dir no dubtar. Podem dubtar, podem tenir por, podem fins i tot en algun moment plantejar-nos tirar la tovallola, però si malgrat tot això seguim, tenim coratge. I La cartera i La doctora, de la Sílvia Tarragó i la Francesca Giannone, també ens parlen d'això, igual que La trena o Aliades, de Txell Feixas Torres, o Mil sols esplèndids, de Khaled Hosseini, tres llibres fantàstics sobre quan la situació és molt complexa, política, socialment, al nostre voltant, continuem mantenint els nostres valors per tirar endavant, o recentment Papallones negres, de la Piscina Morris, un llibre fantàstic sobre el setge de Sarajevo i sobre com la cultura i l'exercici de la cultura per part dels protagonistes, de qui són, de què volen i de com volen canviar el món, doncs ens fa veure que a vegades el coratge neix de dins nostre. També en temps de guerra, com La bibliotecària d'Auschwitz, d'Antonio J. Turbio, o La bibliotecària del front, de la Berta Jardí, com el coratge d'alguns que creien que només la cultura i la literatura ens podia fer mantenir la nostra identitat en temps de guerra i en temps difícils, va fer doncs realment que fossin persones

0: que salvessin no només moltes vides, sinó també moltes ànimes i molta gent que estava perduda. Sovint en situacions difícils és quan es mostra realment el nostre coratge. Hi ha exemples de llibres de persones que gràcies al seu coratge han fet front a dificultats molt diverses, no? És el cas de Wonder, de J.R. Palacios, però també Això no es diu, de l'Alejandro Palomas, que ens parla de la seva situació d'abús sexual quan era un nen i com el coratge i la literatura van ajudar-lo a superar-ho, o Tengo un nombre, del Chanel Miller, com ens explica que l'abús i la violència de gènere, com el coratge i les ganes de tirar endavant van fer que sobreposés, Instrumental, de Jane Rodgers, que també ens parla de com la música li ha salvat la vida. Vull parlar-vos, per acabar, de dues situacions en les quals el coratge és molt necessari, com aquesta força de fons, no? És el cas de les malalties mentals. Sovint les persones al llarg de la història amb malalties mentals s'han vist de manera equivocada totalment com persones dèbils, i és que s'ha de ser molt fort per viure cada dia i aixecar-se cada dia amb una malaltia mental com la depressió o com tantes d'altres i continuar vivint malgrat la tristesa, no? I vull recomanar-vos tres llibres: La campana de vidre, de Sílvia Plats, o Innocència interrumpida, de la Susana Kaisen, per entendre com de valents i com de coratge són les persones que s'enfronten dia rere dia a aquestes malalties mentals. O una altra situació que també requereix de molt coratge és el dol, no? El dol per persones que han marxat i que estimaven molt, o per persones que perdem, no?, al llarg de la nostra vida. N'hi ha molts de llibres de dol, ens n'hem parlat moltes vegades, però avui us vull deixar el llibre de Francesc Torralba, No hi ha paraules, Assumir la mort d'un fill. S'ha de tenir molt de coratge per fer front a situacions com aquestes que et trenquen, no?, i que fan que la teva vida canviï completament de sentit i de color. Finalment, us vull recomanar un llibre que pot semblar que és un llibre per nens, però és tot el contrari. És un llibre que a mi em ve al cap sempre que parlo del coratge, i és el llibre de Un monstre em ve a veure, de Patrick Ness, que no sé si recordaràs que Alejandro Menábar em va fer una pel·lícula fantàstica, i que a mi em connecta molt amb el coratge, que és una força que ens ve molt de quan som petits. A vegades pensem que els nens tenen molta por, i és veritat que no són valents, i això no és veritat, perquè ells saben perfectament, pel simple fet de tenir moltes pors i d'assumir que les tenen i de fer-les manifestes, que s'ha de tenir molt de coratge per, malgrat la por, continuar fent les coses. I el protagonista d'aquesta història veu reflectides les seves pors en un monstre que al principi li fa molta por, que el ve a veure cada nit, però que en realitat és un monstre que acabarà fent-li veure quines són les seves fortalesa realment. Només enfrontant les pors amb coratge serem capaços de saber què és el que ens fa forts i quines característiques internes tenim per fer front a tot això. És un llibre fantàstic que, si no l'heu llegit, recupereu-lo. La pel·lícula és meravellosa, és fantàstica i és molt de tardor, també us ho haig de dir.
1: Totalment.
0: Però el llibre és fantàstic. Pels que teniu nens adolescents a casa, també és una bona lectura per fer amb ells, perquè tots tenim fortaleses i a vegades només afrontant les pors i la nostra vulnerabilitat som capaços de saber quines són.
1: Laura García, jo em quedo amb una frase que has dit al principi, que tots tenim el coratge dins nostre i és així, l'hem de treure a vegades, encara que costi, per superar determinades situacions. Laura García, un plaer tenir-te aquí una temporada més amb nosaltres. Que vagi molt bé,
0: una abraçada, que vagi molt bé.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Recte final del programa, m'havies demanat un minut per escoltar...
3: Menys, perquè l'Olga sempre, l'Olga de Rubí, a vegades fa relectures del seu propi missatge.
1: Sí.
3: Ens ha dit al principi que si s'enfrontés en 90 minuts d'espera pel final de la vida, doncs ha dit que menjaria, no?, que estaria amb els amics, amb la família, amb el seu gat...
1: Sí.
3: Però després ha fet una apreciació i vull fer notar que no ha estat sota cap pressió. Jo no vull dir, no l'he pressionat
1: després
3: cap moment.
1: Després del que va passar l'altre dia amb tu.
3: Jo no li he dit res. I ella, per la seva pròpia natura, ha dit això.
1: A veure.
4: Mireu, m'he oblidat de dir alguna cosa. Ja que ens n'anem a prendre pel sac...
5: Oye, por favor.
4: Tots junts amb una bona ampolla de cava brut.
5: Muy bonito, me gusta.
4: Cadascú amb la beguda que vulgui, amb el seu menjar preferit. Cava con arroz bonito. Fent bulla i fent gresca com si fos...
6: Ojo.
4: Com si fos Nadal.
6: Lo ha dicho.
4: No. Com si fos Nadal. Saps allò d'estar contents i cantant i fent el burro? Doncs igual.
7: Feliz Navidad.
4: Com si fos Nadal. Així ens arriba el fin del mundo i nos pilla.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dimarts, dimarts 8 de setembre de 2026, tot i que portem acompanyant-vos una bona estona des de 2:45, doncs, amb les sèries, amb recomanacions de llibres, amb mil i una històries per fer-vos companyia durant la matinada, però ara ja com a tal toca el tram despertador, toca poder iniciar aquest dimarts dia 8. Així que, David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Què podem explicar per fer allò 5 cèntims, fer una mica de carta de presentació del dimarts dia 8? A veure.
1: Doncs avui tenim que és el Dia Internacional de l'Alfabetització, tenim també que és el Dia Mundial de la Fibrosi Quística, és el Dia Mundial de la Fisioteràpia, és el Dia Internacional dels Periodistes, en homenatge al periodista txec Julius Fuchsig, executat pels nazis el 1943, i atenció, David, que avui és el dia de Star Trek.
0: Oh, meravellós, meravellós. Doncs, escolta, vamos, ja estic fent el símbol que no es veu a través de la ràdio, però estic fent amb la mà el símbol de Volcano, de l'Espoc, de tots els volcanos, de tots els Klingons, Kapla, i que per molts anys podem celebrar aquesta franquícia que tant ens ha acompanyat al llarg dels anys amb innumerables sèries i pel·lícules i per què no dir-ho també amb joguets, que ara ha sortit un Lego de Star Trek que jo me l'estic mirant, saps, amb conojos golosos, o sigui que amb això estic. Què més tenim, David?
1: Doncs anem cap als Estats Units, que tenen alguns dies nacionals curiosos. Avui és el Dia Nacional dels Professionals de les Tecnologies de la Informació, també és el Dia Nacional dels Actors, però avui celebren el Dia Nacional de Conscienciar sobre les Iguanes.
0: Fixa't.
1: Sí, per cridar l'atenció sobre les necessitats de les cures que necessiten a l'hora de tenir-los i els problemes relacionats amb tenir-los en una llar. Mm. Són animals que haurien d'estar, sí, doncs, en el seu hàbitat natural i no, sí, a dintre d'una casa.
0: Si la meva filla em digués que vol una iguana, és exactament el que li diria, que aquest animal ha d'estar en un entorn natural, eh? I casa meva no és un entorn natural.
1: Exacte.
0: Sobretot deixem clar aquesta segona part, perquè si no algú podria dir no, però casa nostra és un entorn... No, casa nostra no és un entorn natural, és un entorn doncs d'un pis, eh? I en un pis una iguana no pot estar bé.
1: Això... Sí, és veritat que jo alguna, sí, vegada he pensat que si tingués una iguana a casa, sí, viuria com si estigués en un bufet lliure, amb la quantitat d'insectes que tinc per tot arreu.
0: No, funció fan...

0: Si fan, es posaria grossa, no vols dir que menjaria bé, eh? No li faltaria el menjar, eh? Mare meva, amb la de mosquits i tot això. Me, jo, sí, jo recordo un viatge en què estàvem en un país que hi havia ja quasi dins de la... No, sense el quasi, dins de l'habitació hi havia coses així, i jo pensava, dic, mira, no em picaran els mosquits, però tampoc podré dormir, perquè eren d'un tamany que jo dic, mare meva, aquesta cosa salta al mullit i jo pego un bot que no em recupero. O sigui que, en fi, són uns animals ben, ben curiosos, sí senyor. Què més tenim, David? Algun menjar, algun aliment?
1: No, mira, avui tenim que és el dia del perdó.
0: Ah, així en general, així, tot el
1: així
0: món,
1: així en general.
0: Molt bé.
1: I es vincula a un esdeveniment històric. És que el 8 de juny del 1974, el president dels Estats Units de l'època, Gerald Ford, va atorgar un perdó oficial a Richard Nixon per la seva possible participació al Watergate. Així que, vinculat a això i fent-ho una mica més extensiu, doncs, el dia del perdó. Avui també tenim que és el dia nacional de l'ampersand. El símbol aquest del and que s'utilitza. Doncs està dedicat avui la festivitat a aquest dia. I és el dia d'agrair els passejadors de gossos.
0: Molt bé.
1: Una figura molt més típica dels Estats Units que de casa nostra. Tot i que cada vegada se'n veuen més, a casa nostra.
0: Sí, d'aquests que van amb 30 corretges, i que van surfejant, no?, perquè els gossos el porten o la porten com si estigués fent esquí aquàtic, d'aquestes coses. Ben, ben curiós.
1: Mira, un dia, mentre anava passejant pel riu Besòs amb la meva gossa, que és el lloc on més li agrada anar, anava un passejador de gossos que els portava sense corretge.
0: Ostres.
1: I portava ben bé 15, però tots amb una disciplina militar.
0: Carai, escolta.
1: Que no hi havia ni un que es despistés, l'anaven seguint d'una manera, i a més es va asseure sota un arbre a l'ombra, amb ells, i tots al seu voltant, allà ben assegudets i ben tranquils.
0: Imagina't.
1: Em va semblar meravellós.
0: O és alguna droga que els hi dona, o té unes feromones, o el xiula d'una determinada forma que li fan cas, i des d'aquí aquesta persona té una entrevista. Aviam si l'aconseguim entrevistar algun dia, que ha de ser apassionant. Ens queda algun dia algun menjar, alguna beguda?
1: No, avui no tenen ni menjar ni beguda. És curiós.
0: Home, ni que fos pel passejador de gossos que pugui menjar alguna cosa.
1: Exacte,
0: bueno,
1: m'han decebut avui.
0: Sí, totalment. En fi, qui sap si demà potser sí, és el dia del muffin de pinya amb gerd, no ho sé, en qualsevol cosa. Bé, ara el que sí que ens agrada saber és a qui li hem de felicitar el sant.
1: Doncs mira, avui tenim que és Sant Pedro Claver, és Sant Tomàs de Villanueva, és Sant Pedro de Chavanon. Tenim també que és Sant Adriano de Nicomèdia, són els Sants Pedro, Fausto, Dion i Amonio de Alejandria, Sant Isaac de Bagrevant, Sant Sergio I i Sant Corviniano de Freising.
0: Corviniano, Corviniano és un nom preciós per posar una criatura. Corviniano, doncs, aquesta moto agafa molt bé les corvinianes, Si s'ha d'inclinar, doncs va molt bé. Bé, doncs això en quant als noms, però ara ja podem viatjar fa un segle per saber les notícies que ens interessen, que eren importants quan començava el curs, en aquest cas de 1926. A veure què deia la premsa. Doncs a veure, David, explica'ns què era important al setembre, a principis de setembre de 1926.
1: Sí, recuperem alguns articles de la setmana passada, com que hem estat fent el repàs del mes d'agost.
0: Sí, perquè si no anàvem acumulant decalatge.
1: Clar. Doncs mira, el 2 d'agost, La Vanguardia publicava un article, si més no, molt curiós. Molt curiós perquè, 100 anys després, tornem a parlar-ne. És un article que assigna Orellitra.
0: Orellitra, que té nom de cantaor. Aquesta nit, gala especial d'Orellitra. Allà, doncs, a veure, sí, què deia?
1: Doncs, el mes de... En la secció Notes Industriales ens parlava del vehículo eléctrico.
0: Carai.
1: Sí. La importación del petróleo y sus derivados es muy onerosa y hasta en caso de crisis podría llegar a ser un problema difícil. De una gran importancia es, pues, sustituir este hidrocarburo por algún otro carburante nacional.

0: numerosos ensayos se han hecho para sustituir la esencia por el alcohol en los motores de automóvil. Más la cuestión no está aún resuelta. Quedan los gasógenos, cuyo empleo ha dado, justo es reconocerlo, resultados alentadores, si bien estos aparatos deben reservarse para los transportes a gran distancia y para camiones. Muy útil es considerar, por último, que la electricidad puede, en determinados casos, ser un agente maravilloso para la propulsión de los coches automóviles. Los ensayos anuales organizados por la Oficina Nacional Francesa de Estudios e Invenciones han mostrado de una manera palpable lo mucho que se puede esperar de este modo de locomoción. Entre los países faltos de petróleo, Italia es uno de los que ha comprendido bien el importante papel que la electricidad puede jugar en materia de tracción. Diversas sociedades italianas se han lanzado resueltamente a la construcción y explotación de vehículos provistos de acumuladores. En considerable número de ciudades italianas circulan actualmente coches eléctricos, los que son, hasta en ciertos casos, preferidos a los de motor de esencia. Y cosa chocante, en los Estados Unidos, donde, como se sabe, la producción de petróleo es considerable, el número de coches eléctricos en circulación es también muy numeroso. Las ventajas de los vehículos de que nos estamos ocupando son numerosas. La caloría eléctrica cuesta más barata que la de esencia. El rendimiento de los aparatos eléctricos es muy elevado y el automóvil con acumuladores no consume más que cuando está en movimiento. Es confortable, silencioso, suave, no desprende ningún gas tóxico, es conveniente y fácil de conducir.
1: Impressionant. Sí, impressionant, perquè estem parlant de fa 100 anys. És a dir, fa 100 anys, imagineu les diferències. No és que no hi hagués intel·ligència artificial, és que no hi havia internet, és que no hi havia computació. És a dir, estem parlant de fa 100 anys. I ja veien clar que l'electricitat calia investigar, calia provar-ho, calia veure-ho, no? I clar, encara estaven lluny d'entendre quines formes de generació, diguem-ne, no contaminants, no? Hi haguessin per generar aquesta electricitat, que aquest segueix sent un tema cabdal avui dia, no? Però que ja n'eren conscients de tot això. O sigui, és absolutament fascinant. I que Itàlia, per exemple, no? Fos una potència en això, no? Ara el que sí, tot sí. És Xina, no? Com si diguéssim, doncs en aquell moment, si hagués seguit investigant per aquí, doncs ara imagina't quants calés, no? Quantes patents podria tenir Itàlia en aquest aspecte.
0: Sí, sí, és que és impressionant. I saber que hi havia vehicles elèctrics circulant pels carrers i que ara ens venen el vehicle electrificat com la gran novetat dels nostres temps. Fa un segle ja n'existien.
1: Sí. Aquí el tema consisteix, ja dic, en com s'obté aquesta electricitat. Perquè ho pensa, si és elèctric, no contamina. I com es pensen que es fa l'electricitat? No tot es pot fer encara amb elements, diguem-ne, nets, no? Com si diguéssim. Per tant, cal seguir investigant i millorant aquests aspectes per poder aconseguir electricitat des d'un punt de vista net. O sigui que molt interessant.
0: Tenim una altra notícia, en aquest cas només em quedaré amb el titular, la publicava el Noticiero Universal, i era La corrida de la premsa.
1: Clar, home, moment, dit així...
0: En un primer moment, clar, sí. M'he espantat. Després era que l'Associació de la Premsa Diària de Barcelona organitzava la cursa de braus.
1: Ah, val. No, home, perquè si no dius, mira... He anat a un event, no? Era la corrida de la... A Brasil en diuen, de les curses en diuen corrides.
0: Sí.
1: I, per exemple, és famosa la corrida de São Paulo. I dius, a veure, diu, me'n vaig a fer la corrida de São Paulo. I la gent et mira com que han dit... A veure, vols dir que això, que aquí hi ha criatures, que no, és la cursa. Bé, doncs, potser entre els nostres oients hi ha algú que és brasiler o portuguès i ens pot dir que ha fet diverses corrides, no?, en aquest aspecte, vull dir, perquè, clar, és així. Aquí a Espanya, clar, tenim les de Brau, sí, el que passa és que, fa 100 anys, la premsa feia això.
0: Feia curses.
1: Sí, feia curses.
0: Sí. I el 3 de setembre, La Vanguardia publicava un article en el qual, venia a publicar una teoria.
1: A veure.
0: Una bota envenenada.
1: Carai.
0: Però ja es curen en salut, eh? No respondemos de la veracidad del siguiente relato.
1: És lo de menys. Sí. Sin haber entrobato.
0: Pero lo reproducimos, por si puede servirle para un final emocionante a un autor de novelas o melodramas policíacos.
1: Molt bé.
0: Un colono de Pensilvania.

0: Vania se sintió herido en una pierna a través de la bota, sin haber visto ninguna serpiente de cascabel. Creyendo que había sido herido por un arbusto, entró en su casa sin darle importancia a lo sucedido. A las pocas horas sobrevinieron los vómitos y las convulsiones sintomáticas de las picaduras de reptil, no tardando en morir presa de horribles dolores. Transcurrido un año, un hijo del difunto puso en venta los efectos de su padre, pero otro hijo, no queriendo que pasasen las botas a poder de un extraño, las reservó para sí. El mismo día de ponérselas sintió un ligero dolor. Aunque la pobre madre, asociando ideas y recuerdos, tuvo una funesta sospecha, no pudo evitar la desgracia que sobrevino a las pocas horas.
1: ¡Ay, qué Dios!
0: Esta nueva desventura, prontamente divulgada, atrajo la atención de un médico de la localidad que, examinando las botas, halló un diente de serpiente de cascabel incrustado en la suela y cuya saliente estaba de abajo arriba.
1: ¡Ostras! Sí. ¡Qué una historia!
0: El médico extrajo el diente y, pinchando con él a un perro, produjo la muerte a las pocas
1: horas. Jo ja estava absolutament destrossat amb aquesta història. I el remate no me l'esperava. Allò de, el final le sorprenderà. O sigui, anem a provar. No, tengo esta teoría, vamos a probarlo. Mira, un perro, puf! I el mata.
0: Sí.
1: Ostres, però també, quina mala bava tenia la serp aquesta, eh?
0: Tenia molt males pulgues.
1: Males pulgues i mala bava, perquè, escolta, aquesta dent va anar matant gent, eh? O sigui, sí. Morta la serp, bueno, o havent d'anar al dentista. Imagino que les serps van tenir un dentista, perquè va perdre una. I, ostres, quina història més... Més bèstia, és que, vamos, és d'aquests de relatos, eh? Per a no...
0: Ara, quan vagi a la muntanya, ja no sé què em posaré de calçat.
1: No us poseu botes d'altra gent, eh? Hi ha de posar-vos les botes? Diu, ens posarem les botes. Bueno, si és de menjar encara, però de...
0: Eh? Quan hagi d'anar al camp, em posaré botes d'aquestes de laborals, d'aquestes
1: que són
0: amb punta de ferro.
1: Que bueno, les fan servir per treballar en centrals nuclears o on sigui. Sí, aquí que no entre nada, eh? Aquí no entra nada. Que en tot cas li fas una ortodòncia a la serp que et vulgui queixar-la. Quina història més absolutament impressionant. I mira, 100 anys després encara se'ns posa los pelos com escàrpies, imaginant això. O sigui, impressionant aquest document. Va, anem amb més coses que ens explica en David Morales i després anem amb l'entrevista del dia, que així intentem despertar vigilen sus zapatos, que aquí diem sempre, o los zapatos de sus familiares muertos por extrañas circunstancias, anem a dir-ho així, i us seguim acompanyant fins a les 6 en aquest inici de dimarts, dia 8 de setembre de 2026. Seguim.

0: va passar tal dia com avui, 8 de setembre del 1888. Es troba el cadàver d'Annie Chapman, segona víctima de Jack l'Esbudellador. Aquell dissabte al matí al barri de Whitechapel, a l'est de Londres, un veí anomenat John Davis va fer un descobriment macabre al pati posterior del número 29 de Hanbury Street. A les 6 del matí va baixar les escales i va ensopegar amb el cos sense vida d'una dona de mitjana edat, estesa a terra amb la gola profundament tallada i l'abdomen obert amb una mutilació brutal. Els òrgans interns havien estat extrets i col·locats amb cura al voltant del cos en un acte de violència que va horroritzar els investigadors. La víctima va ser identificada com Annie Chapman, una prostituta de 47 anys coneguda com Dark Annie pels seus cabells foscos i la seva vida errant. El metge forense, el doctor George Baxter Phillips, va estimar que la mort havia ocorregut dues hores abans, possiblement entre les 4 i les 5 del matí, i va confirmar que l'assassí tenia coneixements anatòmics bàsics, ja que havia tallat amb precisió per extreure l'úter. Una història, la de Jack l'Esbudellador, que ha estat portada a la ficció en diverses ocasions, com aquesta del 1944.
1: Venía corriendo por esa calle. ¡Era el asesino!
2: ¿Pudo verle la cara?
1: No, estaba muy oscuro. Apareció como una sombra. Acabaremos todas como ella. Se oculta en la oscuridad como una sombra perdida.
0: Recordem, doncs, que va passar tal dia com avui, 8 de setembre del 1888, que es trobava el cadàver d'Annie Chapman, la segona víctima de Jack l'Esbudellador.
3: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Va passar tal dia com avui, 8 de setembre de l'any 1981. Mecano publicava Hoy no me puedo levantar. Aquell dia sortia al mercat el primer senzill del trio madrileny format pels germans Nacho i José María Cano i Ana Torroja. Una cançó que es convertiria en el seu debut discogràfic i en la porta d'entrada a una de les carreres més brillants del pop en castellà. El tema, amb un so sintètic i fresc, d'autor de la New Wave i de l'electrònica que triomfava aleshores a Europa, va connectar immediatament amb el públic jove de la movida madrilenya, el moviment cultural que vivia el seu moment més efervescent just després de la dictadura. Hoy no me puedo levantar parlava, amb un to desenfadat, dels excessos de les nits de festa i la seva lletra es va convertir en un petit himne generacional. L'èxit del senzill va permetre a Mecano fitxar per CBS i publicar pocs mesos després el seu primer àlbum homònim, que confirmaria el bon moment del grup. A partir d'aquí, la banda encadenaria èxits com Me colé en una fiesta o Més endavant, Hijo de la luna o Una rosa es una rosa, consolidant-se com un dels grups més venuts de la història de la música espanyola. Recordem així que va ser un dia com avui, un 8 de setembre de l'any 81, que Mecano publicava Hoy no me puedo levantar.

0: vull fer treballar. Sí, ja toca. Ja després de parlar-vos de tant de l'ordre, avui us tocaria fer una mica de feina. Vull que mireu al vostre voltant, on segur que hi ha molts objectes que esteu acostumats a veure com a part de la vostra decoració i que no sou conscients que no necessiteu. Aquests objectes innecessaris estan ocupant un espai que segur que el podíeu destinar a altres coses més útils. Per tant, crec que ha arribat el moment de dir-li adéu. Com que pot ser que tots sols no els veieu, us vaig ajudar i us vull dir 60 coses que són inútils. Sí, de fet, he dit 60 coses, n'hi ha moltes més, però no és qüestió de que m'agafeu mania en les primeres de canvi. Aleshores, l'únic que em toca seria començar. Esteu preparats? Doncs vinga. La primera cosa, bosses de plàstics i penjadors de tintoreria acumulats en els armaris. Cintes de caset des de que Maria Cristina volia governar. Qualsevol peça de roba, tacada, deformada o trencada. Mitjons orfes. L'altre parell viu a Nàrnia i no torna a casa nostra. Bolígrafs que no pinten. Medicines caducades. Recorda que hi ha que portar-les als contenidors de reciclatge de la farmàcia. Cosmètics secs, caducats o mostres que mai utilitzaràs. Llibres i apunts de quan estudiaves. Ja no els necessites. Aliments que viuen eternament al congelador. Tasses, plats, coberts incomplerts. Objectes duplicats de la cuina. No necessites 8 culleres de fusta o 4 obrellaunes. Iogurtera, màquina de fer pa. Bueno, de fet, aquests que jo els dic ognis, objectes culinaris no identificats, poden marxar de la vostra cuina. Espelmes a mig començar, oblidades a algun armari. Cintes de VHS o DVD, per veure amb quin reproductor, si ja no en tenim. Carregadors d'objectes que ja no tens. Paper de regal utilitzat. Manuals d'instruccions. A internet es troben tots. Tàpers groguents, sense tapa o que no tanquen. Revistes velles o diaris que ja no llegiràs. Claus? Claus de quin reina? Correu brossa, joies trencades o bijuteria de quan l'Anna Torroja va fer la comunió. Calendaris antics, ampolles de perfums quasi buides. Joguets o jocs antics on els hi falta alguna peça. Caixes buides, d'electrònica, de petits electrodomèstics o de sabates. Pintura sense utilitzar, si quan la tornis a utilitzar segur que no té res a veure amb el color de la teva paret. Roba per nen que ja no els hi va bé. 250.000 bosses de compres. Adorns nadalencs antiquats, portàtils i mòbils que ja no utilitzes, mantes antigues, botons que guardem i ja no cosim, espècies caducades o que no utilitzes, productes de neteja que no t'agraden, draps de cuina vells o trencats, vells trofeus o records que ja no valores, regals que mai et van agradar, mitges trencades o amb carreres, el desordre a la teva bossa o moneder, rebuts innecessaris, radiografies, informes mèdics, una analítica de fa 2 dies ja és vintage. Roba interior en mal estat, decoració de casa teva que ja no t'agrada, llibres que mai has llegit i que mai llegiràs, l'ampolla d'anís del mono que crec que el mico agrairà la seva jubilació després de 30 anys a l'armari, excés de tovalloles de bany i llençols, testos sense planta i sense perspectiva de tenir-la, tinta d'una impressora que ja no tens, monedes de països a on no tornaràs, rellotges des de l'adolescència, ampolles i pots buits a la cuina, esponges que aconsegueixen fer un peeling a tot el cos només mirar-les, ganivets i tisores que ja no tallen, o a l'afilador o a reciclar. Camisetes del teu club esportiu des d'abans que es constituís. Material d'escriptori obsolet. Camisetes de publicitat que el Pau Gasol entra 2 vegades. Sabates que et fan mal, no t'agrada o no et poses. 101 no són els dàlmates que teniu, sinó les velletes que teniu a la vostra aigüera. I podia continuar. De fet, fa poc vaig fer una llista que era més de 120. Revisa periòdicament el teu entorn i desfés-te de tot allò que no té cabuda a la teva vida. Si voleu saber més, hauríeu d'entrar a la meva web, estertorres.com, i allà tindreu més informació.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar ja el dimarts 8 de setembre de 2026. Però abans d'acabar la funció i tancar la paradeta, va, una notícia d'aquestes que ens agrada sempre comentar, que ens pot donar debat, de dir, mira, saps què han dit a la ràdio? Doncs han dit això, això que ens explicarà ara en David Morales. Quina has triat avui, a veure?
1: Anem cap a Estats Units, a New Jersey. El senyor John Cotterman és cofundador d'una iniciativa que es diu Tidal Nuts per netejar les costes. Fa uns dies estava fent les seves tasques a l'Upper Townsite, tota normalitat, allò que va recollint ampolletes...
0: Sí, allò que es fan...
1: Una llau. I de sobte va trobar una ampolla, però el que li va cridar l'atenció és que aquella ampolla, la boca, estava segellada per evitar que hi entrés l'aigua.
0: Sí.
1: Dintre hi havia un missatge.
0: Ep.
1: Sí. Va obrir i resulta que era un missatge que portava més de 50 anys a la deriva.
0: Ostres!
1: Sí. Es podia llegir dintre de la nota: aquesta ampolla va quedar a la deriva el 20 d'agost del 1973 a la platja del segon carrer de Ocean City, mentre els meus segrestadors em transportaven a una illa davant de la costa de l'Atlàntic.
0: Ostres!
1: Si us plau, avisa la meva família que una banda de despietats pescadors d'esponges m'estan obligant a bussejar per ells en aigües infestades de taurons. Si us plau, torna aquesta nota a casa meva. Potser m'hagis salvat la vida. Gràcies, Laurie Blair. En aquell moment, Laurie Blair era una nena de 9 anys.
0: No me diguis això.
1: Sí, bàsicament, amb la seva germana, totes dues amb molta imaginació...
0: Val.
1: Havien decidit llançar a moda de broma, llançar l'ampolla al mar.
0: Quin ensurt que m'havien dut, mare meva.
1: Sí. La Lauri...
0: Ja veuràs quan arribis a casa, nena, de la que has liat aquí, mare meva.
1: La Lauri tenia 9 anys, la seva germana Allison en tenia 16. El cas és que el senyor John Cotterman va decidir investigar i va intentar trobar a qui havia llançat aquesta ampolla.
0: Per regalar-li unes esponges, saps?
1: Sí.
0: Allò de dir, sí.
1: Malauradament no va aconseguir trobar la Lauri Blair. La Lauri Blair va morir el 2019.
0: Ostres.
1: Però sí que va aconseguir localitzar la seva germana.
0: La germana gran.
1: Sí, la germana gran. Va explicar que la seva germana era una persona molt creativa, molt peculiar, que tenia molt de sentit de l'humor. I que, de fet, va ser ella qui va escriure el missatge amb allò que li anava dictant la seva germana petita.
0: Val, és a dir, l'autora material com a tal era la que encara és viva. La gestora del projecte és la que pobreta va morir, eh? Impressionant.
1: Exacte. Impressionant. Doncs d'aquesta manera, un cop va aconseguir posar-se en contacte, el senyor Cotterman va decidir enviar-li la carta físicament a la germana perquè la tingués de record d'aquesta història, una història que, doncs mira, tenia a la seva germana com a protagonista, malauradament ja no hi és.
0: Doncs quina història. Una història d'aquestes que... supera, eh? La realitat molts cops supera la ficció, perquè una ficció acostuma a tenir una intenció, no? Sigui humor, sigui drama, però aquesta història té moltes vessants, té moltes arestes, no? Que ens fan pensar sobre el que pot ser una broma, no? Pot ser aquesta connexió entre les dues germanes, no? El que es podien imaginar, que algun dia, clar, la intenció és que algun dia això ho trobés i pensessin com reaccionaria aquesta persona, però que ho fessin tant anys després, i quan hi ha una d'elles ja no hi seria, és el que no deixa de sorprendre-te la vida, no? La vida no és un guió que està allò escrit amb tota la lògica. Molts cops és més il·lògica del que ens podem imaginar. Per tant, el millor que podem fer és viure-la amb intensitat, amb les idees d'intentar anar cap a una direcció, però deixant-se portar també per les sorpreses i els girs inesperats que us pugui oferir aquesta experiència única i irrepetible en principi, tot i que hi ha gent que defensa que poden haver repeticions o variacions. Per si de cas, David, per si de cas, visquem-la al màxim d'intensament i feliçament, i si després ens podem reencarnar o tornar a començar com si fos una partida

0: i de videojoc, ja ens hi trobarem. Però per si no, escolta, gaudim-ho al màxim. David, que tinguis un dia fantàstic.
1: Bon dia.
0: I a tots vostès, a gaudir d'aquest dimarts, dia 8 de setembre de 2026, que tornarem aquesta propera nit, com sempre, a 2:15. Que vagi molt bé, us deixem en Más de Uno.

0: Más de uno, con Rafa Latorre.
1: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
2: Arriba per primera vegada a Parc Central. Del 5 al 12 de setembre, vine a conèixer en persona a Blue i a Bingo. Prepara't per jugar amb família, imaginar i viure aventures amb els teus personatges preferits. Fes-te fotos amb elles i gaudeix de la quedada més divertida amb accés totalment gratuït. Fes la teva reserva a la web de Parc Central, el teu centre comercial a Tarragona on viure les millors experiències en família.
3: En Onda Cero nadamos en aguas abiertas. Abiertas a distintas opiniones y pensamientos, no nos dejamos llevar por corrientes ni ideologías. Por eso sabemos analizar y juzgar con objetividad para poder informar como pocos hacen. Con criterio, sin favoritismos. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Tarragona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Comencem el repàs cultural a les Terres de l'Ebre. Del 7 al 12 de setembre, Benifallet celebra les seves festes majors en honor a la Mare de Déu de Dalt i Sant Francesc. 6 dies amb activitats per a totes les edats, música, cultura popular i l'ambient de retrobament que acompanya sempre les grans festes dels pobles ebrencs. Continuem a la Galera, on fins al 13 de setembre es pot visitar l'exposició del Temps i dels Somnis, una mostra dels artistes Mont Calvó i Xavier Moreres, que uneix pintura i escultura en un recorregut inspirat en la intuïció, la memòria i l'univers dels somnis. A Amposta, el Centre d'Art Lopati acull fins al diumenge 13 de setembre la instal·lació La pell del Delta, de Raquel Buix, una proposta artística creada a partir de biomaterials i elements propis dels arrossars que connecta cos, territori i memòria a través d'una mirada molt vinculada al Delta de l'Ebre. Vinga, marxem cap a Ponent. Del 10 al 13 de setembre torna Fira Tàrrega, una de les grans cites de les arts escèniques al sud d'Europa. La capital de l'Urgell es converteix durant 4 dies en un gran escenari a l'aire lliure amb teatre, dansa, circ i espectacles de carrer arribats d'arreu. I acabem a Altafulla. Fins al 19 de setembre continua una nova edició de l'Altafujàs, un cicle que porta al casal La Violeta figures destacades del jazz nacional i també internacional, consolidant la vila com un dels punts de trobada imprescindibles per als amants d'aquest gènere.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
3: Da igual que en el campo seas tú y el balón, que el resultado del partido solo dependa de ti, o que la carrera termine cuando lo hagas tú. Porque hasta en el deporte más individual, nunca se juega solo mientras haya afición. El deporte no siempre se disputa en equipo, pero sí se disfruta en grupo todos los fines de semana en Radio Estadio con Edu García. Y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
5: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
6: Claro,

0: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
1: Y ahora la información más cercana a cada uno de ustedes.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia, dimarts 8 de setembre, primer dia d'escola després de les vacances d'estiu, un inici de curs que ve marcat per la vaga educativa amb protestes de docents convocades arreu de Catalunya. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
4: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimarts amb un vehicle avariat de fa tot just uns minuts que talla un carril de circulació en sentit sud a la B20 a la ronda de dalt a l'altura de Canyelles i que dificulta encara més la circulació, donat que ja hi ha retencions en sentit sud des del nus de la Trinitat fins al punt de Vallebron. També tenim retencions a la ronda litoral, en aquest cas des de Santa Coloma de Gramenet en sentit sud fins a la Barceloneta de manera intermitent. Per altra banda, també tenim retencions al vessant Vallès i Besòs en direcció Barcelona. Per la AP7 hi ha retencions a Barberà del Vallès en sentit sud i a la C58 circulació intensa a hores d'ara des de Sant Quirze cap a la capital catalana. Cap al nus de la Trinitat també ja circula amb força densitat de vehicles que, com dèiem, per truc afecten a les dues rondes. Per altra banda, al vessant Llobregat també hi ha retencions en direcció Barcelona per la A2 i la P23, concretament des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Avui tindrem sol al matí amb calor i a partir de la tarda apareixeran nuvolades i començaran a caure ruixats intensos a última hora del dia. Fins al migdia farà molta calor, amb temperatures màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 31 a Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Avui comença el curs escolar i ho fa amb una vaga de docents convocada per USTEC, la CGT i la Intersindical. Després que el president Salvador Illa els tornés a demanar ahir un parèntesi en el conflicte, els sindicats sostenen que el curs no pot començar amb normalitat. Ens ho explica l'Anna Utiel. Anna, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Asseguren que no aturaran les mobilitzacions amb un xec en blanc i consideren que no hi ha hagut cap pas endavant en els darrers mesos. Tampoc en la reunió de dijous passat amb la consellera Esther Niubó. Per això, avui han convocat una nova jornada de protesta amb diversos actes descentralitzats arreu del territori. A Barcelona hi haurà una manifestació que començarà a les 10 a la plaça d'Urquinaona i que acabarà a la plaça de Sant Jaume, on es farà una assemblea. També hi haurà accions similars a Girona, Lleida i Tarragona. Però no només les capitals de província seran protagonistes d'aquest nou dia de vaga. S'han previst també mobilitzacions al Baix Llobregat, a Manresa, al Vallès Oriental i l'Occidental, a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Urgell i la Cerdanya.
3: En aquest context, des de la FAC, les associacions federades de famílies d'alumnes respecten la lluita del professorat, però reclamen que arribin aviat a un acord amb el departament per evitar que les vagues s'estinguin durant el curs, perquè tenen conseqüències directes sobre l'alumnat.
6: Naturalment, això, en un inici de curs, en un moment en què és delicat, perquè alguns infants tenen primers contactes, s'estableixen, diguem, rutines inicials, genera una disfunció i una intranquil·litat generals des dels infants fins a les famílies, no? Però, evidentment, té una afectació sobre el desenvolupament normal.
3: Eren declaracions a la brúixola del president de la FAC, Jordi de Carreras. A més de la vaga, el curs comença amb un altre repte pendent, que és el de pal·liar la calor que fa a les aules. En aquest sentit, el president hi ha anunciat que en les properes setmanes el govern presentarà un programa per combatre aquest problema. Però els docents, que fa temps que denuncien la situació, no hi confien gaire.
7: Ho veig una mica complicat, no?, poder fer front al que diu, no?, amb tantes escoles.
8: No arribaran d'aquí dues setmanes, potser arribaran pluges i farà més fresqueta i s'oblidarà el tema. I fins al abril, maig, juny de l'any vinent, i tornarem a estar igual o pitjor.
3: Eren l'Estefania, mestra de primària al Segrià, i l'Albert, professor de secundària al Vallès Oriental, en declaracions a Onda Cero. I amb tot, creix també la pressió política sobre el govern en aquesta vigília de la vaga educativa. Comuns, Esquerra i Junts coincideixen a responsabilitzar l'executiu de Salvador Illa d'haver arribat al primer dia de curs amb un conflicte obert amb els docents. Ricard Jiménez, bon dia.
9: Bon dia, Montse. Gerardo Pisarello, dels Comuns, considera que la convocatòria és un fracàs

0: del govern i reclama fets concrets i més diàleg amb els professors.
1: Aquesta vaga implica un fracàs per part del govern. No n'hi ha prou amb demanar treves. Calendarització, fets concrets.
0: Des d'Esquerra, l'Hisenda Alemany retreu a Illa que demani una treva als sindicats sense haver negociat durant l'estiu. Un posicionament que també critica Mònica Sales, de Junts.
2: I encarem demà una nova vaga perquè el govern de la Generalitat no ha fet la feina i continua remolc dels problemes del dia a dia de Catalunya.
3: La consellera Niubó ha tingut tot l'estiu per intentar reconduir aquesta situació i, en canvi, no ha mogut ni un dit.
0: PP, Vox i la CUP van un pas més enllà i exigeixen el cessament de la consellera d'Educació, Esther Niubó.
4: A tot això, sàpiguen que el Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra han informat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no existeix cap document ni informe relatiu a la infiltració de dues mosses en una assemblea docent al curs escolar passat. Una qüestió que va greujar el malestar del professorat i va provocar la petició d'explicacions per part dels partits.
5: Más de uno, Catalunya.
4: Canviem de qüestió. A Catalunya, el preu de l'habitatge s'ha encarit un 10% en comparació amb el mateix període de l'any passat, amb el mercat de segona mà com a principal impulsor d'aquest creixement. Una xifra rellevant, però inferior a les registrades en els trimestres anteriors. Mentrestant, la compravenda ha caigut prop d'un 8% el mes de juliol. Aquesta paradoxa s'explica perquè cada cop són menys les famílies que poden optar a adquirir un pis nou i els habitatges de segona mà concentrats a les zones urbanes estan cada cop més sol·licitats. El director de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Héctor Simón, argumenta que aquest fet no és contradictori.
6: Entenc que hi ha doncs, una part de la demanda que, degut a les condicions socioeconòmiques de les famílies, doncs, no pot doncs, arribar a aquests preus, tancant fora no?, d'aquest mercat de compra-venda, però això no vol dir que la demanda doncs, no segueixi existint. I, per tant, degut a aquesta escassetat, doncs, això fa que vagin pujant els preus.
4: Més coses. El jutjat de Vilafranca del Penedès, que investiga l'accident mortal ferroviari de Gelida del gener passat, ha requerit a Adif i Renfe informar sobre el manteniment del tram afectat durant els 5 anys anteriors al sinistre. Gabriel Figueredo, bon dia.
7: Bon dia. El jutge ha requerit l'expedient complet, incloent-hi els protocols interns d'inspecció i conservació aplicables al tipus d'infraestructura afectada i la identificació de les persones responsables tècniques directes del tram i jeràrquiques en matèria de manteniment. Així mateix, també ha reclamat Adif i Rodalies, els registres de circulació i de comunicacions operatives del tram, limitacions de velocitat, consignes i comunicacions sobre incidències o advertiments previs a l'accident. D'altra banda, Acció Cassandra, personada en la causa, ha enviat a la Comissió Europea un registre de més de 9.000 incidències a tot Rodalies i li demana que examini possibles incompliments de l'Estat, Adif i l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària.
4: Informació en format més breu i els donem una informació d'última hora. Està tallada la ronda litoral de Barcelona amb motiu de les protestes dels docents d'avui coincidint amb l'inici del curs escolar. Més coses, la caiguda accidental d'una ampolla d'àcid nítric i la seva posterior deflagració acaba amb 3 ferits greus en un laboratori de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili. Els 3 ferits que han ingressat en centres hospitalaris són treballadors de la universitat i 7 dotacions dels bombers de la Generalitat van haver d'intervenir en els fets. Més coses, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 49 anys a l'Escala, a la comarca de l'Alt Empordà, per saltar-se fins a 3 vegades l'ordre d'allunyament de la seva exparella en només 2 setmanes.
5: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls.
4: Les 7 i 28, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
8: Bon dia. El Centre d'Esports Sabadell guanya 3-2 al Còrdoba amb un gol de penal d'Urri al minut 89, mantenint els arlequinats invictes a les 3 primeres jornades de Lliga a segona divisió, ocupant la 3ª posició amb 8 punts. El barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos es fiquen als 8ens de final de l'Open dels Estats Units de tenis, on avui s'enfrontaran a la parella argentina formada per Máximo González i Andrés Molteni. El Real Club Deportiu Espanyol fa oficial que ja té 36.430 socis i 31.737 abonats, superant la xifra del tancament de la temporada passada.
4: Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
9: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de l'Ebre.

0: Catalunya és d'1.604.988 alumnes, comptant tots els ensenyaments i règims. Considerant només els de règim general presencial, es preveuen un 0,3% menys alumnes que el curs passat, un total de 1.312.192 estudiants. Agents de la Policia Nacional, en una operació desenvolupada conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional de Colòmbia, han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació laboral. La xarxa captava a Colòmbia persones amb vulnerabilitat econòmica i social mitjançant falses promeses de formació acadèmica i pràctiques professionals. Un cop a Espanya, les víctimes eren rebudes per altres membres de l'organització i traslladades a establiments de restauració situats principalment a Tarragona i Madrid, on eren explotades laboralment sota el pretext d'eixugar el deute contret pel desplaçament. 3 minuts per les 8 del matí, 3 minuts per Más de Uno, amb Rafa Latorre.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
2: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
3: Perquè t'agrada, per feina, per viatjar, hi ha molts motius per aprendre idiomes. Fes-ho a l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona, un centre públic, oficial i de qualitat i amb una àmplia oferta de cursos. Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona. Som a l'antiga fàbrica de la Chartres. Informa't a l'escola i a la nostra web eoitarragona.cat.
4: Alguns segueixen el mercat i uns altres el creen. A Multimèdia Tarragona fa més de 30 anys que impulsem el talent en formació subvencionada, privada i a mida. Ajudem persones i empreses a créixer, innovar i avançar. Multimèdia Tarragona, pioners en formació.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Del 7 al 12 de setembre, Benifallet celebra les seves festes majors amb 6 dies d'activitats, música i tradició popular. A la Galera, fins al 13 de setembre, exposició del temps i dels somnis amb pintura i escultura de Mont Calbó i Xavier Moreres. Seguim cap a Amposta. L'Opati presenta la instal·lació La pell del Delta, una reflexió artística sobre el paisatge i la memòria del Delta. Fira Tàrrega omple els carrers de teatre, dansa i circ un any més, del 10 al 13 de setembre. I Altafulla continua l'Altafujàs amb concerts de jazz fins al 19 de setembre.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
6: Hay quien rinde más por la noche, como tu vecino, que se le da mejor mover muebles de madrugada que en horas normales. O como tu gato, que duerme por el día y arranca a correr a las tantas de la mañana derrapando por el parque. Y como Gemma Ruiz, que saca su mejor versión a horas intempestivas.
7: Si eres de los que trasnocha como yo, únete a No Son Horas. Madrugadas diferentes, divertidas y donde tu participación es esencial.
6: No Son Horas, con Gemma Ruiz. Actualidad, cultura, cine, música, concursos. De lunes a jueves, desde las 3 de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
8: A mí los madridistas que me rodean me muestran su desafección porque Rodri no se vista de blanco. Pero total y absoluta porque lo veía muy cerca, porque se había contado.
9: Pero yo creo que él también ve que acopla mejor en el Barça. Es decir,
8: pero no tendría el papel rutilante que en el Madrid.
10: Él está encantado de jugar en el Barça. Es que conoce a todos los compañeros. Es que la mitad han estado con él todo el verano. O sea, eso es indiscutible. Pero que no se plantea lo de jugar con Tchouaméni o jugar con Pedri. O sea, que yo creo que lo de la operación es lo del cariño o el convencimiento que puede ver en un momento dado. Porque esto no se cierra. Pues porque no. Pues al Barça.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'actualitat de Catalunya
11: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es
11: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu i també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.

0: Recordar que mientras esto sucede, en Marruecos tiran los niños al mar.
1: Gracias, Peláez. Buen día.
0: Será lo que se pueda.
2: Onda Cero Tarragona, la Teva Radio. Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
3: Bon dia, són les 8 i 20, per davant 10 minuts d'actualitat. Dimarts 8 de setembre, una explosió a un dels laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili ha causat 3 ferits aquest dilluns. 2 d'ells, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ingressada a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries, Fàtima Sabenc, ha explicat que durant la manipulació de productes químics s'ha produït una deflagració d'àcid nítric i ha assegurat que els treballadors no eren alumnes, estaven treballant sota les normes de seguretat estrictes i necessàries.
4: Sembla que s'estaven preparant les pràctiques de cara ja al nou començament de curs i 3 treballadors estaven doncs, preparant tot el tema d'ampolletes per repartir pels alumnes i sembla ser que una de les ampolles més grans ha caigut a terra durant la manipulació i això és el que ha produït doncs, aquesta mena de deflagració o explosió perquè, clar, no deixa de ser doncs, un material químic perillós.
3: Els bombers han descontaminat l'edifici que no ha patit danys estructurals. I aquest dimarts els centres escolars tornen a obrir les portes per iniciar el curs 2026-2027, però ho faran amb la incògnita de si hi seran tots els docents i personal, ja que USTEC, CGT, la Intersindical i la COS han convocat vaga per al primer dia del curs escolar. Està previst que a les 10 del matí arrenqui una manifestació pels carrers de Tarragona i també una macroassemblea a la plaça Imperial Tàrraco. Recordem que el conflicte entre el Departament d'Educació i part dels sindicats continua obert després que USTEC i CGT no s'afegissin al pacte que al maig sí que van signar els altres sindicats, Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Pel que fa a les xifres d'aquest curs, la previsió a tota Catalunya és d'1.604.988 alumnes, comptant tots els ensenyaments i règims. A la província de Tarragona, els alumnes són 128.693. Agents de la Policia Nacional, en una operació desenvolupada conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional de Colòmbia, han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació laboral. La xarxa captava a Colòmbia persones amb vulnerabilitat econòmica i social mitjançant falses promeses de formació acadèmica i pràctiques professionals. Un cop a Espanya, les víctimes eren rebudes per altres membres de l'organització i traslladades a establiments de restauració situats principalment a Tarragona i Madrid, on eren explotades laboralment sota el pretext d'eixugar el deute contret pel desplaçament. Són les 8:24, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
5: Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Carlos Alsina abre las puertas del Teatro Luis del Olmo y ofrece a sus oyentes una función especial.
6: Muchas gracias, queridos radioaficionados.
5: Una función en la que pueden aparecer invitados sorprendentes.
7: Hoy tenemos en radioficción a Sir Arthur Conan Doyle.
8: Está con nosotros a bordo del Pickwood, Herman Melville.
9: Llamadme Jim, por favor.
10: Jim Hawkins, el protagonista de La Isla del Tesoro.
8: Buenos días, señor Hal 9000.
11: Buenos días, Sergio.
5: Una función en la que puede pasar cualquier cosa.
12: Perdóname, están atracando un banco.
10: ¿Qué dice? ¿Qué banco?
5: Así que no se lo piensen. Los miércoles a las 11 de la mañana, vengan al teatro.
13: Y si se pierden la función, pueden recuperarla en la web y app de Onda Cero.
5: Radioficción. Es mentira.
13: Pero está pasando.
14: Bon dia. Avui continuem amb calor i altes temperatures per a l'època de l'any, especialment a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran 36 graus a Tortosa, 34 a Gandesa i a Reus, 32 graus al Vendrell i 31 a Tarragona. Aquest matí sol i cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució amb el pas d'un front i a l'interior no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix, augmentant a moderat a la tarda. És una

0: I dels somnis, una mostra dels artistes Montcalvo i Xavier Moreres, que uneix pintura i escultura en un recorregut inspirat en la intuïció, la memòria i l'univers dels somnis. A Amposta, el Centre d'Art Lopati acull fins al diumenge 13 de setembre la instal·lació La pell del Delta, de Raquel Buix, una proposta artística creada a partir de biomaterials i elements propis dels arrossars que connecta cos, territori i memòria a través d'una mirada molt vinculada al Delta de l'Ebre. Vinga, marxem cap a Ponent. Del 10 al 13 de setembre torna Fira Tàrrega, una de les grans cites de les arts escèniques al sud d'Europa. La capital de l'Urgell es converteix durant 4 dies en un gran escenari a l'aire lliure amb teatre, dansa, circ i espectacles de carrer arribats d'arreu. I acabem a Altafulla. Fins al 19 de setembre continua una nova edició de l'Altafujàs, un cicle que porta al casal La Violeta figures destacades del jazz nacional i també internacional, consolidant la vila com un dels punts de trobada imprescindibles per als amants d'aquest gènere.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Expertos recomiendan llenar la vida de contenidos de este tipo. De... Sí, de esto también. Y de este...
3: Siempre hay un tema para los oyentes. Si tuvieras que acordarte de una época de tu vida...
4: Me tienes que contar qué es lo que estás leyendo. Hoy
3: ¿cuál es la situación para trabajar, estudiar o incluso visitar los Estados Unidos?
5: Por favor, no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar, porque hay que aprovechar la vida.
2: Porque en Por Fin tenemos la variedad de contenidos que buscas. Escucha Por Fin con Jaime Cantizano, de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. Onda Cero.es/Catalunya. Més i millor. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
7: Estats Units avui compensen,
6: Estats Units.
7: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
6: Ah, mira.
7: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
6: No és molt dels Estats Units, no?
7: No és dels Estats Units.
6: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: nuevas detenciones.
1: Exclusiva del diario israelí Jared afirma que Netanyahu recibió una advertencia explícita de los Emiratos Árabes Unidos antes de los atentados del 7 de octubre, una advertencia que ignoró, ni siquiera informó a los jefes de seguridad. Diana Rodríguez.
2: Sí, según el diario Jared, fue el presidente emiratí el que alertó al primer ministro israelí de que jamás planeaba un ataque de gran envergadura al menos 10 días antes de los atentados del 7 de octubre del 23, que se saldaron, recordemos, con la vida de más de 1.200 personas. El periódico cuenta con pruebas como grabaciones o documentos internos que confirman una conversación telefónica de 45 minutos. En la que, tras ser avisado del ataque por el propio líder de Hamas, Yahya Sinwar, Netanyahu podría haber desoído las advertencias. Conversación en la que ya se le habló entonces de un gran derramamiento de sangre que desestabilizaría la región.
1: 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
3: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualitat en 2 minutos.
4: Què tal? Molt bon dia. Continuem pendents d'aquest primer dia de curs escolar a Catalunya, el qual ha començat marcat per la vaga de docents. A Barcelona, a hores d'ara, està prevista una mobilització i seguint-ho tot des de primera hora està la nostra companya Anna Utiel, així que tornem a connectar amb ella. Anna, hola de nou.
5: Hola, Montse, bon dia. Doncs, sorprenentment, la manifestació encara no ha començat, no ha sortit d'aquesta plaça d'Urquinaona, que ara sí ja comença a estar més plena. Desenes de mestres i professors s'han aplegat aquí vestint la ja habitual samarreta groga que llueixen des del principi d'aquestes reivindicacions. Estava previst que ara a les 11 els manifestants ja fossin a la plaça Sant Jaume per celebrar una macroassemblea en paraules dels sindicats, però haurà de ser més tard perquè, com dèiem, encara són aquí a Urquinaona. Abans d'aquesta convocatòria, els representants sindicals han atès als mitjans. Sentim Marina Ruiz d'Ustec.
6: Els treballadors i les treballadores de l'educació continuen patint les mateixes mancances. Llavors han tornat amb molta il·lusió, amb el cor trencat amb aquesta vaga d'inici de curs, però veient que continuen sense tenir els recursos per tirar endavant la seva vocació, la seva tasca educativa.
5: Per tant, insisteixen a dir que el curs no podia començar amb normalitat i demanen al govern que s'assegui a negociar.
4: Gràcies, Anna, per aquesta crònica en directe.
5: Gràcies a tu, Montse.
4: Doncs seguirem molt pendents de com es desenvolupa aquesta jornada de protesta, però mentrestant també repassem altres notícies, com per exemple que els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig registrat aquest dilluns a la tarda a la urbanització de Can Espinós, a Gavà. Segons les primeres informacions, un motorista va ser atacat a trets des del vehicle i posteriorment els agressors el van abandonar ferit a la zona de Can Urià, a Sabadell. La víctima va ser traslladada a un centre hospitalari i no es tem per la seva vida.
7: En que la bolsa de basura pesa tanto que se abre por debajo, o cuando la sábana bajera se sale de una esquina, o cuando no encuentras el mando de la tele y aparece justo donde ya habías mirado tres veces. Bastante complicada es ya la vida como para complicar también la forma de contártela. Por eso, a partir de septiembre, Marta García Ayer nos acompaña para seguir analizando la actualidad con espíritu crítico y un enfoque claro en la nueva temporada de La Brújula. Onda Cero, tu radio.
8: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
1: El recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge fins al 31 de desembre de 2026.
0: A Girona, la Costa Brava ens té preparat el 23è Festival de Guitarra, que omple l'estiu amb concerts.
1: Fins al 27 de setembre, diversos municipis de Girona acullen concerts de diversos estils amb artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa.
0: A la província de Tarragona, Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions Habitar el Present.
1: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
0: I acabem a Lleida, el Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
1: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: Con Rafa La Torre y Carlos Alsina en las mañanas de la radio. Ahora más que nunca somos más de uno. Onda Cero, tu radio.
4: Viernes 10 de la mañana. WhatsApp de tu jefe.
5: Hola, nos vemos luego un momentito a las 3. Es que tengo una noticia que te afecta.
4: ¿Será un ascenso? 3 menos 5 de la tarde. Nuevo WhatsApp de tu jefe.
5: Perdona, lo siento, se ha alargado la reunión. Lo dejamos para el lunes, ¿vale?
4: Con Onda Cero no estarás en vilo hasta el lunes, porque te informamos de lo que sucede en el momento que sucede. Noticias fin de semana. La actualidad con rigor, inmediatez, serenidad y el tono positivo del fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde, con el sello personal de Juan Diego Guerrero. Y siempre que quieras en la web y en la app.
6: Gracias por estar a ese lado de la radio.
4: Onda Cero, tu radio.

0: Doncs sí, avui ha sonat la campana per primera vegada aquest curs, indicant que els alumnes han d'entrar a classe, tal com cantava Tequila amb el seu tema Matrícula d'Honor. Un tamacle, un tamarro. A mi m'encanta. Una cançó...
1: cançó que ha triat el Jota, sense cap mena de dubte, coneixer-lo.
2: Doncs no.
0: No, l'he triat jo. Aquesta secció me la faig jo, Víctor. Una cançó amb la que segur que molts alumnes es senten identificats, ja que parla de la mandra que fa anar a l'escola i passar-s'hi tot el dia. Vull pensar que no és el sentir de la majoria d'alumnes, que la majoria tenen ganes d'anar-hi, però aquesta cançó gambarrota de Tequila ens serveix per donar el tret de sortir del curs escolar, que comença, això sí, condicionat per les protestes dels mestres. Ara coneixerem tots els detalls amb els companys dels serveis informatius, però sigui com sigui...

0: doncs el curs ja ha arrencat.
1: Pobrets. Pobrets els mestres, no els nens.
0: Pobrets els mestres.
2: Pobrets els nens, pobrets els nens.
1: Però si porten 3 mesos de vacances, tu...
2: Necessiten
1: ordre, rutines, i aprendre.
2: Sí, sí. Meravellós que era arribar
1: a setembre. A més, es retroben amb els amics. El primer dia classe.
3: A mi m'encantava també.
2: Perdó, per favor.
3: M'encantava.
2: Colla d'amargats que heu tingut una infància infame.
3: Què dius?
2: Com podíeu tenir ganes de tornar al col·le el punyetero 15 de setembre? El 15 de setembre.
4: La temporada de ràdio també començava abans del 15 de setembre.
2: Sí, però a mi la ràdio m'encanta. En canvi, al col·le...
1: Gràcies a anar al col·le estàs aquí.
2: Bueno,
1: sí, no? No sabries ni llegir ni escriure.
2: Para llegar aquí, he abrazado muchas farolas.
1: Bueno, el que hagis fet per arribar aquí, ja t'ho quedes per tu. Robert, què preguntes a l'audiència avui?
4: Doncs avui arribem a la segona edició d'aquesta temporada d'una secció que la setmana passada va fer les delícies, les nostres delícies.
1: Totalment.
4: Perquè va causar una allau de missatges de participació i de persones que volien esbrinar quina era la cançó que hi havia darrere de les pistes que vam anar desgranant durant tot el programa, que és el que tornarem a fer avui en aquesta secció que hem titulat així. You
5: must remember this. Cada dimarts a kiss is just a kiss. A la ciutat. A sigh is just a sigh. Tócala otra vez. The
4: fundamental things apply. Jo no tocaré, jo donaré pistes al llarg del programa que ajudaran les persones que ens escolten, espero que les ajudin, a esbrinar de quina cançó es tracta. La setmana passada vam anar a l'any 1963 amb Amor de Verano, que no El Final del Verano, de Duodinámico, que no El Duodinámico. Ara anem amb una cosa una mica més moderneta. Només diré això.
1: Bueno.
4: Què?
1: Bueno, sí, és més moderna que l'altra, però...
4: Ah, més moderna que aquella. I és una pista.
1: No traspassem al segle XXI.
4: I després diré una pista, la primera.
1: Vinga.
4: Té molt a veure amb nosaltres. Molt.
1: Amb nosaltres com aquí.
4: Amb nosaltres.
3: Poden ser tant.
1: Amb nosaltres. No, saps, amb, molt... no dius amb qui nosaltres. Tu i jo, la Montse i tu...
4: Amb nosaltres.
2: Nosaltres.
1: Nosaltres. Bueno...
3: Human.
1: Víctor, Montse... No. Tu la saps, Gerard?
6: Jo no la sé.
1: No la saps? No has escoltat com ho dèiem a la redacció?
6: Avui no la sé, no.
1: Us llanceu a la piscina? Quina cançó pot ser?
6: Amb nosaltres, Radio Gaga.
1: De quin any és? No dius ni l'any, eh, ara?
4: Vols que el digui ja?
1: Sí, no?
4: És d'una... de dues dècades posterior... a la de la setmana anterior.
1: Dels 80.
4: Dels 80.
1: Dels 80...
4: Vull dir més, de la primera meitat dels 80.
1: Vinga, del 80 i poc.
6: Mira, jo mantinc Radio Gaga, de Queen, no crec, no?
1: Radio Gaga. Ah, perquè se parla de ràdio.
6: Clar, com que diu de nosaltres...
3: Que macla, eh? No sé.
1: Víctor, et llenço
2: la piscina. Escuela de Calor.
1: Ah, mira.
2: Ràdio Futura.
1: Ràdio Futura, molt bé, eh? Mira, també podria ser. Montse Valls.
3: Que és que és molt difícil, com si no hi haguessin cançons.
1: És que no ha donat cap pista, gairebé.
2: No sé, jo dic...
3: Molt rock internacional... No sé, jo em creu algú també de rock internacional, suposo.
1: Tu creus, Robert Calvo, rock internacional?
3: Bueno, potser ha volgut fer-li...
6: A mi m'ha ballat. A mi m'ha ballat.
4: Home, se'n va a fer.
3: El Gerard, li ha volgut fer un guinyet al Gerard o alguna cosa, llavors.
1: El Diango.
2: El tractor...
4: Escolta'm.
2: El tractor amarillo.
3: El tractor amarillo.
1: Té molt a veure amb nosaltres, totalment. Què té d'aquí un tractor?
2: El tio anava amb el tractor a escoltar la ràdio. Ho diu la cançó, ho deia.
1: Què dius?
2: Sí, que anava escoltant dels 40 principals.
1: No siguis com la IA, que t'inventes les lletres, les cançons i aquestes coses. Ja tenim dues pistes, és dels principis dels 80 i té a veure amb nosaltres, però no sabem quin nosaltres. Amb la qual cosa, ho posa difícil de moment al Robert. Estigueu atents al llarg del programa, que anirà donant més pistes sobre aquesta cançó misteriosa.
2: Però més pistes, perquè aquestes són molt difícils.
1: Bueno, clar, no podem posar fàcil a la primera.
6: Clar, si no, no hi ha joc.
1: Clar.
4: Espero una allau de missatges... que desbordin el WhatsApp d'aquesta casa, que és el 676-760908, 676-760908. Allà poden enviar des d'ara mateix els seus WhatsApp, les seves notes de veu, intentant esbrinar de quina cançó es tracta avui, això de... Tócala, otra vez.
1: Robert. Vinga, va, jugar amb nosaltres, notes de veu, el 676-760908. Mentrestant, Montserrat, repassem l'actualitat.
3: Som-hi.
1: Dèiem, avui és dimarts, 8 de setembre, i és el primer dia de curs escolar a Catalunya. Un primer dia que ha començat amb una vaga docent i amb diverses accions de protesta arreu de Catalunya.
3: Sí, amb diverses accions protesta i manifestacions, com deies ara, Míriam, convocades a les principals ciutats del territori i també altres punts de referència, com pot ser el Baix Llobregat, les Terres de l'Ebre i els Pirineus catalans. A Barcelona s'ha convocat una manifestació que havia de començar en principi a les 10 del matí.
1: I seguint...

0: Tot des de primeríssima hora d'aquest matí ha estat la nostra companya, l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Míriam. Doncs ja ho deia bé la Montse. Havia de començar a les 10, però finalment ho ha fet a les 11. Aquesta hora de retard ha fet que la manifestació hagi arribat cap a les 12, aquí a la plaça Sant Jaume, on som ara. No sé si sentiu el xivarri que hi ha ara mateix aquí. Hi ha unes cartes instal·lades pels sindicats convocants, que són Ustec, CGT i la Intersindical. També hi ha un escenari on ara mateix s'estan llegint els motius de la vaga d'avui. Els docents han de decidir també des d'aquí si volen continuar i com, sobretot, aquestes protestes. Abans de la manifestació, els portadors sindicals han demanat al govern que reobri la negociació, que és un dels clams que més se senten avui, i també han parlat de l'afectació que aquesta vaga pot tenir per les famílies, recordem, en aquest primer dia d'escola. En aquest sentit, han dit que elles, les famílies, també formen part de la lluita.
2: Ens sentim orgullosos d'aquesta feina que hem començat a fer conjuntament amb les famílies perquè creiem que això no va ni de salaris ni de condicions laborals, va de la millora del sistema educatiu de Catalunya i les famílies volen el millor pels seus infants i joves i nosaltres ho volem pel nostre alumnat.
1: Eren paraules de Marina Ruiz, del sindicat Ustec, que és el majoritari al sector i un dels convocants, com dèiem.
0: Doncs Anna Utiel, moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Si en qualsevol moment al llarg del programa necessites tornar a entrar per explicar-nos qualsevol cosa d'aquesta concentració, doncs els micròfons són teus.
1: Perfecte, moltes gràcies. Fins ara.
0: Doncs, com diem, seguirem molt pendents de com es desenvolupa aquesta jornada de protestes que ha començat a primera hora, quan els manifestants han protagonitzat talls de trànsit a diferents punts de la xarxa viària.
3: Sí, hi ha hagut afectacions a les rondes de Barcelona, la C58 a Sant Quirze del Vallès, la P7 a Granollers, la C60 a Argentona o l'N340 a Tarragona. La protesta també ha arribat al transport ferroviari. A Lleida, una vintena de docents han accedit a les vies de l'alta velocitat a l'estació de trens de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra han intervingut poc abans de les 9 del matí per desallotjar els manifestants i recuperar la normalitat a la infraestructura.
0: Mentrestant, l'oposició lliura els professors de cap responsabilitat i culpen el govern de no haver fet tot el possible per desconvocar aquesta vaga.
3: Sí, critiquen que l'executiu català no hagi aprofitat l'estiu per obrir un procés de negociació amb els sindicats convocants. Són la líder dels comuns, Jéssica Albiach, la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, i el secretari general de Junts, Jordi Turull.
4: I el govern de la Generalitat ha perdut un temps preciós per dialogar, per negociar, per arribar a acords amb la comunitat educativa.
5: Precisament el conflicte existeix perquè fa massa temps que el govern no està fent la seva feina, perquè ha passat tot l'estiu sense seure i parlar.
6: La pressió que tenen els mestres és altíssima i cada vegada es troben amb menys recursos.
3: Més enllà de legitimar les protestes dels docents, els partits de l'oposició també reclamen un pacte nacional per l'educació amb l'objectiu de renovar el model d'escola actual amb un pressupost i un calendari que garanteixi la seva aplicació.
0: I l'inici de curs també ha coincidit amb la publicació de les proves PISA 2025. Catalunya millora els seus resultats, sí, però amb una mostra que no és representativa de les aules catalanes i que no és comparable ni amb altres territoris ni amb resultats anteriors.
3: No és comparable perquè la representativitat de l'alumnat vulnerable i amb dificultats és inferior a la que correspon. Aquest biaix podria explicar que Catalunya obtingui millors resultats en ciències, matemàtiques i lectura per sobre de la mitjana espanyola i també dels països de l'OCDE. Cal recordar que aquesta pífia ha desencadenat la destitució de la número 2 del departament i l'obertura d'expedients disciplinaris a dos funcionaris i un al càrrec. La consellera Esther Niubó ha apostat per obrir un debat amb tota la comunitat sobre el sistema educatiu i defensa també racionalitzar l'ús de les tecnologies digitals i fomentar la comprensió lectora.
0: Doncs tot plegat ho ampliareu a Notícies Migdia. Montse Valls, gràcies i t'espero d'aquí una estona a Paraula de Cançó.
3: Nervis.
0: I ara repassem l'actualitat esportiva. Avui comença una nova edició de la Champions.
7: The Champions!
0: Espera, que t'ho posa millor el tècnic perquè tu cantes fatal. Ara millor. Mira com riurà el Montse.
7: No passa la moda mai aquesta cançó. Mira la Montse com balla, mira-la aquí.
0: Li encanta.
7: Sembla uno de los del Río, ¿eh? Aquí va, ¿eh?
0: Pobre
7: la Champions que va aconseguir el Barça. Però de moment el Barça no juga avui, el Barça juga demà, ¿eh? Avui juga el Real de Madrid, el equipo de todos los madrileños, o de casi todos. Això diuen allà, alguns, no tots, ¿eh? Bé, el cert és que l'equip de Mourinho rep a les 9 a l'Inter de Milà, al Santiago Bernabéu. Acaba d'una la llista de convocats, per cert, el tècnic portuguès. La tinc aquí a sobre, que me l'acaba de passar l'amic Alberto Pereiro, el meu company a Madrid, ¿eh? Diu que les novetats són Tchouaméni, Thiago Pitarch i Endrick. Han entrat en aquesta convocatòria que s'acaba de donar de cara al partit d'aquest vespre, en el que el Madrid intentarà debutar amb victòria, partit que arriba després de la primera derrota de la temporada, la que va patir el dissabte passat, divendres passat al camp del Betis. Ja saps que Mourinho ha començat molt entranyable, molt maco, molt educat, molt cordial, però no? Ja, perquè la piloteta tancat, entrava, la piloteta no, entrava. Ja. Però ja t'ho vaig dir jo, no us en refio perquè la cabra tira el monte.
0: Mourinho és
7: xai amb... llop amb pell de xai, no? Doncs
0: sí, sí, sí.
7: A la primera de canvi, a la primera derrota, doncs ja ha sortit el Mourinho arisc, polèmic i de crítica enverinada de sempre, fins al punt de disparar amb bala contra els àrbitres, els que demanen explicacions per no haver fet repetir el penal que Mbappé va fallar en el partit contra el Betis.
8: El penalti. ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué? Si el VAR no ha hecho repetir por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor. La cosa allí es un poco extraña.
7: És greu perquè Mourinho suggereix que el VAR sabia, doncs, que s'havia de repetir el penal, segons ell, i que no ho va fer per mala intenció, no? En fi, cosetes d'aquest entrenador que sempre ha estat un personatge bastant tòxic. Mm-hmm. També Kylian Mbappé ha fet unes declaracions que interessen, i és que no li va agradar que li preguntéssim si ell i Vinícius havien de córrer més, de pressionar més, de treballar més en defensa, i li van dir, doncs, per exemple, com fan Dembélé al PSG o Rafinha al Barça, i ell això que no li agrada a tu.
9: No sé, claro que tenemos que mejorar, tenemos que mejorar, y yo pienso que es completamente natural, como cada jugador es, pero... Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen.
7: És una resposta que te l'assigna l'alumne número 4 de segon de primària de l'institut aquí al costat. En fi, avui també juguen d'altres dos equips espanyols. El Betis visitarà a les 9 el camp del Lille, i el Villarreal a la mateixa hora s'enfrontarà al Borussia Dortmund, al Signal Iduna Park. Abans, a 7:15, es disputarà l'AEK d'Atenes LASK i el Bruges Aston Villa, i a les 9 el Porto Manchester City.
0: I mentrestant el Barça prepara el debut.
7: Sí, prepara un debut que serà contra un equip holandès que entrena precisament un exjugador del Barça, Giovan Bronckhorst. Es tracta del Feyenoord. L'equip blaugrana s'entrena a hores d'ara a la ciutat esportiva Joan Gamper a Sant Joan d'Espí preparant aquest duel, pel qual és baixa segura Eric García. No pel cop que va rebre el nas en el partit de Mestalla, sinó perquè arrossega una sanció ja de la temporada passada. L'entrenament, si no ha finalitzat, estarà a punt de fer-ho, i sobre la una està previst la compareixença dels dos protagonistes en la roda de premsa prèvia oficial, que són, òbviament, l'entrenador Hansi Flick i Lamine Yamal. Ahir va parlar Kylian Mbappé, el segon millor jugador del món, al Madrid. Doncs avui parla al Barça el primer jugador del món, que és Lamine Yamal. Això és opinió meva. Això és,
0: és
7: informació, no opinió.
0: Vinga, va, ja acabem amb el Sabadell, que és revelació.
7: Sí, revelació, perquè s'ha col·locat ja tercer a la classificació de segona. És la temporada de l'ascens, del retorn a la segona categoria del futbol espanyol. Doncs bé, ahir es va imposar per 3-2 al Córdoba, a la Nova Creu Alta, era partit que tancava la quarta jornada segona, amb una Nova Creu Alta amb gairebé 10.000 persones, ambient absolutament espectacular, clar, entre la victòria, l'ambient, l'entrega dels seus futbolistes, el seu entrenador Ferran Costa no pot estar d'una altra manera que no sigui molt orgullós.
10: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Ens hem ficat amb avantatge molt aviat, amb molt bones sensacions, amb un volum d'arribades molt gran. Després sabem el rival que teníem davant, i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final. I aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'altre. Ànima, i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant. Estem sent capaços de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
7: T'imagines un ascens a Sabadell a primera divisió?
0: Ai, m'encantaria.
7: Jo tenir-lo a primera seria...
0: Més feina per vosaltres,
7: seria,
0: també.
7: Més feina, meravellós, sí, sí, sí, sí. A més, jo soc, saps que tinc el cor arlequinat.
0: Sí, clar.
7: Que la meva filla juga al Sabadell. No, no, i per tant, és... Seria cor dividit amb el Barça. No, no, no.
0: El Sabadell femení a primera, també.
7: També estaria molt bé, però... Doncs sí. Però sí. No, de moment, que

0: Queda, perquè han de, estan a baixar ara.
1: Víctor Lozano.
0: Més cosetes,
1: més cosetes?
0: No? Sí, va.
1: Ah, com que no m'has posat res més al guió...
0: Sí,
1: no...
0: però estava mirant el
1: més temps. Més coses d'actualitat.
0: Tinc un minutet fantàstic per recordar-te, per exemple, que el, tornant al futbol, que el Getafe i el Celta van empatar un al Coliseum i la Real Societat va guanyar a l'Elx 2-3 al Martínez Valero. Tots dos eren partits de la quarta jornada de Lliga a Primera Divisió. Encara en futbol, avui es juga, ens comencen a jugar-se els partits de la primera ronda de la Copa de la Reina, inclou un derbi català, el que enfrontarà a les 7 de la tarda al AM Lleida. Ja a l'Europa, a la terra ferma. El partit es juga a Lleida, eh? D'altra banda, en bàsquet, la selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial femení, que s'està disputant a Alemanya, després de guanyar el Japón per 59-79. El duel de quart serà dijous, però encara no sabem quin en serà el rival. Ha de sortir d'un quaragüament que s'han de fer i que encara no s'han fet, eh? I avui es reprèn la Vuelta Ciclista a Espanya, després de la jornada de descans d'ahir. Es disputa la 16a etapa entre Cortegana i Los Palos de la Frontera. 181 quilòmetres de recorregut, etapa absolutament plana, amb previsible arribada a l'Espín, allò de la volata, o hi haurà volata. Enric Mas surt com a líder novament amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall.
1: Víctor Lozano.
0: Un tio que es diu Gall, i en bicicleta, quina cosa més surrealista.
1: Fins demà.
0: Adéu, fins demà.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Ahir es complien 2 mesos de l'esvoranc que es va produir al barri del Putxet arran de les obres de l'L9 del metro. La majoria de veïns i veïnes han pogut tornar a casa en un curt termini de temps, però encara hi ha 18 habitatges afectats i 7 comerços que no han pogut reprendre la seva activitat. Això suposa el 20% dels veïns afectats.
3: Uns veïns que ara han decidit unir-se per presentar una demanda col·lectiva contra la Generalitat, que ja fa dies que preparen. Ho faran aquesta mateixa setmana per reclamar danys materials, econòmics i morals sobre la base del principi culpa in vigilando, que fa referència al fet que quan es contracta una feina s'ha de vigilar que es faci correctament.
1: Doncs per saber més sobre aquesta demanda col·lectiva saludem l'advocada de la plataforma que agrupa la majoria dels afectats, Carmen Pérez Pozo. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, moltes gràcies pel vostre interès.
1: Gràcies a tu per explicar-nos aquesta reclamació que fan els veïns i veïnes. Què és el que reclamen exactament?
4: Ens reclamen en primer lloc seguretat, i això sí que ja ho estem parlant amb la Generalitat, amb el Departament de Patrimoni, de que ens deixin portar el nostre tècnic extern que digui que la tornada a casa serà segura i que no tornarà a tenir cap ensurt, no? Mm-hmm. I aleshores així, això ho estem negociant ja i ens han aprovat aquesta demanda, però sí que aquesta sol·licitud, però hem de tancar els honoraris de l'enginyer i com començar a treballar. I en la demanda col·lectiva el que es reclama és doncs, danys materials, que són aquests que s'han produït per l'esvorany, és a dir, doncs, les grietes, les esquerdes, els fonaments dels locals i dels edificis s'han de revisar, perquè no és el mateix quan estaven sense que passés una línia de metro, com ara que estarà la línia de metro, no? Mm. I, per una altra banda, els danys personals, en aquest cas eren danys morals, perquè no ha hagut cap incident d'accident personal i de danys personals, però sí morals. I pel sol fet de que tu el dia 6 estaves a la teva casa i tranquil·lament, i el dia 7 has hagut de sortir corrents, dormir en un... Portes 2 mesos dormint en un hotel i que, a més, no saps quan tornaràs, doncs aquesta angoixa hi ha gent que l'ha portat bé, més o menys bé, però hi ha gent que els hi està costant una malaltia. Aleshores, tot això té un valor econòmic. I, per últim, una reclamació econòmica. És a dir, i aquí tenim moltes coses, no només el daño emergente i el lucro cesante, dels negocis que perdran facturació, sinó de la devaluació del preu de les vivendes i dels locals d'aquesta zona.
3: Mm-hmm. I, Carmen...
4: Hi ha moltes coses per reclamar.
3: Ah. I tant.
4: Digues.
3: Carmen, sabem el dia en el que es presentarà aquesta demanda?
4: Estem ultimant els detalls perquè és... Encara que sembli mentida perquè portem 2 mesos, però hi ha encara gent amb la que no hem pogut parlar, perquè l'estiu ens ha fet una... Bueno, ens ha tingut retirats del treball de tots, i per una altra banda perquè hi ha gent que s'està encara afegint. Aleshores, el que nosaltres volem és presentar la demanda

0: amb quanta més gent possible. Portem ara pràcticament el 90% dels afectats, és a dir, la plataforma ja té una representació majoritària, i aquesta setmana serà. És a dir, abans del divendres es presentarà.
1: La reclamació es farà contra la Generalitat, però és una empresa, al cap i a la fila, que va causar aquest esvoranc. Per què, doncs, es presenta contra el govern?
0: La reclamació és una reclamació patrimonial. Aleshores, qui fa l'encàrrec, això passa com quan fas una promoció immobiliària. Uh-huh. La promotora, en aquest cas és la Generalitat, i concretament el Departament de Patrimoni, és el que ha fet l'encàrrec. L'empresa, nosaltres no hem de saber a quines empreses s'ha encarregat, qui participa, si hi ha subcontractes o no. Això ho ha de... Després ella derivarà aquesta responsabilitat contra les empreses que ha contractat. Però nosaltres el que reclamem és la persona visible. De qui és la titularitat d'aquesta obra, de la Generalitat? Qui ha demanat, qui és l'encarregat de que això es faci? La Generalitat. Doncs la Generalitat, amb els seus tècnics, que té un cos de tècnics, ha de vigilar que es facin les coses bé. Aleshores, si després la culpa no és de la Generalitat, és de les empreses constructores, o de les subcontrates, o del geòleg, que no ha vist que el terreny és el que és, doncs ja es derivaran les responsabilitats, però no serem nosaltres qui hem de fer aquesta investigació. I per una altra banda, que això crec que és important, qui pagarà la Generalitat? Pagarà la Generalitat, pagarà les companyies asseguradores de la Generalitat. Mm-hmm. Que això és important, perquè si no es pot pensar, ostres, amb el tema dels diners públics, doncs hauran d'indemnitzar doncs, aquesta gent que no té problemes econòmics, teòricament, perquè estem parlant d'una zona de benestar de Barcelona. No, és a dir, pagarà les companyies asseguradores de patrimoni, que després derivaran responsabilitats a qui sigui, és a dir, que els pressupostos de la Generalitat els hi afectarà molt poquet.
2: Mm-hmm. El cert és que ja fa 2 mesos que es va produir aquest esvoranc i el 20% dels veïns no ha pogut tornar a casa o als seus negocis. Primera, quin és l'ambient que es respira al barri? No sé si ho has pogut copsar. I d'altra banda, què n'esperen els veïns d'aquesta reclamació?
0: Al barri es respira una incertesa, angoixa i estem farts, perquè no és ara 2 mesos, però l'altra reunió, l'última reunió, hi haurà 2 edificis que tornaran al febrer o al març. Doncs ja comencem a fer 6 mesos, 9 mesos, és a dir, ja és una retirada una sortida del teu pis o del que has de viure en un hotel o amb els familiars o en una segona residència que no és la teva vida. Això ja són paraules majors, no? No era la mateixa cosa que al principi, que eren una setmana i ja està. La veritat és que ells el que volen és tornar a la mateixa situació que tenien el 6 de juliol. I els diners no estan parlant de treurem molts diners o no. No és la preocupació. Però sí que és veritat que si el seu patrimoni valia X, no volen que sigui X menys 1. Sinó, i és normal, i que a més l'angoixa que estan patint, doncs això condiciona baixes laborals, condiciona el teletreball, condiciona tota la teva activitat quotidiana. Hi ha gent gran, però hi ha gent jove, que, mm-hmm. que els llogaters. Doncs ara jo on vic amb el problema de la vivenda que hi ha. És a dir, nosaltres estem negociant amb la Generalitat un contracte marc que posi els paràmetres per a tothom, però després anirem analitzant cadascú la seva problemàtica. I no és el mateix el que li pot passar al senyor Domingo de la pizzeria Verona, que el coneix tothom, que té unes circumstàncies que serà l'últim que podrà tornar a la seva empresa, que no una persona que estigui de lloguer i que s'està plantejant no tornar perquè no se'n refia de viure als edificis, no?
1: Clar, explicaves que la reclamació inclou aquests danys materials i això és fàcilment quantificable, però com es calculen els danys morals en aquests casos?
0: Doncs en aquests casos és una mica de sensibilitat i d'arribar a un acord entre la satisfacció dels afectats i la capacitat de la... del qui ha de pagar, no? Mm. Perquè aquí nosaltres com a referent

0: temps, quan vam portar el tema del Carmel, doncs es va fer tot el drama que es va viure i es van fixar en unes quantitats. Va haver-hi gent que va dir, ostres, que bé, és un regal, la veritat és que molt generosos i tal, i va haver-hi gent que va dir, això a mi no em treu el neguit i l'angoixa, que la tindré per sempre, i la foto de l'avi que tenia, que ja no la tinc, i etcètera, etcètera. És a dir, que és molt difícil, és el més difícil de tot.
1: Doncs veurem com se soluciona aquesta situació, esperem que sigui el més aviat possible. Carmen Pérez Pozo, CEO del grup Pérez Pozo i advocada de la plataforma que agrupa la majoria dels afectats per aquest esvoranc al barri del Putxet. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: A vosaltres. Fins una altra.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Molts de nosaltres ja hem tornat de les vacances i ara arriba el moment de mirar la nostra pell després de tantes hores a l'aire lliure. Per això tenim ja a l'estudi la doctora Beatriz Beltrán. Doctora, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Ja sabeu que la doctora és especialista en medicina interna, estètica i nutrició. És experta en harmonització facial, l'únic membre espanyol de l'AISAC, la Societat Internacional de Complicacions Estètiques, i també és la fundadora de la clínica doctora Beatriz Beltrán, situada al Passeig de Gràcia, aquí a Barcelona. Doctora, com diem, moltes persones han tornat ja de les vacances i senten doncs, que han envellit de cop. Què li ha passat realment a la nostra pell durant l'estiu?
3: Bueno, quan estem de vacances doncs ens bronzegem i realment quan tornem, aquest bronzejat moltes vegades se'ns va molt ràpid i apareixen aquestes conseqüències doncs, una mica de la factura solar de tot l'estiu. No? Doncs la pell se'ns deshidrata, moltes vegades la pell també s'obstrueix degut doncs, a que ens hem posat doncs, moltes més cremes, moltes més proteccions solar i moltes vegades doncs, perd aquesta luminositat i perd aquesta fermesa que són conseqüències doncs, de l'exposició solar prolongada durant l'estiu.
1: I quins són els signes que fan saltar les alarmes d'aquesta ressaca solar que li podríem dir?
3: Pues depèn una mica de cada persona, no? Però moltes vegades pues, ens trobem que les taques s'enfosqueixen més, ens veiem més taques i apareixen noves taques. Moltes vegades la pell també es deshidrata i això fa que ens veiem pues, la pell una mica més quartejada, més deshidratada, amb una pèrdua de fermesa de tota la zona i bàsicament és pèrdua de fermesa, pèrdua de luminositat, pèrdua d'hidratació i una accentuació de lo que són les taques solars.
1: Segurament al setembre li arribaran molts pacients amb aquest problema, entre cometes, amb aquesta pell apagada i tibant. Quin és el procediment? Primer s'ha de tractar la pell i després comencem ja en tractaments o es pot començar directament?
3: Bueno, en primer lloc, primer s'ha d'avaluar i s'ha de fer un diagnòstic individual i no és un tractament per tothom, sinó és veure què li passa en aquell moment a aquesta persona a la seva pell, perquè moltes vegades hi ha gent que després de l'estiu té una pell pues, com més tacada, però també una pell més sensible. Llavors, en aquests casos, pues, s'ha de tractar pues, aquesta sensibilitat a la pell perquè la pell ha tingut més reacció. Moltes vegades ens trobem gent que té una pell amb falta de luminositat perquè la pell està totalment obstruïda i hem de netejar aquesta pell. Moltes vegades hi ha gent que té una pell molt més deshidratada que necessitem pues, hidratar-la i regenerar-la per millorar aquestes deshidratació que es marquen com a petites arruguetes a tota la pell. Llavors, què té la pell i quin és el millor tractament. Per això, el més adient és fer un diagnòstic individualitzat a cada persona i fer-li un pla de tractament per ajudar que aquesta pell es recuperi totalment després de l'estiu.
1: Com diem, aquesta primera visita és fonamental en tots els problemes que podem presentar al nostre cos en general. Doctora, entenc que les taques són la principal preocupació dels pacients, però no sé si totes són iguals, si totes tenen el mateix origen, podríem dir.
3: No, les taques s'han de veure on estan i què les ha produït, no? Perquè moltes vegades ens trobem que hi ha el daño solar acumulado, que se li diu, i això és produït per l'acumulació de sol a les nostres cèl·lules, això passa factura i apareixen taques solars que aquestes s'han de tractar amb làsers, i moltes vegades hi ha taques que són hormonals, que apareixen sobretot més a les dones. Mm-hmm. I aquestes també apareixen a homes, però és molt més freqüent a les dones. I aquestes taques amb el sol es reaguditzen moltíssim i es marquen moltíssim. I això preocupa

preocupa molt a les persones que les pateixen, perquè realment els hi preocupa, perquè normalment és gent que té molta consciència, que es protegeix moltíssim del sol i que, malgrat això, durant l'estiu, encara que

0: la localització d'on estigui aquesta taca hormonal, perquè moltes taques d'aquestes hormonals estan molt més superficials, per tant s'ha de fer un tractament que actuï a nivell més superficial i altres estan més profundes i s'ha de fer un tractament que actuï a més profunditat. Per tant, s'ha de valorar on estan les taques i com són aquestes taques per donar aquest millor tractament. Però, per suposat, hi han solucions molt efectives i que ajuden moltíssim els pacients a que es recuperin d'una forma relativament molt ràpida. Moltes vegades després del sol, posant-te inclús només una cremeta, ja recuperes moltíssim, fins que a partir de l'octubre-novembre, que ja podem començar a fer tractaments com peelings o làsers una miqueta més forts, doncs puguin començar a veure's aquesta millora des del primer moment.
1: És veritat que hem parlat en moltes ocasions d'aquests tractaments que a l'estiu no són recomanables per fer, però ara a la tardor sí, no? Per sí. Què passa això?
0: Bueno, bàsicament és per l'exposició solar, perquè hi ha molts tractaments que podrien irritar una miqueta més la pell, llavors ens hem d'esperar que el sol no estigui tan intens perquè no produeixi el que se li comenta i que és una cosa que nosaltres ens podem trobar si hi ha exposició solar, que és la hiperpigmentació postinflamatòria. És a dir, si jo faig un tractament que inflamo la pell, puc reactivar aquesta taca o en lloc de treure-la. Mm-hmm. Per tant, hem de tenir molta cura amb tot això i per això aquests tractaments es fan més aviat en èpoques que ja el sol ja comença a estar de baixada. A partir de l'octubre ja podem començar a fer-lo sense cap tipus de problema.
1: Doncs ja sabem una mica millor com tornar a posar la nostra pell a punt aquesta tardor i si voleu saber més, doncs ja sabeu que podeu visitar la clínica doctora Beatriz Beltrán situada al Passeig de Gràcia número 78 aquí a Barcelona. Ells són experts en tractaments sense cirurgia tant facial com corporal i ofereixen les millors combinacions de tècniques que existeixen a nivell mundial amb resultats sobretot naturals i molt satisfactoris. Podeu seguir totes les novetats a la seva pàgina web drabeatrizbeltran.com, a l'Instagram @drabeatrizbeltran o trucant al 93 487 7466. Apunteu, 93 487 7466. Doctora Beatriz Beltrán, com sempre, un plaer tenir-te aquí a l'estudi.
0: Moltes gràcies.
2: A Onda Cero, la ciutat.
3: A la ciutat.
4: Tócala, Sam.
3: Tócala otra vez.
1: Tócala otra vez, Robert. Ja tenim dues pistes que eren difícils. Principis dels 80 i una cançó que té a veure amb nosaltres. Però sí. No ens has dit quin nosaltres.
5: Amb nosaltres. Amb nosaltres. Si la gent és intel·ligent, que ho és, sí. La nostra gent és molt intel·ligent,
1: sí.
5: Ja haurà començat a fer deduccions.
1: Però jo perquè sé quina cançó és, però si no aniria molt perduda, perquè no has donat... Totalment.
5: Si dius 80 i nosaltres...
1: Bueno, és
5: ara,
1: que...
5: Doncs ara donaré una pista definitiva.
1: Ja! Queda molt programa.
5: Crec que amb aquesta ja... Vamos.
1: Posaràs un tros de la cançó?
5: No. Ah. Això vindrà a la meitat de la següent hora.
1: Va, a veure.
5: Té a veure amb nosaltres, té a veure amb el desert i té a veure amb el mar, que avui serà protagonista en aquest programa d'aquí una estona, el mar, dic.
1: Ah, doncs ara ja m'has liat encara més, ara ja no sé per on vas.
5: Té a veure amb el desert i també té a veure amb el mar.
1: I és una cançó coneguda.
5: Home, és un temazo.
1: Bueno, no sé per què t'ho pregunto, si sé quina cançó és. Sí, és coneguda, però ara lo del desert i lo del mar encara... Lo del mar encara m'has confós més.
5: Té a veure amb nosaltres.
1: No val despistar la gent, eh?
5: Té a veure amb el desert i té a veure amb el mar. I d'aquí una estona donaré noms.
1: Noms.
5: Només dic això.
1: Noms. Hi ha alguna pista més?
5: Noms en forma de pista. Ah. Ja veuràs. Serà molt divertit.
1: Bueno.
5: Pensin, nosaltres, el mar, el desert i els 80.
1: I els 80. Vale. Mira que m'agraden els 80, però no sé. Potser li pregunto al Pablo i a la Núria a veure si
5: saben alguna cosa. Que no diguin.
1: Si ho saben, segur que no ens ho diguin.
5: Sí, ens ho diguin.
1: Aixafem la guitarra. Vinga, saludem la Núria Mora i el Pablo Alcaraz. Què tal, nois?
6: Jo ho sé, però no ho diré.
1: Ah, mira, el Pablo, el listo de la classe. Ara m'envies un WhatsApp?
5: Sí.
6: És que no puc perquè no em va... Escolta'm una cosa, que el mòbil no funciona, llavors no et podré enviar un WhatsApp.
1: M'envies una paloma mensajera.
5: Sí.
6: Bueno, algo farem. Però...
1: Però tu saps, vale. Núria, tu saps... Ui, que no escolto la Núria.
5: Està pensant-ho tant.
6: La Núria ho està pensant encara.
1: Mentre que... Ara sí, Núria.
7: Ara sí. Jo he arribat una mica de

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dimarts 8 de setembre, dia en què els protagonistes són ells.
2: Veuré a les... Bueno, he vist ara les meves amigues i tinc ganes de conèixer la meva profe.
3: Tenia ganes d'anar a l'escola per veure els meus amics i jugar a futbol.
4: En quina classe vas?
3: Els ous.
4: I què faràs aquest any? Quines ganes tens de fer a l'escola? Què vols fer?
3: Jugar.
4: I aprendre?
3: Sí.
1: Primer jugar i després l'ho d'aprendre. Emoció, nervis, retrobades, abraçades amb els amics, també amb els mestres després d'aquests mesos d'estiu i un inici de curs escolar que, ja sabeu, no comença amb normalitat, comença amb vaga. Amb 500 docents manifestant-se avui a Tarragona coincidint amb aquest primer dia del curs escolar. Una concentració que començava aquest matí ben d'hora, 7:45 del matí al polígon Francolí, on una setantena de professors intentaven tallar l'A27, però la presència policial els feia desistir. Així han tallat la Nacional 340 i han anat fins a la plaça Imperial Tarraco, on s'hi han unit uns centenars de companys que els esperaven. Poc després de les 10, tots junts han anat fins a l'accés a la 7 que volien tallar, però de nou la policia els ha barrat el pas. Finalment, han acabat fent una assemblea davant del cordó policial entre crits de "som docents, no delinqüents". Ariadna Calvet és membre del sindicat COS.
5: Seguirem amb les mateixes reivindicacions que portàvem l'any passat. Les ràtios d'educació inclusiva no pot ser real fins que no posin un acord sobre la taula. Aquest estiu la senyora consellera Niubó no ha posat cap proposta sobre la taula per poder debatre, no hi pot haver acord i a més, com a COS també considerem que ha d'estar tot el comitè

0: comitè de vaga convocat a les reunions perquè realment els acords puguin ser inclusius i puguin ser reals.
1: També us expliquem que l'Ajuntament de Tarragona ha finalitzat el contracte amb l'operadora del servei de patinets elèctrics compartits després d'avaluar el funcionament d'un model que no s'ha consolidat en els termes esperats. Segons el consistori, han constat incompliments reiterats i significatius de les condicions del contracte i de les mesures correctores per part de l'empresa. Els actuals estacionaments es reconvertiran per a bicicletes o motocicletes. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i demà. Des del servei de meteorologia d'AEMET, Noelia García.
2: Bona tarda. Avui continuem amb calor i altes temperatures. Màximes de 36 graus a Tortosa, 34 a Gandesa i a Reus, 32 graus al Vendrell i 31 a Tarragona. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat, però al final del dia, amb el pas d'un front, el cel quedarà cobert i a l'interior no es descarten ruixats i tempestes de forma aïllada. Demà dimecres, canvi de temps. Cel molt ennuvolat amb ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. Molt d'atenció a la zona nord. Allà perill important per acumulats de 60 litres per metre quadrat durant una hora. No es descarten precipitacions amb intensitat torrencial acumulant 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. S'esperen fortes ventades, especialment a l'interior. És una informació d'AEMET.

0: us explico. Ui, mai havíem arribat a aquest moment de, no, de Missió Impossible. Ai, a veure, m'agrada, espera. Ai, no, ja s'ha acabat. Vaja, hombre. Doncs bueno, la tornem a posar. Sí, i quan soni una altra vegada aquest moment que ens ha agradat molt a Clara Bru i a mi, doncs tornarem a ens callarem i tornarem a pujar l'àudio. Sí. Bueno, les coses de la ràdio en directe. Que no canvia la sintonia, no canvia la persona que tinc al davant, que és Clara Brull. Clara, què tal?
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, benvinguda a una nova temporada radiofònica.
1: Moltes gràcies, sí. Quina il·lusió.
0: Està al caure, el moment... A veure, xatxen. A veure, vale, fins aquí bé. Sí, tot això ja ho teníem sí. Per mà, més o menys.
1: Però... No, no,
0: ara. Arriba.
1: Toma ja. Brutal. La cavalleria.
0: Molt.
1: La cavalleria que entra.
0: Escolta, no la teníem preparada, però no, aquesta novetat m'ha agradat molt.
1: A mi també.
0: Que bàsicament no és novetat, era que no esperàvem que arribés aquest moment i avui, mira, coses de la vida on siguem esperat.
1: Alineat amb aquesta temporada, eh?
0: Està molt alineat a la temporada, una temporada on la sintonia és la mateixa, la veu que ens acompanyarà a aquesta hora cada dos dimarts és la mateixa, el dia és el mateix, la periodicitat és la mateixa, llavors dirà, però bueno, llavors on està la... Ben bé, no estic enganxant quina és la novetat. Li hem canviat, també és veritat que pels oients aquesta secció, nosaltres diem, és la secció, com li diem, ja ni me'n recordo. Finances per a tothom. I llavors la veníem una mica com el món dels números explicat pels de lletres. Més o menys vindria a ser això. Llavors ho hem canviat i ara és finances...
1: Sense límits.
0: Finances...
1: Toma, ja. És que
0: va molt adient. És que va molt coherent amb la sintosi.
1: Super adient. Sí, serendípia total.
0: Sí. Sí.
1: Ja està.
0: No. Però ja està. Doncs, dale, fins aquí, perquè això no ho millorarem. Llavors, tanquem la paradeta per avui. No, perquè t'he proposat, Clara,
1: sí,
0: parlar d'un concepte que potser ja no ens fa riure tant. Mm. Posem una miqueta més seriosos.
1: Sí.
0: Perquè normalment... Doncs quan parlem de la Cuesta d'Enero, acostuma a anar associada al mes de gener, l'arrencada de l'any, tot. Però la de setembre no es parla tant.
1: Yeah.
0: I potser per alguns fa bastant més colla amunt la de setembre que no pas la de gener.
1: Total.
0: Sobretot gent que ens està escoltant i que té doncs, nens amb edat escolar.
1: Mm-hmm.
0: No, i que automàticament saps que doncs, la factura aquest setembre s'incrementarà una mica. Estava mirant algunes dades, dades, per exemple, que ha donat el Banc d'Espanya, ara comentem algunes d'elles. S'està venent aquest setembre del 2026 com la cuesta de septiembre més dura de la història.
1: Oh, clar.
0: Dos de cada tres espanyols afronten aquest mes amb més pressió en la seva economia que la que tenien fa un any, que la del setembre del 2025. Per què?
1: Inflació.
0: Doncs això, en gran mesura per la inflació. És a dir, tenim un nivell d'inflació, una cistella de la compra molt més cara de la que teníem fa un any i, òbviament, ja ho sabeu, no us ho he d'explicar, els sous no estan pujant
1: al
0: mateix nivell. El tant per cent no està equiparat. Llavors, no només és el cistell de la compra, sinó que és, doncs això, tots els

0: que avui comencen al col·le, doncs pares, mares ja saben, la compra de material,
1: els llibres,
0: les motxilles, els col·les que vagin amb uniforme.
1: Activitats extraescolars.
0: Les extraescolars, perquè avui en dia és molt estrany trobar alguna criatura que no faci alguna activitat extraescolar. Clar, tot això va pujant, va pujant, va pujant. El sou no puja al mateix nivell. A final de mes...
1: Pam.
0: Sí, llum.
1: Poder
0: llumeta, llumeta vermella.
1: Exacte. Al final és això. Al final, com que està pujant el preu molt més del sou, poder adquisitiu baixa. Per tant, amb els mateixos diners que tenien l'any passat, poden comprar menys coses. Què passa? Problema. I aquí es fa encara més necessari el que portàvem dient doncs, tota la temporada passada, que aquesta setmana seguirem dient-ho, la importància de la inversió. Per què? Perquè si ja és necessari de per si invertir per poder treure rendiments als dinerets que tenim, si no invertim, sí o sí estem perdent poder adquisitiu any a any. Perquè en cap cas l'augment dels sous que pot arribar a haver-hi s'equipara amb la inflació que tenim en el nostre país. O sigui que això diguéssim que obre, no?, totes les, els consells o totes les recomanacions o les reflexions que podem anar fent al llarg de tota aquesta temporada relacionades amb la importància d'aprendre a invertir.
0: Vols que et doni números?
1: Oh, i tant,
0: dades,
1: per favor.
0: Que t'agraden molt?
1: Sí, per favor. Bé.
0: Llibres de text, material escolar, que comentàvem abans. Principals despeses. El curs és un 15% més car que l'any passat.
1: 15%?
0: Sí.
1: Uau.
0: D'un curs per l'altre, eh?
1: És molt.
0: Es parla d'entre uns 500-700 euros de recàrrega aquest mes de setembre, sobretot vinculat, com dèiem, a l'inici del curs escolar. Això fa, una altra dada que et dono, dada, segons ha publicat el Banc d'Espanya, que els préstecs al consum s'hagin disparat els darrers mesos. Clar. El deute de les famílies, vols que et doni un número?
1: Ens esgarrifarem, veritat.
0: Una mica.
1: Sí.
0: 720.000 milions d'euros de deute familiar a Espanya, segons dades del Banc d'Espanya.
1: Pam!
0: Què et sembla?
1: Fantàstic.
0: Que bé. Hauríem d'haver arrencat potser la temporada per un altre camí.
1: Sí,
0: eh?
1: No? Perquè ara estem... pensant... sí. No sé si estem allò...
0: No sé jo.
1: Hauria d'haver estat alguna cosa més festiva, més...
0: Bueno, ja per d'aquí dues setmanes que estarem en Santa Tecla, ja farem alguna
1: cosa. Ja pensarem. Realment complex, tot el que estàs dient. I tinc una pregunta de les dades que estaves dient. Has dit entre 500 i 700 euros, veritat, deies?
0: Sí.
1: Ens especifica si és per fill o a nivell genèric?
0: No, per fill.
1: Per fill. Imagina't les famílies que tenen tres fills.
0: Sí. Aquí entenc que també les famílies que tenen tres fills tenen... No estic posat perquè no és el meu cas, però hi ha una ajuda perquè ets família nombrosa i...
1: Sí,
0: però...
1: Però
0: em sembla que l'ajuda tampoc arriba.
1: Exacte, exacte, no? Que això al final es vincula també a la pressió que poden sentir aquestes famílies doncs, que tenen doncs, més d'un fill. Perquè, clar, si multipliques entre 500 i 700 per 3, pim-pirim, aleshores és lògic que el tema dels préstecs augmenti. Igualment et dic una cosa. Dius que estan augmentant els préstecs al consum i de més, però hi ha una dada que també és molt rellevant. Els interessos, l'interès al qual s'estan donant els préstecs a dia d'avui és molt superior al qual es donava el setembre de l'any passat.
0: Sí.
1: Per tant, si tenim per una banda la pressió de que al setembre hi ha més despeses per les famílies, afegim que el seu poder adquisitiu ha baixat perquè la inflació ha pujat i el seu sou s'ha mantingut o no ha pujat tant com la inflació. I afegim que si han demanat un crèdit barra préstec per totes aquestes qüestions, han de pagar més interessos dels que pagaven, no sé si ja podem acabar el programa ara mateix.
0: Uf, sí, sí. Per posar una mica de llum, recordem que hi ha algunes ajudes, que algú dirà, home, amb això no faig, bueno, escolta, menges res,
1: sí,
0: gràcies.
1: Home,
0: tens
1: tant.
0: El val de 60 euros per alumne, que ofereix la Generalitat aquí a Catalunya, i després s'està posant, no sé si dir de moda, però sí que és veritat que cada vegada més famílies van a plataformes de segona mà.
1: Home, clar, però això està molt bé. Per què no?
0: Al final, escolta, tu a més allí veus una fotografia, veus l'estat, el preu és sensiblement inferior al que compraries per ser nou de trinca, i doncs això hi ha moltes famílies que diuen, per què m'he de gastar jo X en una motxilla o X amb algun aparell electrònic, que potser ja els més grandets necessiten perquè l'escola els hi demana. Doncs busco a, més a saber quina plataforma, tens unes quantes, i, bueno, i m'estalvio potser, no sé, un 50, un 60%. Fàcil.
1: Clar, al final és buscar alternatives en aquest sentit.
0: Sí, com en tot, no? És el mateix que m'agradaria anar de vacances a les Bahamas. Puc? No, vaig a buscar la Costa Brava.
1: Perdona, però és molt únic la Costa Brava, eh? Hombre. De vegades tenim sobrevalorat les Bahamas, Punta Cana, aquestes històries, però després veiem aquí Tarragona, s'ha de dir, ho hem de dir, tenim unes platges que han de ser una enveja de qualsevol persona. És que l'aigua cristal·lina...
0: Mira, l'altre dia em vaig trobar, sí, no diré el nom, és perquè és conegut, sí, i em va dir que feia ara vacances, i li vaig dir, veus, amb les persones de bé, al setembre han de fer les vacances, no com naltros, que les hem de fer a l'agost. I em va dir que estava mirant i que havia buscat i alguna cosa d'algun viatge on ja s'ha d'agafar avió, una illa d'aquestes paradisíaques, i em va dir, però clar, amb el tema del canvi climàtic i tal, les assegurances estan pels núvols, que pels tifons, que els huracans... Que... I diu, fill, llavors que la cosa se m'està escapant i em sembla que em quedaré per aquí. I li vaig dir, ideal. Que, jo sóc el primer també a buscar bitllets d'avió i anar a fer quilòmetres, però després, escolta, una meravella. Dit això, sí, tornem a lo nostre.
1: Els números, les finances.
0: Això també entronca una mica amb una cosa que va ser molt pesada la temporada passada, pesada en el sentit positiu.
1: Tenim confiança, perquè, sí, no hi ha cap problema.
0: Que és... la planificació.
1: Oi,
0: òbviament hi ha coses que se surten de la planificació. I hi ha coses que tu, per molt que estiguis planificant ara al setembre, si et vols planificar perquè en comptes de planificar al gener, doncs prefereixes fer-ho de curs escolar en curs escolar. Hi haurà coses al llarg d'aquest curs que se t'escaparan i que ara no tens previstes i se m'ha espatllat X. He de canviar el cotxe. El que sigui. Però un mínim de planificació està bé. Potser el teu cas és el més exagerat, perquè tu ets una fulla d'Excel, és una cosa... però d'això, el no res...
1: Exacte,
0: doncs hi ha un món.
1: Diuen que l'equilibri és la perfecció, sí, no? El terme mig, ni mucho ni muy poco.
0: Sí.
1: Aleshores, sí, sí, al final, quan fan la planificació de l'any, és molt important doncs, posar-se al setembre doncs, aquella apartat, aquella marca, dient, ostres, aquí tindrem tot. A totes aquelles despeses que tenim previstes per començar el curs.
0: Però les també... factures, tu saps, que la factura del llum,
1: el gas, són periòdiques,
0: els telèfons, si tens assegurances, és a dir, tot això tu saps.
1: Sí, però el setembre no s'ha d'oblidar. I després l'altra cosa que també és important és les coses que succeeixen al llarg del curs per tema dels peques a les escoles. Per exemple, doncs mira, tenim aquesta excursió no sé on. Les excursions no sempre entren amb doncs, el que es paga per l'escola o de més. Potser són despeses extres.
0: No, es paguen, sí.
1: De vegades he sentit casos d'algun pare o mare que em diu, mira, doncs el meu fill no ha pogut anar a colònies perquè doncs, no hi ha diners
0: no
1: a casa perquè no hi vagi. Llavors, sí que és important quan fan aquesta... Te'n recordes que vaig proposar el típic dia de la planificació, agafar palomites, agafar tota la família, doncs fer el pressupost.
0: Sí, sí, com qui, qui va jugar al Monopoli.
1: Exacte,
0: però...
1: sí. El dia del pressupost familiar,
0: del
1: anual,
0: pressupost.
1: Doncs anem a fer-ho guai,
0: una
1: no?
0: Una festa, sí.
1: Exacte.
0: No?
1: Doncs aquell dia també tenia en compte aquestes despeses puntuals relacionades amb el curs escolar. Doncs, per exemple, això, les colònies que es fan de vegades, què? Allò de la Setmana Blanca, no? Que fan que van esquiar...
0: Sí.
1: Bueno, doncs aquestes colònies concretes que tenen un import concret, doncs que també es posi... Digues.
0: Vale, no, és que m'estic intentant posar en ment segurament de molts oients que diuen, escolta, si nosaltres això ho fem o no cal que ho fem, però sabem perfectament... quins estalvis tenim, que potser estan a zero.
1: Vale.
0: Quines són les entrades, és a dir, el que cobren els membres del nucli familiar que tenen uns ingressos, i quines són les despeses. Si tens clar que pots retallar algunes despeses supèrflues, perquè potser després doncs, no t'arriba per pagar l'excursió de la criatura, perfecte. Però potser hi ha gent que ens està escoltant que diu si és que és igual, si és que jo no faig despeses supèrflues, si és que jo no vaig a sopar fora. No em gasto 100 euros un dissabte a la nit. I tot i així em costa arribar.
1: Clar.
0: Aquest és, em sembla a mi, el gran problema quan parlem d'aquestes dades i quan parlem d'aquests números. És a dir, el fet de que segurament molta gent està ara mateix fent números mentals a casa seva i dius, si és que jo tampoc no tinc cap despesa que diguis, bueno, és que per qui puc retallar, per on retallo, si no tinc ja marge per retallar.
1: Però et diria una cosa. Els números mentals no em serveixen. És a dir, per molt que mentalment tu pensis o puguis intuir, perquè si ho penses mentalment no estàs intuint, no ho tens sobre el paper, que no pots retallar per cap lloc i que tens molt clar el que tens, posa-ho, sisplau, en el paper i mira-ho. Sovint, quan tenim les coses a la ment, doncs estan més desendreçades, no les tenim tan organitzades.
0: Sí.
1: Val? Doncs no, per molt que tinguem la situació que tu comentes, val? Anem a posar-ho en el paper, anem a mirar-ho bé, i anem a intentar, saps això que li diuen el pensamiento lateral?
0: Sí.
1: I si no ho hem enfocat bé així? I si, mira, ostres, quan veus potser, no sé, la despesa del telèfon allà escrita, se t'encén la llum i te'n recordes que potser doncs hi ha una companyia de telèfon a la qual no has trucat i potser et fan una oferta molt bona i no sé què. És a dir, sí, la realitat és la que tenen al cap, però un cop ho poses en el paper, li dones espai per reflexionar-ho i buscar solucions, buscar alternatives, buscar plans. No et diria sempre hi ha un plan B, però la major part de vegades hi ha un plan B. Potser de vegades a primera vista no el tenim disponible, però si li dones un tomb, una volta de torca, apareixen coses, apareixen coses. Per tant, no és allò de tirar la tovallola, de dir, no, ja, és que ja està, és que ja no veig res. No, no, que ho facin, que ho posin en el paper, que ho mirin. I potser ho posen al paper avui, i avui no veuen un plan B. Però potser ho miren demà, i aleshores se'ls hi ocorreix. I una altra qüestió. En el paper, pot ser un paper escrit, molt bé, però si ho posen en un paper escrit, que ho escanegin, i ho passin per la intel·ligència artificial i li preguntin.
0: Ja estàs.
1: Clar. I li pregunto.
0: Amiga de la IA, eh?
1: Hola, hombre, molt, ja ho saps. O sigui, però, o sigui, si la meva eficiència antigament era molt elevada, ara s'ha multiplicat per 10. Dit això, segueixo. Que agafin aquest pressupost que tenen ells anual i li posin a la intel·ligència artificial.
0: I et donaran idees que a tu ni se t'ocorreu.
1: Sí. Sí, però li diguen alguna cosa així com... Actúa com a assessor financiero. Y dime, a ver, cómo puedo mejorar mis finanzas. I que et digui. I que li diguin també que active su pensamiento lateral, que això posi.
0: Que active su pensamiento lateral.
1: Sí, perquè venga, d'aquesta forma és molt més... et dona idees que potser no havies pensat.
0: Ah. Doncs vinga, primer dia de classe ja tenim deures.
1: Hombre, claro, ja sí, saps sí, que sempre surten d'aquí amb deures.
0: Ja, sí, sí. D'aquí a dos dimarts et sembla que ens retrobem?
1: I tant.
0: Vinga, prèvia de Santa Tecla, eh?
1: Ah, molt bé. Oh. Tololo, com era lololo.
0: Estarem de ressaca de la baixada.
1: Total.
0: I hi ha unes quantes hores de l'estracanada, em sembla que es diu oficialment l'empalmada.
1: Ah, sí?
0: Per tots els tarragonins.
1: D'acord, l'empalmada, sí, molt bé.
0: Clara, fins d'aquí dos dimarts.
1: Fins d'aquí dos dimarts.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: Què passa abans d'obrir l'aixeta? Al Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
4: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gabarras, Tarragona.
5: Antonio, desde que vivo en la España echo tanto de menos la comida italiana.
6: Pero Fabrizio, ¿no te enteras? ¿No sabes todavía dónde está Spaghetti House?
7: Spaghetti House, menú diario, menú festivo, amplia gama de platos sin gluten. Aceptamos tiki restauranti, tiki gourmet y sodexo. Calle José María Folky Torres 4, Pila Seca. Reserva ya en el 877-059-689.
8: Síguenos en nuestro Instagram Spaghetti House Vila Seca y disfruta de nuestras ofertas, sorteos i promociones.
3: Què passa abans d'obrir l'aixeta? Al Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: a parlar una estoneta de sèries amb Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia. Com estàs?
0: Farem una cosa molt coherent amb l'actualitat del dia, que és inici del curs escolar. I avui portem, doncs, tu unes quantes i jo unes altres. Quantes? Sèries d'adolescents, sèries on la vida del col·le, o més que del col·le, de l'institut, o fins i tot primers anys universitaris, tenen la seva importància. Ara les comentem. Abans, però, i en moda actualitat, s'han donat en dos dies diferents, doncs es fa que són 102 estatuetes dels Emmy, però els Emmy com a tal, que sabeu que són els grans guardons de la tele als Estats Units, la gala important, la gala de quina és la millor sèrie en drama, quina és la millor sèrie en comèdia, quins són els millors actors, el millor capítol, aquesta serà la setmana vinent. Llavors, aquests podríem dir que són una mica com, bueno, doncs com a les gales de cinema, quan es donen els premis que normalment molta gent desconnecta, a no ser que tinguis algun familiar entre els premiats, sí, o entre els nominats, no? Doncs, sí, doncs clar, al final la indústria nord-americana són tantes categories, perquè ja dic que ja en aquestes dues sessions que hem tingut dels Emmys s'han entregat 102 Emmys. I encara no falten els grossos. És una bogeria absoluta, és una borratxera que no te l'acabes de premis. Llavors, només per citar que a La maldició de Widow's Bay, que ha estat una de les sorpreses del primer, bueno, del que portem de 2026, i que és probable que al final d'any estigui a la llista del que més ens ha agradat, no només a tu i a mi, sinó en general. Ja s'han portat 8 estatuetes. Per exemple, una de les categories és la millor convidada de comèdia. Doncs se l'han portat, Betty Gilpin. S'han portat Rob Reiner, el director, famós director, que malauradament va ser notícia fa uns mesos per la seva mort, no, pel seu assassinat, directament, per l'assassinat d'ell i de la seva dona a mans del seu fill. Doncs també ha rebut un Emmy pòstum per la sèrie The Bear, en aquest cas també com a actor convidat, perquè va estar uns quants capítols a l'última temporada, doncs amb un personatge de forma recurrent, i són aquest tipus de categories les que han rebut el seu premi, ja dic, al llarg de dues gales diferents dels Premis Emmy.
1: Sí, recordem, Creative Arts, 5 i 6, Primetime, diguem, només Primetime, una és Primetime primer, Creative Arts, que són els que tu dius que ja s'han celebrat, l'altra el 14. És que és una animalada, o sigui, podrien estar tota la setmana donant premis, els Emmys tenen infinites categories, jo no sé si està bé o malament que ho separin, però nosaltres aquí intentarem fer el servei també de la setmana, vull dir, després de que acabi la setmana vinent, també recuperar uns quants de, o sigui, fer el càlcul, fer la suma total, incloent aquestes gales que ja s'han celebrat. Jo també et destaco que, per exemple, South Park ha anat bé. Aquí hem parlat molt de que South Park ha revifat, no? I a la temporada 20 i pico, doncs sembla que estan en un moment creatiu molt potent. I jo celebro particularment aquest petit experiment que va ser la tornada de The Muppet Show, que és un format televisiu de ficció o no ficció, que és història de la tele, és fonaments de la tele, i va funcionar molt bé de públic, i ara amb els Emmys que està guanyant, i jo no sé si guanyarà algun més, crec que es confirma que va ser una bona decisió, i espero que Disney estigui pensant doncs fer una temporada normal, que això sigui un estímul per fer més Muppets, que jo soc superfan dels Muppets, i fan 50 anys els Muppets.
0: Déu-n'hi-do, 50 anys.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Els Muppets no, el programa Muppet Show, perquè els Muppets en realitat tenen més, però el programa de Muppet Show té 50 anys.
0: I escolta, abans d'acabar amb el capítol aquests dels Emmy, curiositat, que tu, entenc, et deixarà un sabor agradolç, perquè una de les sèries que em vas destacar a finals de la temporada anterior, quan fem allò de les estrenes que arriben aquest mes i que més ens criden l'atenció, era Spider-Noir, la sèrie protagonitzada per Nicolas Cage, sèrie cancel·lada. És a dir, que, no, que la sèrie no ha durat el que ha durat, per tristesa teva i per alegria meva, segurament, perquè ja saps que jo amb Nicolas Cage doncs tinc una batalla, ell no ho sap, però tinc una guerra cruenta. Ha guanyat, té unes quantes nominacions, i ha guanyat 5 Emmys en aquestes categories.
1: Ha guanyat molts de premis. Deixa'm que digui una cosa, perquè jo ara et sorprendré. Jo no esperava que aquesta sèrie continués. De fet, la sèrie és una minissèrie, té una història que comença i acaba, i per mi la sorpresa ha estat veure que s'esperava que tingués una segona temporada. Sí. Per tant, no ha estat molt dramàtic, perquè jo sempre l'havia vist com una minissèrie, però ja saps que els americans tenen aquesta cosa que per ells les sèries han de ser infinites, no s'han d'acabar mai. Vull dir que és com un... com un drama, diguem, a posteriori, de dir, ostres, això podia continuar, això algú esperava una segona temporada, però ja m'alegro molt de que estigui premiada. Nicolas Cage no t'agrada de moment, però algun dia cauràs del cavall i entendràs que és un dels millors actors de la seva generació, del moment. Només les bones, clar, és que té moltes pel·lícules i quan tens una cosa tan, una arma tan perillosa, com la que és la interpretació de Nicolas Cage, s'ha de saber controlar. I molts directors no la saben controlar i ell no té filtres. Però jo crec que ha funcionat molt bé, ha agradat, ha tingut públic, ha tingut premis, que no té continuacions. Mira, és que al final, quantes vegades ens creixem aquí de sèries que s'allarguen fins a l'infinit, sí, i que la primera temporada estava bé i les altres no.
0: Sí, sí.
1: Llavors, bueno, siguem una mica optimistes i jo crec que hem de celebrar que el còmic encara aguanta creativament, que Nicolas Cage ha tingut el seu, diguem,

0: el seu capritx i la seva festa privada, perquè a ell li encantava els còmics, i que és una sèrie en blanc i negre, amb referència al cinema negre. Ostres, és una sèrie molt diferent, com a mínim, no? Sí. Per tant, bé, no m'ha fet molt de mal, que descobrir que s'ha cancel·lat quan jo esperava que no continués mai.
1: Que directament no continués perquè era minissèrie. Sí, bueno.
0: Era minissèrie, és que clar, bé, vivim en una bombolla de les minissèries, tu i jo.
1: Setmana vinent comentarem i farem un especial Emmy, si et sembla, perquè allí ja sí que sortiran, doncs, això, les que tothom està esperant, millor drama, millor comèdia, a veure quines de les premiades hem vist i quines ens hem d'apuntar a la llista. Però t'havia proposat també per avui, amb motiu de l'inici del curs escolar, doncs agafar sèries on el protagonisme sobretot recaigui en els adolescents i en la seva vida, o bé a l'institut o fins i tot als primers anys a la universitat. Han sortit unes quantes, força nostàlgia veig jo aquí. Perquè són, sí, són sèries que ja tenen els seus anys i que a més la majoria d'elles, jo diria, bueno, no sé, Eufòria, però la majoria d'elles en principi no tenen continuïtat. Dic jo les meves molt ràpid, és no res, esmentar només la llista per, mira, també potser als oients els hi fa de moda recordatori. Una de les sèries que crec que és una de les joietes que té Netflix és Derry Girls, no sé si estàs d'acord, aquesta sèrie.
0: Sí.
1: Ens explica la història, la relació entre un grup de noies joves en la seva època preadolescent, adolescent, en un institut a la Irlanda del Nord dels 80-90, a l'època dels Troubles. I com aquell context el vivien, doncs això, un grup d'adolescents. Una altra, segurament la que el té més actualitat, perquè la seva última temporada es va estrenar no fa tant, és Eufòria, una sèrie que també va comportar molta polèmica per com retracta la relació entre els adolescents, el sexe, les drogues. Merlí, aquesta és nostra, sèrie que també, sobretot la versió original, si us plau, en el seu moment va ser una sèrie que jo crec que va tenir molt d'èxit entre crítica i públic, que sabem que és de les coses més complicades, que tant la crítica sí especialitzada com també el públic l'aplaudeixin, que va tenir molt de seguiment i que va, bueno, va obrir un forat a que es podien parlar de certes coses a la tele en aquest format sèrie i que podia captar l'atenció. Élite, no sé si la vendríem una mica com l'Eufòria, la marca blanca espanyola d'Eufòria, també sí, sobretot amb el tema de drogues, relacions entre adolescents, el sexe i de més, i per mi la millor, no perquè parli de futbol americà, perquè parla de moltes altres coses, el futbol americà al final és una excusa, Friday Night Lights, que torna a estar, per cert, en plataforma i que està a Prime Video, i que al final doncs retracta la vida, sí, d'un equip de futbol nord-americà, d'un equip de futbol americà, però de l'equip de futbol americà d'un poble de Texas, de l'institut, i de la relació també entre els joves, entre ells mateixos, amb els seus pares, amb l'entrenador, que al final per molts acaba sent una espècie de pare. És una sèrie que jo crec que retracta molt bé un cert tipus d'adolescència.
0: Sí. Les teves són prou contemporànies comparades amb les meves. Jo sí que estava pensant aquí que la meva selecció és de vintage total. Jo t'he de confessar que aquest tipus de sèries no me les he mirat mai massa. De fet, quan era adolescent, quan era jove, no m'agradaven obertament. O sigui, jo era dels adolescents que no volia veure històries d'adolescents. Mai vaig entrar en el fenomen Compañeros,
1: física,
0: que era el
1: química,
0: nostre. Sí. Física o química, sí, més o menys, una mica més tard, crec recordar, però no vaig entrar, tot i que darrerament fan molts talls de Compañeros, de quan la sèrie parlava de, jo què sé, els problemes dels neonazis del moment, no?, i de coses que encara són d'actualitat, malauradament, i dius, ostres, si tenia una factura política, social, més que política, i m'agrada més la part social que política, bastant més agosarada del que jo recordava. O sigui, no era una sèrie tan buida com podia semblar al seu moment. Dit això, que serveix com a disculpes per no tenir cap sèrie espanyola ni cap de les mítiques d'aquestes que tothom espera, ja saps que les meves fílies són l'animació i la comèdia, jo vaig per aquí, i t'he triat una que, primer, la que no és animació ni comèdia i que sé que és molt cursi, però estem encara retent homenatge al seu protagonista, Dawson Crece. Per mi és la gran sèrie romàntica, molt dialogada, amb diàlegs molt forçats, però que són interessants, d'adolescents americana. Es va allargar massa, sí, però és, jo crec que és una icona que es pot recuperar i segurament la gent jove avui en dia la recupera i trobarà cosetes.
1: És interessant, ara... per cert, deixa'm només que obri un petit meló, eh? No...

0: l'obrim i el tanquem molt ràpid. Veure a través de Dawson Crece i a través d'Eufòria...
1: Sí.
0: Com ha canviat no només la manera de fer tele, sinó com ha canviat la manera en què ens apropem als adolescents i segurament com ha canviat la pròpia adolescència i com ha canviat la vida d'institut, per exemple.
1: Sí.
0: I no han passat tants anys, eh?
1: Jo també et diré que a mi Eufòria no m'agrada massa, perquè jo això ho vaig veure ja a Kids, la pel·lícula aquella del 94, crec recordar, que és aquesta cosa de miri senyora els joves que es droguen i tenen sexe, no? O sigui, com yeah. per provocar l'escàndol a les tietes que estan mirant la tele. Llavors crec que a Dawson Crece com a mínim és una mica més honesta, perquè ens parla de a què aspiren els joves, no? L'altre és com més nihilista i amb coses que, bueno, escolta, ja està, és l'adolescència. Han de provar coses i tampoc ens flipem tant, no? Però sí, ha canviat moltíssim el discurs, i jo tiro més a l'absurd, no? I a experiments que potser les recuperem ara, i és una sèrie horrible, però a mi em va marcar molt l'imperdible Parker Lewis, que crec que va funcionar molt bé a la tele catalana, com a mínim sempre estava posada, que era una sèrie d'institut que era com la versió absurda, ridícula, de Salvados por la Campana. No sé si tu la recordes, Parker Lewis.
0: No.
1: Era com un dibuix animat amb joves estil anys 50, perquè els anys 80 van estar molt obsessionats amb els 50, igual que nosaltres estem ara obsessionats amb els 80, ells sempre feien referència als 50, i eren personatges tan exagerats, tan de dibuix animat, tan ridícul tot, que resultava molt divertit. O sigui, no volia ser realista, no volia ni tan sols parlar del jovent, sinó que era com una excusa per colar una sèrie que jo recordo, doncs, bueno, que va obrir camí a coses com Malcolm, va obrir camí a un tipus de comèdia menys naturalista i menys, diguem, del dia a dia, no? Però la dupla que jo vull recomanar, i aquesta sí que la recomano amb molta consciència i realment destacant que són de qualitat, és Beavis i Butthead, que no moriran mai, perquè sempre tornen. Saps aquests dos idiotes que són els idiotes número 1 de la tele, que van néixer a l'MTV? Però, clar, idiotes fets per una persona molt intel·ligent, que és el Mike Judge, que té moltes sèries de primer nivell, que guanyen premis, que guanyen Emmys. Doncs a BBC Badhead, que els recomano també, va sortir un spin-off, que era una noia que es deia Daria, que era companya seva de classe, i aquest spin-off estava més centrat a l'institut, i Daria era la protagonista, una de les grans protagonistes femenines dels 90, per mi la gran sèrie d'institut, perquè era aquest, es va avançar una mica el jove descregut, el jove cínic, no? Més intel·ligent que la resta i que assumirà tot amb una mica de distància i amb un esperit crític, i jo crec que Daria no només és molt representativa dels 90, sinó que és un personatge que aguanta molt bé el pas del temps, va anticipar els hipsters que van venir després, va anticipar, jo què sé, Scott Pilgrim, va anticipar moltes sèries, la perspectiva de vegades d'Eufòria, no? Del jove que és més intel·ligent que els adults i se'ls mira fotent-se una mica, no? Daria és recuperable. Daria per mi és una sèrie que estava molt ben feta, molt ben escrita, segurament molta gent l'ha recuperat després i no que l'ha visqués al moment, sinó que l'ha vist després i s'ha enganxat, i no sé si demanar un revival, perquè ja saps que de vegades has de tenir molta cura amb el que desitges, però jo crec que Daria, com a mínim, recuperar la sèrie original ens va tocar. I jo és un personatge que m'estimo moltíssim. Quan penso a l'institut, si em dius quina és la teva icona d'institut i la bona, jo sempre estic dividint entre Dawson i Daria. I t'he de colar deures també pels dos, perquè pensem poc en els profes, jo sóc profe i no m'he vist mai la sitcom britànica Teachers, que va tenir un recorregut molt llarg, és molt estimada al Regne Unit, i jo no l'he vist. Jo crec que tu tampoc l'has vist, no?
0: No, no l'he vist.
1: Inicis de segle, primera dècada, Teachers va ser, el Regne Unit va ser una sèrie comentada, celebrada, la vida privada, la vida interna dels professors, que també tenim, no? I no sé si és molt, molt interessant o no, jo crec que la meva no ho és, però bueno, és privada. Però en aquest cas de la sèrie britànica crec que sí que va funcionar molt bé, va consolidar un gran públic. Escolta, més sèries de profes també, no? O sigui, parlem una mica d'egocentrisme, de mirar-nos al malic nosaltres, que també...
0: Què passa a les reunions de claustre, per exemple?
1: No, això no, sisplau.
0: Això és interessant, home. Això ho hauríem de saber. Abans d'acabar, molt ràpid, Víctor, un esment per una estrena que arriba aquest divendres.
1: Sí, Filmin estrena la minissèrie, aquesta sí que és minissèrie, val? Aquesta no tindrà més temporades, minissèrie documental La Superviviente, sobre un tema que a mi personalment m'obsessiona, que són els farsants públics, en aquest cas la supervivent, la falsa supervivent de l'11 de setembre a Nova York. Una catalana que va dir que ella estava a Nova York i que va sobreviure a la caiguda de les Torres Bessones,
0: sí.
1: Després es va

0: demostrar que no,
1: que era fals,
0: que aquesta senyora no havia estat allà i que s'ho havia inventat tot. A mi em fascinen aquests personatges, com aquest home que va ser el president de víctimes d'Auschwitz, que mai havia estat a Auschwitz, Rachel Dolezal, que era representant de portaveu dels drets dels negres als Estats Units, quan és una persona blanca, blanca, blanquíssima. No sé, la gent que decideix construir-se un personatge i viure públicament com aquest personatge fent campanya, no? O sigui, més enllà de la part política, del debat polític que hi ha a cada cas concret, em fascina inventar-se una segona personalitat i fer bandera pública d'ella. O sigui, és un tema que no acabo d'entendre i que espero que aquest documental, doncs, com a mínim, tracti amb detall, no? I que ens expliqui què hi ha a la psicologia d'una persona que no té cap tipus de problema amb sortir públicament a dir si jo vaig sobreviure a l'11S i faig campanya i em converteixo en una figura pública. No sé si és egocentrisme, ganes de protagonisme, algun tipus de carència, però no sóc psicòleg ni pretendré ser-ho, però a mi m'interessa molt el tema i m'interessa molt aquest documental. Molt bé Filmin, recuperant l'11 de setembre, La superviviente, sobre aquesta falsa víctima de l'11 de setembre.
1: Víctor, dimarts venent més. Una abraçada.
0: Molt bé, que vagi molt bé.
2: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Després de forces discussions, i també fortes discussions, hem consensuat amb Pep Moreno mantenir la mateixa sintonia, perquè va dir-me que li vaig dir: Pep, no creus que després de no sé quants anys amb la cançó dels Xiulets com a intro del nostre espai de cuina, doncs escolta, renovar-se o morir, anem a fer alguna cosa? No, que no, que no, que jo vull Xiulets, que jo sense Xiulets no xuto. I dic, bueno, doncs clar, es posa així, i què li has de dir? Doncs no res, doncs que continuïn els Xiulets també aquesta temporada radiofònica. El nostre espai de cuina, que sabeu que els dimarts el protagonitza, doncs el nostre xef de capçalera, que és el Pep Moreno. Pep, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Jo molt bé. Sí. No m'has canviat la cançó?
0: No, ja, que estàs supercontent. Sí, que és un home que no... Si no li toques les coses que funcionen, ell està content. Saps, i si no t'ho explico jo, i li explico als oients, que el proper 13 de setembre és el Dia Internacional de la Xocolata,
1: que... No ho sabia fins fa 3 minuts, doncs però m'alegro molt.
0: Doncs escolta, i és més... Et donaré a explicar, perquè com que sé que a tu t'agrada la història i t'agraden així doncs, curiositats i de més, t'explicaré que té un doble sentit que el 13 de setembre sigui el Dia Internacional de la Xocolata. Per una banda, és que coincideix amb el naixement de Roald Dahl, autor, entre d'altres, de Charlie i la fàbrica de xocolata, i també coincideix amb la data de naixement de Milton Hershey, fundador d'una companyia de xocolata molt coneguda, potser aquí a Espanya no tant, però que a nivell internacional doncs, és una marca de xocolata molt coneguda, i que també va néixer el 13 de setembre. Clar, amb això doncs, van dir, escolta, dia de la xocolata, sí o sí, el 13 de setembre. Encara que hi haurà una part potser dels llatinoamericans que ens estan escoltant i que ens diuen, no, el 13 de setembre no, el 7 de juliol. Es commemora, en el cas d'Amèrica Latina, que el 7 de juliol és el dia que, suposadament, va arribar el cacau a Europa. I fins aquí el nostre espai de cuina, que ara bàsicament serà cuina i història. Pep Moreno, t'he proposat, amb la xocolata com a protagonista, doncs començar d'una forma molt dolça la nostra temporada culinària aquí a la ciutat.
1: Jo soc més del 7 de juliol, no perquè sabies que fos aquest dia, perquè realment no ho sabia, però és molt més important pel
0: l'arribada,
1: món occidental.
0: Sí.
1: Home, o sigui, l'arribada de la xocolata a Europa, jo crec que no entendríem, o sigui, sembla una bajanada, però hi ha dos o tres productes d'alimentació que han canviat el panorama mundial. Quan va arribar l'arròs a Europa sobre el segle VIII d'Àsia, jo crec que això devia ser una revolució brutal, perquè imagina't la quantitat de coses que fem amb arròs, i la quantitat de plats humils econòmics que es poden fer només tenint en compte l'arròs. La xocolata, la tomaca i la patata, jo crec que aquestes quatre coses, que n'hi ha més, però jo crec que són ítems que quan va arribar amb una civilització va començar a provar coses amb aquell producte, el cafè.

0: mateix. Jo crec que devia canviar moltíssimes coses, però avui en dia no entendríem el nostre dia a dia sense alguns elements, i la xocolata, sense dubte, seria un d'aquests. M'has dit de fer receptes amb xocolata. Jo la veritat és que anava a plantejar, no sé si he explicat mai un mousse de xocolata que és màgic, una fórmula màgica de mousse de xocolata. No sé si l'he explicat mai per antena.
1: No em sona. Sé que més d'una vegada hem parlat de xocolata, ens hem posat llamines, doncs, però mousse de xocolata no.
0: Doncs mira, qui vulgui apuntar, és una recepta super, super, super, super màgica, perquè és increïble. O sigui, la conseqüència de fer-la correctament és increïble. La proporció són 3 ous d'un... una categoria L de tamany aproximadament, val? Jo faig servir L per aquesta recepta per no buscar els grams de que tingueu que buscar la clara, però més o menys 3 ous L separant la clara de la llena. 100 grams de xocolata, 80 grams de sucre. Ja està. Ni mantega, ni farina, ni cap tipus de lactosa, ni de gluten, ni res. Només aquests 3 ingredients, que els convertim en 4 perquè separem les clares de les llenes. Agafem la xocolata i la fiquem a fondre al bany-maria. Agafem la sucre i la fiquem amb les gemes. I les blanquegem, és a dir, les batem amb unes varetes de muntar fins que canviïn una mica de color i augmentin una mica de volum. I una mica vol dir una mica, no cal que les fiquem a punt de neu. Que augmenti una mica és suficient. Si es muntem una mica més, no passa res. De fet, millor. Però com que canviïn de color, es blanquegin una mica i agafin consistència, és suficient. Llavors, amb molta compte, quan la xocolata estigui fosa, la traiem del bany-maria i una vegada fora, però amb el bol calent, i això és important, incorporarem les gemes dins la xocolata i remourem amb moviments envolvents suaument amb una llengua, no amb unes varetes. Mentrestant, abans de fer aquest pas, hem ficat a muntar les clares a punt de neu o tenim a un ajudant que ens munti amb un tornix amb varetes elèctriques les clares a punt de neu. Quan tinguem incorporada la llema amb la xocolata, i això té que ser ràpid, però això insisteixo que té que ser quan anem a fer això, tenim que ja tindre les clares muntant, tenim que incorporar les gemes amb la xocolata i ràpidament incorporar les clares muntades a punt de neu i seguir fent moviments envolvents. Si ho fem correctament, no hi haurà cap tipus de xocolata cristal·litzat, és a dir, la xocolata es podria cristal·litzar perquè se refredi de cop amb les gemes i tardem molt i llavors faci com a virutetes de xocolata dins, que no seria un gran desastre, però no seria correcte, no seria la recepta ben feta. Quan tenim això, amb les clares, tindrem com una mousse de xocolata molt suau, molt aèria, que lògicament estarà cremoseta però líquida, no està quallada. No hem ficat gelatina, no hem ficat res que faci de lligant del mousse. Llavors això ho fiquem amb uns gots i ho fiquem a nevera i tenim un mousse de xocolata al cap d'una hora espectacular. Perquè no hem tret res del gust pur de la xocolata que hem ficat. Jo ho faig amb xocolata d'un 66% negre. Però es pot fer xocolata amb llet, amb el que vulgueu. El gust que tingui la xocolata és el gust que tingui aquest postre, perquè l'ou no li aportarà gust gairebé res i la sucre només donarà un toc de dolçor. Però és que si us heu fixat, us he dit que no porta res de gluten. És que és tan estable, aquest mousse, que podeu agafar aquest mousse fet sense passar per la nevera, en lloc de ficar-ho en un got, el podem ficar en un motlle de pastisseria i ficar-ho al forn a 165 graus durant 16-18 minuts, depèn de l'alçada que hi fiquem. Si fem una alçada de 2-3 dits, és igual la llargada, però 2-3 dits, doncs amb 16 minutets en tindrem prou. El deixem refredar i tindrem un pa pessic superaeri meravellós de xocolata sense farina. Però és que si agafem amb un bol a part i trenquem l'aire, el batem bé i el trenquem l'aire, i ho batem bé, fins que perdem tot l'aire d'aquest ou que hem ficat, que hem cuidat tant per tindre l'aire, doncs el trenquem tot, però el procés té que ser aquest, i el fiquem en flaneres, i el fiquem a 190 graus al bany-maria al forn, i el deixem, que recordar que són uns 18 minuts, tindrem un flan de xocolata brutal. Però és que si el fiquem amb un motllo de gelat recent fet al mousse, allò de ficar a nevera, tindrem un gelat que aquest no està tan perfecte, perquè no tindrà textura perfecta de gelat, però al cap de 2 o 3 hores que congeli, podrem rascar i tindrem un gelat amb una mica de cristal·litzat, perquè és un gelat fet a casa de qualsevol manera, però com a gelat ens funciona molt, molt, molt bé. I així

0: Podríem seguir fins a 12 recintes diferents.
1: Sí, sí. És, escolta, segurament la recepta més versàtil de la història, no?
0: És una recepta que, tal que sigui, jo he començat a...

0: sigui, el 2010, 2008, ostres, era bastant denigrant tot el que hi havia per celíacs. I la nena, que ara ja tindrà 20 i pico anys, volia un pastís de xocolata. I vam fer diverses proves fins a aconseguir un pastís de xocolata esponjós, xulo, sense gluten. Però ens vam donar compte de que el que em va sobrar de fer el pastís al bol, ho vaig deixar en un racó del quarto fred i va quallar i era un mus que estava de puta mare. I clar, no tenia res que no es pogués menjar en cru. No tenia més que ous que una merenga. Són ous crus, no ens enganyem. No tenia res que fos un problema. No portava farina, no portava llevat. Doncs, ostres, un mus xulo, vale? Però és que llavors, a partir d'aquí, vam intentar dir, bueno, i si el fornegem al Bac Maria com un púding o alguna cosa? I ens va sortir un púding bastant xulo, vam trencar l'aire per fer un flam i ens va sortir, i sempre funcionava. No és... O sigui, si jo vull fer un flam de xocolata, prefereixo fer una recepta de flam de xocolata, eh? Si el flam de xocolata ben fet és un 10, aquest serà un 9. Però un nou amb una recepta fàcil, ràpida sí. i que serveix per tot. Ostres, doncs, molt bé.
1: Sí, sí, superpràctic. La de receptes que han nascut, en aquest cas no és un error, però la de receptes que han nascut o bé per errors, a priori errors, o bé per el que tu dius. M'he deixat una cosa allà i sí, la sí. natura, que és sàvia, ha creat un... ha creat, en aquest cas, doncs això, unes postres meravelloses i a partir d'aquí doncs, anem a investigar i anem a jugar una mica.
0: El calamar de Dilento va ser un error, o sigui, és així de senzill, o un accident. Però sí, sí, lògicament, si proves coses, el que passa és que no expliques la quantitat de merdes que has tret, però alguna et surt bé, i aquesta que et surt bé et sorprèn i dius, va, anem a mirar per què ha passat això, i per què... i llavors acabes traient l'aigua clara i acabes dient, això em serveix per més coses. Però també és veritat que dius la quantitat de coses que has sortit per error quan realment, si has fet un milió de proves, els 999.999 fiascos de merda que has fet, no te'n recordes, te'n recordes del que...
1: Home, clar.
0: Jo vaig ficar allà la fregidora i va sortir bé. Sí, sí, i les vegades que has tingut de canviar l'oli perquè no ha pujat la merda, no te'n recordes.
1: Totes les prèvies i totes les coses que has
0: però
1: dit,
0: no, sí,
1: que raro sense
0: bé,
1: sortida. Però quan surt bé és meravella.
0: Quan surt bé és això, és atrevir-te a provar. És que la vida és així de senzilla, és atrevir-te a provar coses i a no quedar-te amb la ment tancada de... Això es van dir que no funciona. Vale, per què? Home... Doncs per això, per això, per això. Val, té lògica, doncs ja està, no ho provo. Però per què? Ah, no, per què no? Perquè no ho provi, que no té sentit. Bueno, doncs prova-ho, sí, que no passa res. O sigui, mira, jo a Circo, sempre, quan que estava jo sol a la cuina, sempre feia el mateix, que el meu exsoci sempre em deia, però això per què ho has guardat? Perquè per llançar-ho ja tinc de temps. Si ho guardo, no sé si em sortirà un curat diferent o si em sortirà una cosa que em pot servir, o un dia, perquè ho he obrat el congelador amb un tàper amb un arròs pel personal, puc ficar tres trossets d'una carn que m'ha sobrat enganxada amb un os d'un caldo. Però si ho llanço la primera, ja no em puc fer servir per res.
1: Sí, sí. Totalment. Sí, sí. Avui no només hem fet receptes, unes quantes, amb la xocolata com a protagonista, sinó també lliçons de vida.
0: Home,
1: serà una cosa filosòfica avui, la de...
0: Amb xocolata igualment, jo crec que ja que és el dia internacional, com dius tu, de xocolata, jo crec que el primer que té que fer la gent a casa, el primer, és, a part de fer un mousse de xocolata, com hem explicat, que és boníssim, tot el que vulgueu, però crec que no hi ha millor satisfacció, si teniu nens a casa, de fer una fondue de xocolata així de senzilla. O sigui, fondue de xocolata, agafar broquetes amb una fruita neta, i anar punxant, i jo crec que és una de les sensacions més increïbles del món, eh?
1: Dona joc, no? Per què negar-ho? Dona molt de joc la xocolata, a més, com tu dius, una font de xocolata i
0: sí,
1: fruita,
0: sí.
1: I a més és una manera també que els crios, potser la fruita no, et diuen no. Si li poses xocolata ja veuràs com el no canvia ràpid.
0: Si
1: tinc
0: xocolata, tota la fruita és meravellosa. I ara que està de moda, ei, per què no? Això que diem de provar, amb aquesta fondue de xocolata que segurament molta gent ha fet a casa, aquesta fondue de xocolata amb una tasseta al mig de la taula, amb unes broquetes amb una mica de fruita, bueno, ara que està de moda certes coses, que ja no és que jo sóc tan estrany, sinó que hi ha gent que ho fa i es torna a virar a l'internet, doncs fiqueu-li unes Pringles, uns torretnos, alguna cosa salada, uns quicos, i veureu que la xocolata no només va bé amb el dolç, sinó que és que va bé amb moltíssimes
1: sí.
0: coses.
1: Sí, sí. Tu continues de les primeres coses, dels

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. La vaga educativa amb què ha començat el curs escolar 2026-2027 ens ha deixat força soroll als carrers i carreteres de Catalunya.
2: Lluitant! Lluitant! També estem educant! Lluitant! Lluitant! També estem educant!
1: Manifestacions al centre de Barcelona i de les principals ciutats de Catalunya i, com no, talls de carreteres, sobretot a primera hora del matí, i també a les vies de l'AVE a Lleida. Protestes que han secundat, en el millor dels casos, aquestes són les xifres que tenim hores d'ara, un 30% dels docents, una xifra similar a la registrada ja en les últimes mobilitzacions del curs passat. Escoltem la Laura Gené, portaveu de la CGT.
3: I ens trobem amb un primer dia de curs en què els acords, tant del març com del maig, no han revertit l'emergència educativa que estem vivint a Catalunya. Per tant, ens continuarem mobilitzant, tant avui com els propers mesos que venen.
1: I des del Departament d'Educació, la consellera Esther Niubó assegura que manté la mà estesa.
4: Mantenim l'agenda de reunions ordinàries i, per tant, la setmana del 21 de setembre hi haurà i convocarem mesa sectorial amb el conjunt dels representants sindicals.

0: A més del diàleg amb els sindicats, la consellera vol obrir un debat ampli, diu, amb tota la comunitat educativa per afrontar els reptes del sistema. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Si vol que seguin a la mateixa taula els centres, les famílies, els docents i les entitats pedagògiques i acordar el sistema educatiu per als propers 10 anys. Entre aquests reptes hi ha la millora del nivell educatiu. L'últim informe PISA constata una davallada tant en l'àmbit espanyol com en el del conjunt de l'OCDE.
0: La consellera està decidida també a liderar aquesta etapa, tot i que bona part de l'oposició considera que hauria de marxar a casa.
1: PP, Vox i CUP volen que Illa destitueixi la consellera, mentre que Junts per Catalunya ha criticat que el govern hagi tornat de les vacances sense els deures fets. La portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, ha obert la porta a reclamar responsabilitats polítiques pel caos de PISA.
2: Perquè com amb tota la vida, hi ha responsabilitats que sempre van cap a dalt quan les coses fallen. A les verdes i a les madures, que diuen, no?
1: Recordem que els resultats de PISA de Catalunya no són comparables amb altres territoris ni anys anteriors perquè la mostra d'alumnat no recull la realitat de les aules.
0: El govern català, sigui com sigui, dona suport a Niubó sense fissures i se centra en el desplegament dels pressupostos del 2026.
1: Aquesta és una de les grans prioritats d'aquest curs polític, malgrat que l'executiu ha fet el primer pas per aprovar els comptes del 2027. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha reivindicat que el govern té assegurada l'estabilitat fins a finals de la legislatura.
3: Aquests pressupostos del 2026 ens ofereixen aquest horitzó d'estabilitat fins a final de mandat, tant polític com de gestió.
1: L'altre gran repte és l'aprovació del nou finançament autonòmic que ha de passar al filtre del Congrés.
0: I en matèria de salut, avui tenim bones notícies per als pacients que necessiten quimioteràpia.
1: Sí, investigadors de la Vall d'Hebron han desenvolupat un nou tractament que permet actuar contra el tumor d'una manera més sostinguda i local, evitant així alguns dels obstacles principals en aquest tipus de tractaments.
4: El hidrogel és un material que té una capacitat molt alta de retenir aigua. Y nosotros lo que queremos usarlo es como un sistema de depósito que lo podemos poner dentro del cuerpo en la zona de la enfermedad y que vaya liberando la terapia poco a poco en el

0: local.
1: Són declaracions a Onda Cero Catalunya de la investigadora del Vall d'Hebron Institut de Recerca, Diana Fernández.
2: El titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi.
2: La Lliga de Campions torna a escena i és l'anhel dels grans clubs europeus.
3: Tots contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, campió de les últimes dues edicions de forma consecutiva. Avui arrenca la fase de Lliga de la Champions, que s'allargarà fins al 27 de gener. El Real Madrid, que ve de la primera ensopegada de la Lliga, és qui obrirà foc en el grup de favorits enfrontant-se l'Inter de Milà al Bernabéu aquesta nit a partir de les 9. També debutaran a la mateixa hora el Villarreal i el Betis. En canvi, el Barça de Hansi Flick s'estrenarà demà al Camp Nou davant el Feyenoord.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya emet una alerta vermella de 5 sobre 6 per intensitat de pluja a partir de demà a les comarques del Baix i el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i també el Vallès Occidental. Unes pluges que ja poden fer acte de presència a partir de les últimes hores del vespre d'aquest dimarts. Coneixem la previsió del temps, la completem amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui dimarts a Catalunya, calor i encara altes temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Sol i cel clar o poc ennuvolat, però al final del dia, amb el pas d'un front, no es descarten ruixats i tempestes al Pirineu, a la Vall d'Aran i a l'interior de Tarragona. Demà dimecres, canvi important de temps. S'esperen ruixats i tempestes localment molt fortes, amb calamarsa i fortes ventades superant els 90 km per hora. Molta tensió al Pirineu de Girona i litorals i prelitorals de Barcelona i de Tarragona. Zones en perill important per acumulats de 40 litres per metre quadrat en una hora. Aquestes zones, les precipitacions podran ser d'intensitat torrencial i acumular 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Baixaran les temperatures amb màximes de 27 graus a Girona, 29 a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida. És una informació d'EMET.
2: Gràcies, Noelia. Doncs atenció, molta precaució, sobretot ja a partir d'aquesta tarda i també demà a bona part de Catalunya. Passen 6 minuts de 2:15 de la tarda. Dani Sánchez, del control tècnic.
5: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
6: Avui estem de vaga d'educació. Avui estem de vaga d'educació. Prepara-n'hi-ho, prepara-n'hi-ho. Avui estem de vaga d'educació.
2: Doncs així ha començat el curs escolar, amb una vaga de docents com la vintena que se'n van fer el curs passat. Segons el departament, el seguiment de la vaga d'avui se situa en poc més del 9%, mentre que els sindicats l'eleven ja al 30%. A més de l'aturada, USTEC, la CGT i la Intersindical, les entitats convocants, han organitzat, Anna, mobilitzacions arreu del territori.
1: Sí, s'han fet manifestacions a les 4 capitals de província i a diverses comarques, des del Pirineu fins a les Terres de l'Ebre, passant per la regió metropolitana i la Catalunya central. A Barcelona, per exemple, s'ha fet una marxa des de la plaça d'Urquinaona fins a Sant Jaume, que ha aplegat 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC. Des d'aquesta protesta, els representants sindicals han acusat el govern de no voler reprendre les negociacions durant l'estiu per evitar justament aquesta vaga d'avui. Són Marina Ruiz, d'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
7: La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu i no ha volgut seure a negociar ni reobrir les negociacions amb la comunitat educativa. El president Illa, la consellera Niubó, han tingut tot l'estiu per convocar el comitè de vaga, per avançar en aquestes negociacions, per avançar en les demandes de més recursos, i no ho han fet. Ara, a cuita corrents, demanen un parèntesi, a cuita corrents demanen seure's a parlar, doncs van tard.
1: Per això consideren que el curs no podia començar amb normalitat i han deixat clar que continuaran mobilitzant-se els pròxims mesos. També han volgut remarcar que la seva protesta no va només de salaris, sinó de recursos per millorar el sistema educatiu. En aquest sentit, cal recordar que enguany hi ha 1.000 mestres i professors més que el curs passat i 500 professionals més d'atenció educativa. Unes dades que els sindicats convocants de la vaga consideren insuficients.
2: Malgrat tot, Anna, avui més d'un milió d'alumnes, segurament els veritables protagonistes d'aquesta jornada, han començat el curs escolar a infantil, primària i secundària.
1: Sí, els més petits han viscut el retorn a l'escola, com sempre, amb il·lusió i amb nervis, unes ganes que, de fet, també comparteixen els pares i les mares, que esperen amb ànsia que els seus fills recuperin la rutina després de tres llargs mesos d'estiu. Pel que fa

0: A la vaga, les famílies que avui acompanyaven les seves criatures a l'escola Pere Vila de Barcelona i que han parlat amb Onda Cero Catalunya es movien entre la comprensió i el suport als docents i la resignació.
1: Ho abracem amb molta consciència i sense cap tipus de problema. Jo estic a favor d'aquestes lluites, com la que més, i ho trobo molt bé. I que avui l'impacte sigui més gran, em sembla molt bé.
2: La majoria lo tomamos muy bien porque creemos que es justo, justo y necesario, como se dice, absolutamente. Y estamos con los profesores.
3: La veritat que la vaga queda per mi una mica amagada, perquè com és el primer dia, pues la veritat que té més pes el primer dia la trobada en els amics i tot això que la vaga. Els hem portat igualment.
4: Nosaltres, encara que sigui vaga, bueno, nosaltres portarem a la nena igualment.
0: Però les vagues i les protestes no ens poden fer oblidar que, com deies, Gavi, els veritables protagonistes del dia d'avui són els nens i les nenes. Amb el permís dels alumnes de secundària, que potser entomen el curs amb una mica més de mandra, l'alegria és el sentiment que marca el retorn a les aules.
5: Porque es un nuevo curso, porque me gusta, y lo más importante de un nuevo curso es los amigos que vas a tener nuevos, y también las profesoras.
6: Estic contenta de tornar a escola, per tornar a veure els meus amics i aprendre més.
7: Jo estic contenta, però sé que és el meu últim any i no vull anar a l'institut, perquè aquesta és una escola que m'agrada molt i doncs perquè no sé si aniré a l'institut amb les meves amigues i em fa una mica de por.
0: L'alumnat de sisè, com sempre, amb una mica de nostàlgia anticipada perquè enceten al final d'una etapa i ja pensen en la següent, però recordem que encara tenen endavant 9 mesos ben llargs.
8: I l'inici de curs també ha coincidit amb la publicació de les proves PISA 2025. Catalunya millora els seus resultats, sí, però amb una mostra esbiaixada dels estudiants, ja que hi ha una exempció més alta de l'alumnat amb més dificultats de la que estableix l'OCDE. Una errada que, recordem-ho, va desencadenar la destitució de la número 2 del departament i l'obertura d'expedients disciplinaris a 2 funcionaris i un alcàrrec.
0: Aquesta errada podria explicar que Catalunya obtingui millors resultats en ciències, matemàtiques i lectura per sobre de la mitjana espanyola i també dels països de l'OCDE. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha evitat analitzar les dades catalanes, però s'ha mostrat preocupada per la davallada estatal i ha apostat per obrir un debat amb tota la comunitat sobre el sistema educatiu. D'entrada, la consellera ha defensat racionalitzar l'ús de les tecnologies digitals i fomentar també la comprensió lectora. També l'entitat Equitat .org, l'antiga Fundació Bofill, ha dit la seva sobre aquest informe PISA. El seu parer confirma un problema de deteriorament dels aprenentatges, sobretot en lectura, que s'ha accentuat a Espanya, una mancança que afecta els aprenentatges de totes les matèries. Per això aposten per establir condicions que facin possible la lectura profunda.
8: A més de fer un primer anàlisi d'aquests resultats PISA en el conjunt d'Espanya, perquè a Catalunya no se'n pot fer per aquestes irregularitats que comentàvem, la consellera ha reconegut que aquest tampoc és l'inici de curs que li hauria agradat per la vaga de docents, però ha valorat positivament que tots els centres hagin obert a l'hora prevista i sense alteracions significatives. Sobre el conflicte amb els sindicats, Niubó manté la via del diàleg oberta a l'espera que aquestes institucions tanquin un document, diu, amb totes les seves reivindicacions.
9: Avui vull insistir en què la voluntat d'escolta, de diàleg, de mà estesa és permanent, però com ens van dir, no serà fins al dia 19 de setembre que tancaran el document definitiu de demandes.
8: Així, Niubó espera trobar-se amb aquests i els altres representants dels docents en la reunió de la mesa sindical prevista pel 21 de setembre. Pel que fa al vessant polític de tota aquesta crisi educativa, els partits de l'oposició, tots ells, lliuren els professors de cap responsabilitat i culpen el govern de no haver fet tot el possible per desconvocar la jornada de mobilitzacions. Ferran Cuixart, bona tarda.
10: Bona tarda. Sí, critiquen que l'executiu català no hagi aprofitat, diuen, l'estiu per obrir un procés de negociació amb els sindicats convocants. Són la líder dels comuns, Jéssica Albiach, la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, i també el secretari general de Junts, Jordi Turull.
11: I el govern de la Generalitat ha perdut un temps preciós per dialogar, per negociar, per arribar a acords amb la comunitat educativa.
12: Precisament el conflicte existeix perquè fa massa temps que el govern no està fent la seva feina, perquè ha passat tot l'estiu sense seure i parlar.
13: La pressió que tenen els mestres és altíssima i cada vegada es troben amb menys recursos.
10: Des d'Esquerra Republicana, la seva portaveu al Parlament, Esther Capella, no renuncia tampoc a reclamar responsabilitats polítiques pel desgavell de PISA.
14: En aquests moments, Esquerra Republicana no sabem d'aquest expedient que s'obri i que, per tant, s'havia de saber què és el que realment va fallar. I això és una responsabilitat que no pot sempre quedar circumscrita

0: als càrrecs tècnics o a les persones tècniques.
1: I també la portaveu del PP del Partit Popular a la Cambra Catalana, Lorena Roldán, s'ha expressat en termes molt similars.
2: Pero seguimos sin saber quién dio la orden de excluir a determinados alumnos y sobre todo también quién dio la orden de tapar estos hechos. En sus vacaciones ella tampoco ha encontrado el momento para dar ninguna explicación, tal y como le exigimos ya en el mes de julio desde el Partido Popular.
3: I a tot això, la Plataforma per la Llengua ha considerat clarament insuficient l'execució del Pacte Nacional per la Llengua firmat ja fa un any i mig i ha reclamat una revisió profunda del model actual i una implicació real de la Generalitat perquè, denuncien, no ha representat cap canvi significatiu en la situació del català. Tres quarts de tres de la tarda, mentre els mestres mantenen la pressió al carrer per reclamar més recursos i millors condicions a les aules, el govern fa avui un pas clau per disposar de més diners de cara a l'any vinent. El Consell Executiu ha aprovat un sostre de despesa de més de 43.000 milions d'euros pels pressupostos del 2027, un 5% més que aquest any. Ara bé, des del propi govern, asseguren que aprovar-los no és una de les seves prioritats. Marxem al Palau de la Generalitat amb tots els detalls i és el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. Amb grans endarreriments, els pressupostos d'aquest any es van aprovar el 2 de juliol. Pel fet de ser una tramitació anòmala i que arribava tard, el govern va configurar juntament amb Esquerra i els Comuns uns comptes que preveien inversions i despeses també de cara al 2027. Per això, la consellera i portaveu Sílvia Paneque assegura que la Generalitat pot esgotar la legislatura havent aprovat tan sols uns pressupostos en 4 anys. De fet, la prioritat dels consellers i dels departaments de la Generalitat és la d'executar els pressupostos d'aquest 2026.
5: Però, insisteixo, en aquests moments, si vostès em preguntin on està el govern, els consellers i conselleres, estan amb l'execució dels pressupostos del 2026 i efectivament ens dona aquest horitzó de gestió i d'estabilitat política d'aquí al 2028.
4: Per tant, el pas tècnic que avui ha fet el govern aprovant el sostre de despesa de cara a l'any vinent pot quedar en un no-res. En paral·lel, Paneque assegura que la segona prioritat del govern en clau pressupostària és la de treballar perquè Junts canviï d'opinió i faciliti l'aprovació del nou model de finançament al Congrés dels Diputats, que permetria ampliar aquest sostre de despesa amb 4.700 milions d'euros més. En aquesta qüestió s'ha mostrat confiada en que la tramitació acabi amb els suports necessaris.
3: En plan econòmic els expliquem que el programa de préstecs d'emancipació de la Generalitat ha finançat més de 1.300 habitatges en un any, Ferran.
1: Així és, un total de 1.387 habitatges. Segons ha informat l'Institut Català de Finances, en un comunicat, la xifra de joves beneficiats puja fins als 2.052 perquè molts d'ells decideixen comprar l'habitatge en parella. La banca pública ha rebut 218 sol·licituds vàlides de persones d'entre 36 i 40 anys des que, recordem, l'1 de juny es va ampliar fins als 40 anys el límit d'edat per accedir a aquest programa. El preu mitjà del préstec signat és de 36.437 euros.
3: D'altra banda, sobre el futur de SEAT, avui s'hi han pronunciat els sindicats. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de la marca més enllà del 2030 i demanen protegir l'ocupació.
1: Ambdós sindicats demanen protegir el futur dels treballadors de SEAT davant la possibilitat real que Volkswagen pugui accelerar la seva desaparició. En un comunicat conjunt, els dos sindicats asseguren que no comparteixen un possible final d'una marca que diuen és mítica. Defensen també que mantenir-la és defensar el teixit industrial i l'ocupació d'aquest país. Alerten també que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclamen també implicació de totes les administracions.
3: Dèiem en titulars, investigadors de la Vall d'Hebron han desenvolupat un nou hidrogel injectable que permet administrar fàrmacs contra el càncer d'una manera sostinguda durant dies o setmanes. Es tracta d'un hidrogel elaborat amb components naturals que administra quimioteràpia directament al tumor. Ens en dona més detalls la Montse Valls. Montse, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Aquest sistema ha demostrat activitat antitumoral en estudis preclínics de càncer d'ovari i glioblastoma, el tipus de tumor cerebral més freqüent en adults. La tecnologia combina nanopartícules que carregades amb el fàrmac 12-taxel i un hidrogel fet a partir de cel·lulosa i quitosà, que són dos elements d'origen natural. Això permet mantenir concentracions elevades del medicament a la zona afectada pel tumor i reduir l'exposició de la resta de l'organisme. Ho ha explicat a Onda Cero la investigadora del Vall d'Hebron Institut de Recerca, Diana Fernández.
7: Esto lo que hace es que hay una cantidad de fármaco mucho más grande disponible en el sitio donde tiene que estar. Y como el fármaco no es inyectable,

0: estado en la torrente sanguínea, pues no se va a pasar por toda la torrente sanguínea y acaba por no afectar los órganos sanos. Entonces, los efectos secundarios, los efectos sistémicos serien mínims.
1: A part d'ajudar a disminuir els efectes secundaris de la quimioteràpia, aquest fàrmac també reduiria el nombre de sessions necessàries. A més, Fernández destaca que, malgrat que encara està en una fase preclínica, aquesta tecnologia podria adaptar-se en el futur a altres tumors sòlids i a diferents tractaments oncològics.
2: I seguim en plana de salut, i és que un estudi liderat per investigadors de l'Hospital de Bellvitge i de la Universitat de Santiago de Compostela ha identificat tres factors que poden ajudar a detectar les persones amb trastorn obsessiu-compulsiu, el TOC, a més el risc de desenvolupar, Montse, conductes relacionades amb el suïcidi.
1: L'estudi s'ha fet amb prop de 200 pacients seguits durant gairebé 18 anys i ha destacat tres factors com a indicadors de risc. Són declaracions a Onda Cero de l'especialista del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari de Bellvitge, Cinto Segalàs.
3: Entre les variables que s'han estudiat i que s'han trobat que són significatives són tres, bàsicament, que són que les persones o que els pacients hagin consumit substàncies tòxiques, drogues, no? Que els pacients tinguin càrrega familiar, és a dir, que tinguin algun antecedent a la família de suïcidi, no? O de conducta suïcida, i que els pacients tinguin algun trastorn depressiu.
1: Segalàs destaca que aquestes tres dades ja formen part de la història clínica habitual dels pacients, un fet que facilita identificar les persones més vulnerables i adaptar-ne al seguiment. Tot i això, adverteix que no es tracta d'una eina capaç de predir casos individuals, sinó d'un instrument d'orientació per reforçar l'atenció i la prevenció en salut mental.
2: Gràcies, Montse, i acabem amb un apunt en la crònica de successos abans dels esports, i és que els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig registrat ahir a la tarda a l'urbanització de Can Espinosa, que va, segons les informacions que tenim en aquests moments, un motorista va ser atacat a trets des d'un vehicle i posteriorment els agressors el van abandonar ferit en la zona de Can Uriac, ja a Sabadell. La víctima va ser traslladada a un centre hospitalari i no estem, en principi, per la seva vida. Els Mossos han obert una investigació per identificar els autors dels fets i aclarir-ne les circumstàncies.
4: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. Tres dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
2: Doncs aquesta hora amb el Víctor Llucià repassem l'actualitat esportiva. Comencem parlant de la Lliga de Campions, un anhel que no arriba a obsessió al Barça.
5: Sí, exacte, és el gran títol de la temporada, és el trofeu pel que sospiren tots els grans equips del vell continent i els favorits buscaran acabar amb la dinastia del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que ha guanyat les últimes dues edicions. Tot i que l'objectiu principal és revalidar per tercera vegada el títol de Lliga, el Barça no amaga que el seu anhel de tornar a guanyar la Champions 12 temporades després és present. Així ho ha explicat el tècnic alemany Hansi Flick, també Lamine Yamal, aquest migdia a la roda de premsa prèvia a l'estrena del Barça a la Lliga de Campions de demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Més immediat queda, però, un altre repte pel deu blaugrana, la pilota d'or, tot i que Lamine Yamal, a diferència d'ahir, Kylian Mbappé, no ha volgut fer campanya al seu favor.
6: El primer jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
5: Aquest migdia s'estan desvetllant els nominats a les diferents categories. El porter blaugrana, Joan Garcia, és entre els 10 porters candidats. També hi són Unai Simón i David Raya. A més, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente opta el guardó a millor entrenador. També opten aquest guardó Luis Enrique, Mikel Arteta i Unai Emery. D'altra banda, el Barça està nominat en la categoria de millor club femení del món. La gala se celebrarà el dilluns 26 d'octubre a Londres. Tornant a la Champions, la fase de Lliga de la millor competició europea de clubs arrenca avui amb la disputa de la primera jornada. El Real Madrid de José Mourinho, després de perdre per primera vegada la Lliga, rebrà la visita de l'Inter de Milà al Bernabéu. La gran referència merengue, Kylian Mbappé, il·lusionat amb la tornada d'aquesta competició.
7: Somos muy felices de volver a jugar un partido de Champions. Para nosotros siempre jugamos esta competición con mucha ilusión, mucha determinación y empezamos en el Bernabéu, entonces es una motivación más para nosotros como jugadores y somos bien, nos sentamos bien. Vamos a jugar un partido muy exigente, pero yo pienso que es la Champions y tenemos un placer enorme de jugar esta competición.
5: A més del Real Madrid Inter, a les 9 de la nit també es jugaran al Borussia Dortmund.

0: a Nicolas Joachini va aplanar el triomf, però els andalusos van igualar el duel quan mancava un quart d'hora pel final. Al minut 89, Urri va establir de penal el definitiu 3-2 per un conjunt arlequinat que és tercer després de 4 jornades de segona divisió. En parla el míster Ferran Costa.
1: Aquesta mentalitat de ser els pobrissons, de pensar que tot ens passa a nosaltres però que va malament, l'hem canviat per anem fins al final, que potser som capaços de fer-ho caure de la nostra banda. Al final no és que ens passin coses bones, és que perseguim les coses bones amb esforç, amb determinació, amb un treball coral brutal, i penso que el gol d'Urri diu moltes coses sobre això. Som la força de la Unió, som aquesta resistència que està decidida a lluitar el que calgui per fer que les coses surtin bé.
0: El Sabadell continua invicte i diumenge visitarà l'estadi del Mallorca. També ahir va baixar el taló de la quarta jornada de primera, empat a un entre el Getafe i el Celta de Vigo al Coliseum i triomf de la Reial Societat davant l'Elx al Martínez Valero per 2-3. I un últim apunt, avui es disputa la primera eliminatòria de la Copa de la Reina amb un duel català al que jugaran l'AM Lleida i l'Europa a Requesens, a la Terra Ferma, a les 7 de la tarda. L'entrenadora de les barcelonines, Nani Aces.
2: Jugar una Copa de la Reina, això sempre il·lusiona. És una competició que volem estar, que no volem sortir a la primera ronda i que l'equip, jo crec que només per ganes, traurà forces per poder afrontar els tres partits.
0: En aquesta primera ronda encara no hi participen els equips de la Lliga F.
3: I obrim la plana poliesportiva amb apunts de ciclisme i de bàsquet.
0: Sí, en ciclisme, setzena etapa de la Vuelta. Després de la jornada de descans d'ahir, ja està en marxa l'etapa d'avui, de 181 quilòmetres de recorregut molt plana entre Cortegana i Palos de la Frontera. El corredor mallorquí de l'equip Movistar, Enric Mas, continua líder amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte al segon classificat, l'austríac del Decathlon, Félix Gall. I en bàsquet, aquesta tarda, arrenquen els vuitens de final del Mundial Femení de Bàsquet. Les primeres eliminatòries són Hongria, Japó i Alemanya, Corea del Sud. La selecció espanyola de Miguel Méndez va acabar ahir líder de grup i jugarà dijous l'eliminatòria de quarts de final davant el vencedor del duel que jugaran Itàlia i Austràlia.
3: Víctor Llucià, gràcies i molt bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
3: El Fòrum Edita posa Barcelona com el punt de trobada del món editorial. Aquest va donar ahir el tret de sortida amb l'homenatge a Beatriz de Moura, fundadora d'Editorial Tusquets, qui va morir el passat mes d'abril. El Fòrum obre les portes fins demà per analitzar també la situació del sector del llibre.
4: Sota el lema La memòria i el futur accelerat del llibre i a través de 15 ponències, debats i taules rodones per 32 especialistes internacionals de l'UPF de Barcelona, ahir es va retre l'homenatge i avui també hi hauran conferències fins demà. Entre els temes a abordar, l'estat de la salut del sector, el futur de les llibreries independents i, sobretot, la cerca per compaginar-se amb l'auge de la intel·ligència artificial. Als micròfons d'Onda Cero, Patrici Tixis, vicepresident del Gremi d'Editors, demana veure-ho com un aliat.
5: La tecnologia ben aplicada adequadament és un salt molt important. El que passa que quan no hi ha regulació, quan cadascú campa pel seu compte sense cap mena de, diguéssim, de filtre, és quan ens estem fent mal.
4: Tixis també aprofita per destacar el gran moment, diu, del sector, sobretot amb l'augment dels autors joves i un públic també molt més dinàmic.
3: I d'altra banda, també els parlem del Cirque du Soleil, de l'espectacle Curious, que s'estrena de forma oficial aquesta tarda. Es tracta d'un viatge a un univers impossible i que combina humor i acrobàcies en directe.
4: Així és, a la brúixola de Lola Sorribas, la nostra companya, l'actor i protagonista alacantí, David García Coy, que fa el paper del científic i que obre la porta a tot aquest espectacle, s'atreveix a dir que és un dels millors mai fets.
6: El que té d'especial és que possiblement siga l'espectacle més imaginatiu del Cirque du Soleil, que ja és dir molt. Jo crec que és això el que té d'especial, és una porta oberta a aquest món meravellós que tenim tots a dins.
4: Aquest espectacle combina, diu, imaginació i moviments impossibles que destaca són del tot inesperats per a tot el públic. Aquest es podrà gaudir a totes les carpes de l'Hospitalet fins al 18 d'octubre.
3: I acabem amb música. Després de 3 dies omplint el Palau Sant Jordi, la cantant Aitana avui s'acomiada de Barcelona. I és que si esto es tan mal que me lleves presa, que es natural
4: que bajo la mesa se convierta en una... La catalana oferirà avui l'últim dels 4 concerts programats a la ciutat. L'artista seguirà la seva gira mundial titulada Cuarto Azul per presentar el seu últim disc d'estudi titulat De la mateixa manera. Yo más que un accidente.
3: Doncs amb Aitana arribem a les 3 de la tarda. Ja ho saben, ara resum de les notícies de l'actualitat i després, por fin, i Jaime Cantizano.

0: L'inici de curs, com ja esperàvem, ha començat entorpedinat arran de la vaga de mestres que han sortit avui als carrers per continuar amb les seves reclamacions. Però avui un all i demà una ceba, perquè els alumnes de 5 comarques catalanes tampoc podran viure amb normalitat el seu segon dia de curs escolar. El govern ha suspès les classes a l'Alt i Baix Penedès, al Baix Llobregat, Garraf i Vallès Occidental per la previsió de pluges torrencials demà en un grau de perill 5 sobre 6. Ara parlarem amb Protecció Civil per preparar-nos per aquest gir meteorològic que ens espera les properes hores. Pel que fa a l'educació, a la brúixola d'avui també reflexionarem sobre els resultats de les proves PISA que, tot i no ser representatius a Catalunya, mostren una patacada de la comprensió lectora tant a Espanya com a la resta de països membres de l'OCDE. Unes dades que ens han d'ocupar i de preocupar perquè ens indiquen que trontollen els fonaments de l'aprenentatge de les futures generacions professionals. Més punts cardinals que assenyalarà la brúixola d'avui, dimarts, dia 8 de setembre. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs en relació a la vaga del primer dia de curs, Partit Popular, Vox i la CUP volen que el president de la Generalitat, Salvador Illa, destitueixi la consellera del Departament d'Educació, Esther Niubó.
0: Les agulles d'avui assenyalaran també l'àmbit sanitari per explicar una bona notícia per als pacients que requereixen de quimioteràpia.
1: Investigadors de la Vall d'Hebron han desenvolupat un nou tractament que permet actuar contra el tumor d'una manera més sostinguda i local. Es tracta d'un hidrogel amb components naturals que permet minimitzar els efectes secundaris sobre les cèl·lules sanes.
0: Avui també obrirem la finestra al món per parlar de l'auge de l'extrema dreta alemanya després de la victòria de l'AFD.
1: Tornarem a casa nostra per parlar de comunicació, concretament sobre les videotrucades i sobre com aconseguir que no es converteixin en una anècdota que no voldríem haver d'explicar.
0: I la cirereta del pastís la posarem amb Adetka per parlar de l'èxit del sector teatral català i reflexionarem sobre què hem de fer per igualar o inclús superar els més de 4 milions d'espectadors. Tot plegat en una brúixola que pilota el control tècnic Vicenç Armero. Comencem. Catalunya suspèn les classes a 5 comarques per risc de pluges intenses.

0: La previsió del temps ha obligat a la Generalitat a prendre mesures excepcionals. Davant l'alerta vermella de pluges i temporals, l'executiu ha suspès les classes per demà en 5 comarques, així com també ha restringit la mobilitat. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Sí, aquestes són les dues restriccions més destacades, suspensió de classes i restricció de mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i Baix Penedès. En aquest sentit, l'executiu també ha pres més mesures preventives, també se suspenen els serveis socials bàsics, com és un centre per a gent gran, també l'activitat sanitària no urgent, i en aquest sentit es recomana també el teletreball. Són restriccions que ha comunicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i que posteriorment es notificaran mitjançant un S-alert. Tot això, diu Parlon, per minimitzar el risc, i alerta també que altres comarques que, tot i que no rebin aquest S-alert, també poden patir forts aiguats.
2: Demà, doncs, en una part molt important del territori, pot ploure amb intensitat, i especialment en 5 comarques amb molta intensitat, que són les que rebran les alert i les que s'acolliran al contingut de la resolució. A les altres, doncs, home, també pot ploure, i també pot ploure en segons quins moments amb intensitat, i per tant cal tenir una actitud de prudència.
1: I també demanar Parlon previsió per aquesta mateixa nit amb fets, per exemple, de vigilar on aparquem el cotxe o evitar també sortir fins tard. Mesures preventives, com diem, per fer front a l'alerta vermella que a Protecció Civil i el Meteocat han activat per demà dimecres per pluges intenses que poden venir acompanyades de tempestes, granissades i un fort vent, amb previsió de 7 del matí a 5 de la tarda en bona part de la Catalunya central, amb el moment més complicat a les 2 de la tarda.
0: Gràcies per aquesta informació de servei, Ferran. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: De fet, el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha emès un missatge a les xarxes socials on ha demanat prudència i fer cas a les restriccions. A aquesta hora tenim a l'altre costat del fil telefònic Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, què tal? Bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: A veure, a trets generals, què hem d'esperar de cara al temporal de demà?
3: Bé, tenim aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya, que ja ens portava avisant aquests dies de que preveien aquestes pluges de cara a dimecres i que aquestes pluges podien ser intenses. I els avisos que tenim ara, doncs, que han confirmat aquesta previsió que teníem, i de cara a aquest vespre, nit, demà al matí, sobretot, doncs, tindrem aquesta possibilitat de pluges intenses arreu del territori, però amb més probabilitat en aquestes zones, com ara comenteu vosaltres, que és prelitoral i litoral central, més també aquesta part de Pirineu, prepirineu també central, per sota del Ripollès, la Garrotxa, fins al mar, no? Doncs totes aquestes comarques són les que tenen aquesta probabilitat una mica més elevada, però que gairebé, quasi bé tot el territori, menys la part més de l'oest, està tota avisada d'aquesta possibilitat de pluges. Per tant, aquesta possibilitat de pluges, que és de 40 litres en molts punts, en 30 minuts, es pot produir de forma localment intensa. El Servei Meteorològic de Catalunya ens ha dit que no esperem unes pluges generalitzades que plogui a tot arreu, però que sí que allà on pugui ploure, doncs pot fer-ho amb aquesta intensitat. De manera que pot ser pluges intenses de 40 litres en 30 minuts i fins i tot que en períodes de 3 hores es puguin arribar a acumular 90 litres. Això són quantitats d'aigua important que poden tenir afectació en el territori.
0: Pel que fa a probabilitats de calamar-se, n'hi ha?
3: Sí, també. També ens comenten que aquests xàfecs poden anar acompanyats de allà on caiguin, que ja comentem que ens diuen que la distribució del fenomen serà local. Vull dir que no plourà tot arreu, que pot ser que en una comarca plogui en un punt i a la vora no hi plogui. Vull dir que pot ser molt local aquesta situació, però que allà on plogui pot fer-ho amb aquesta intensitat. I, per tant, doncs hem d'estar atents a aquesta situació, perquè també pot anar acompanyada, com dèiem, de calamarsa, de pedra, de ratxes de vent fortes, de tot allò que anomenem aquest temps violent, no? Aquesta situació violenta del temps, doncs, que es pot manifestar, doncs, amb vent, amb pedra i fins i tot amb algun esclafit. Doncs això també ens comenten, que pot acompanyar aquestes pluges, que siguin en forma de tempesta i amb aquestes possibilitats meteorològiques.
0: Les alert, qui el rebrà demà? Aquestes 5 comarques?
3: No,
0: o també
3: les alert ja l'hem enviat. Ja l'hem enviat avui, eh? Sí, l'hem enviat, segurament vosaltres no l'heu rebut perquè no està bona la zona d'enviament, perquè l'han rebut aquestes comarques, que són exactament el Vallès Occidental, és el Baix Llobregat, també és el Garraf, i a l'Alt i al Baix Penedès. Aquestes 5 comarques són les que ja ara fa una estona a la tarda hem enviat aquesta alerta avisant-les de que hi ha aquesta situació, que podien tenir aquestes pluges intenses, torrencials, que podien ser torrencials, de cara a aquesta nit, de cara a demà, i que, per tant, s'havia de ser molt amatent, evitar els desplaçaments que no fossin imprescindibles, com diem sempre, eh? Tot allò que es pugui evitar que no sigui molt, molt, molt important, vital, doncs és una

0: desplaçament a evitar, i també doncs, aquestes activitats que queden suspeses, que ja sabeu sempre que van bàsicament destinades doncs, més aviat a persones vulnerables, com són nens, persones grans, persones que poden estar malaltes, i per això aquest motiu són aquestes activitats les que veiem que tenen més vulnerabilitat i que també doncs, afecten a persones més vulnerables, i per aquest motiu demanem aquesta també suspensió d'aquestes activitats.
1: Està previst que el temporal acabi per allà a les 5 de la tarda de demà, després enviaran un altre SALER per aixecar aquestes restriccions que comentava?
0: En principi, per aixecar les restriccions, no ho faríem perquè ja hem avisat que durant el dia de demà fins a les 5 de la tarda és quan preveiem aquesta situació. Ja sabeu que intentem fer els mínims enviaments possibles perquè sabem que és un so que, bueno, doncs que la gent el sent molt i que amb algunes persones fins i tot doncs els hi pot ser molest, no? I per aquest motiu intentem fer els justos amb aquest aspecte. Com que hem pogut preveure quan serà més o menys la finalització de l'episodi, doncs podem indicar-ho ja en l'enviament que estem fent preventivament i així ja no cal donar aquest segon avís a la població, que sí que tenim que fer a vegades quan no sabem quan finalitzarà el moment de risc.
1: Doncs prenem a punts de totes aquestes recomanacions que ens fa de cara a demà i especialment a aquestes 5 comarques del territori català, com dèiem, a Alt i Baix Penedès, Baix Llobregat, Garraf i Vallès Occidental. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, moltes gràcies. Bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: Doncs ja ho senten, aquesta ha estat la banda sonora del primer dia de curs escolar. La vaga de docents ha marcat el retorn dels alumnes a les aules amb un seguiment gairebé del 13% segons el departament i del 30% segons els sindicats. Unes dades, amb ball de xifres inclòs, similars a les darreres vagues del curs passat. Avui, a més de l'aturada, els sindicats convocants, USTEC, CGT i la Intersindical, han organitzat mobilitzacions arreu del territori que ha seguit la Nautiel. Anna, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. S'han fet manifestacions a les quatre capitals de província i a diverses comarques, des del Pirineu fins a les Terres de l'Ebre, passant per la regió metropolitana i la Catalunya central. A Barcelona, per exemple, s'ha fet una marxa des de la plaça d'Urquinaona fins a la de Sant Jaume, que ha plegat 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC. Des d'aquesta protesta, els representants sindicals han acusat el govern de no voler reprendre les negociacions durant l'estiu per evitar justament aquesta vaga. Són Marina Ruiz d'USTEC i Laura Gené de la CGT.
3: La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu i no ha volgut seure a negociar ni reobrir les negociacions amb la comunitat educativa. Llavors, nosaltres el que volem posar de manifest és que aquest serà un curs de lluita per l'escola, l'educació pública de Catalunya. El president Illa, la consellera Niubó, han tingut tot l'estiu per convocar el comitè de vaga, per avançar en aquestes negociacions, per avançar en les demandes de més recursos, i no ho han fet. Ara, a cuita corrents, demanen un parèntesi, a cuita corrents demanen seure's a parlar, doncs van tard.
2: Per això consideren que el curs no podia començar amb normalitat i han deixat clar que continuaran mobilitzant-se en els pròxims mesos. També han volgut remarcar que la seva protesta no va només de salaris, sinó de recursos per millorar el sistema educatiu. En aquest sentit, cal recordar que enguany hi ha 1.000 mestres i professors més que el curs passat i 500 professionals més d'atenció educativa. Unes dades que els sindicats convocants de la vaga troben insuficients. D'altra banda, les portaveus sindicals han mostrat també comprensió i agraïment cap a les famílies, mentre que els pares i les mares es mouen entre el suport i la resignació.
4: Ho abracem amb molta consciència i sense cap tipus de problema. Jo estic a favor d'aquestes lluites, com la que més, i ho trobo molt bé. I que avui l'impacte sigui més gran, em sembla molt bé.
5: La mayoría lo tomamos muy bien porque creemos que es justo, justo y necesario, como se dice, absolutamente. Y estamos con los profesores.
6: La veritat que la vaga queda per mi una mica amagada, perquè com és el primer dia, pues la veritat que té més pes el primer dia la trobada en els amics i tot això que la vaga. Els hem portat igualment.
7: Nosaltres, encara que sigui vaga, bueno, nosaltres portarem a la nena igualment.
2: Eren pares i mares que aquest matí acompanyaven la canalla a l'escola Pere Vila de Barcelona i que han atès els micròfons d'Onda Cero.
1: Malgrat tot, Anna, avui més d'un milió d'alumnes han començat el curs escolar a infantil, a primària i a secundària. Com han viscut ells aquesta jornada?
2: Doncs, com sempre, Lola, amb una barreja d'il·lusió i nervis. No hem d'oblidar que ells són els autèntics protagonistes del dia i la resta el que hem de fer és escoltar-los.
8: porque es un nuevo curso, porque me gusta, y lo más importante de un nuevo curso es los amigos que vas a tener nuevos y también las profesoras.
9: Estic contenta de tornar a escola, per tornar a veure els meus amics i aprendre més.
10: Jo estic contenta, però sé que és el meu últim any i no vull anar a l'institut, perquè aquesta és una escola que m'agrada molt i doncs perquè no sé si aniré a l'institut amb les meves amigues i em fa una mica de por.
2: L'alumnat de sisè, com acostuma a passar, amb una mica de nostàlgia anticipada perquè enceten al final d'una etapa i ja pensen en la següent, però encara tenen endavant 9 mesos ben llargs, com també han estat llargs els 3 mesos d'estiu, i si no, que els ho preguntin als pares i les mares, que també tenien moltes ganes que tornessin les classes.
6: Tenim ganes de que els nens ja també tinguin una mica de rutina i han moltes ganes de començar un curs nou.
7: Hi ha moltes ganes, els nens amb il·lusió i nosaltres també.
5: Muy emocionados, como los niños.
4: Molts nervis, aquesta nit no podien dormir, moltes ganes de començar per part de tothom, de nens i pares, o sigui que estem encantats.
2: A partir d'ara, doncs, la rutina s'anirà imposant per aquest 1 milió d'alumnes que tot just han començat el curs, i la setmana vinent serà el torn dels 500.000 estudiants de formació professional inicial i superior i els altres ensenyaments de règim especial.
1: Gràcies, Anna. Així ho han viscut familiars i alumnes, però aquest inici de curs estrepitós ha tingut també, Joan, una forta reacció política.
11: D'una banda, la consellera de Educació, Esther Niubó, ha reconegut que aquest no és l'inici de curs que li hauria agradat, però ha valorat positivament que tots els centres hagin obert a l'hora prevista i sense alteracions significatives, això ha dit. Sobre el conflicte amb USTEC i CGT, Niubó manté la via del diàleg oberta a l'espera que aquests sindicats tanquin un document amb totes les seves reivindicacions.
12: Avui vull insistir en què la voluntat d'escolta, de diàleg, de mà estesa és permanent, però com ens van dir, no serà fins al dia 19 de setembre que tancaran el document definitiu de demandes.
11: Així, Niubó espera trobar-se amb aquests i els altres representants dels docents en la reunió de la mesa sindical prevista pel 21 de setembre.
1: Mentrestant, tots els partits de l'oposició lliuren els professors de cap responsabilitat i culpabilitzen el govern de no haver fet tot el possible per desconvocar la vaga.
11: Critiquen que l'executiu català no hagi aprofitat l'estiu per obrir un procés de negociació amb els sindicats convocants. Són la líder dels comuns, Jèssica Albiach, la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, i el secretari general de Junts, Jordi Turull.
13: I el govern de la Generalitat ha perdut un temps preciós per dialogar, per negociar, per arribar a acords amb la comunitat educativa.
14: Precisament el conflicte existeix perquè fa massa temps que el govern no està fent la seva feina, perquè ha passat tot l'estiu sense seure i parlar.
15: La pressió que tenen els mestres és altíssima i cada vegada es troben amb menys recursos.
11: Des d'Esquerra, la seva portaveu al Parlament, Esther Capella, no renuncia tampoc a reclamar responsabilitats polítiques pel desgavell de PISA.
16: En aquests moments, Esquerra Republicana no sabem d'aquest expedient que s'obri i que, per tant, s'havia de saber què és el que realment va fallar. I això és una responsabilitat que no pot sempre quedar circumscrita als càrrecs tècnics o a les persones tècniques.
11: També la portaveu del PP a la Cambra Catalana, Lorena Roldán, s'ha expressat en termes similars.
17: Pero seguimos sin saber quién dio la orden de excluir a determinados alumnos y sobre todo también quién dio la orden de tapar estos hechos. En sus vacaciones ella tampoco ha encontrado el momento para dar ninguna explicación, tal y como le exigimos ya en el mes de julio desde el Partido Popular.
1: Doncs precisament d'això, de les proves PISA, és del que volem parlar ara a la brúixola, perquè l'inici de curs també ha coincidit amb la publicació d'aquestes proves. Catalunya millora els seus resultats, sí, però amb una mostra esbiaixada dels estudiants, ja que hi ha una exempció més alta de l'alumnat amb més dificultats de la que estableix l'OCDE. Aquesta errada podria explicar que Catalunya obtingui millors resultats en ciències, matemàtiques i lectura per sobre de la mitjana espanyola i també dels països de l'OCDE. El que sí que han fet aflorar aquestes proves és una davallada estatal de resultats, concretament pel que fa a la comprensió lectora. Això és el que volem analitzar ara a la brúixola amb Helena Cintes, cap de projectes de recerca de la Fundació Equitat.org. Helena, què tal? Bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
1: Hi ha alguna explicació per aquesta davallada, concretament, com dèiem, la comprensió lectora?
18: Bé, de fet, el tema de la comprensió lectora o la capacitat especialment de lectura profunda, que és un dels aspectes més rellevants que ha estat analitzant aquest PISA, s'ha donat pràcticament a tots els països de l'OCDE o un volum molt important de països de l'OCDE, i el que sí que és veritat que Espanya és un dels que empitjora més aquesta competència per part del seu alumnat. Les explicacions poden ser molt complexes, la veritat és que tampoc l'informe de l'OCDE no ho clarifica, però sembla ser que hi ha un conjunt de coses que poden haver portat a que avui en dia els adolescents tinguin... No és que no sàpiguen llegir o que no sàpiguen codificar, diguéssim, un text, sinó que tenen més dificultats per llegir un text llarg, tenir capacitat d'atenció i disposició de manera sostinguda, atenta, exigent, i això és la principal dificultat. I sembla ser que possiblement les pantalles, i jo diria no només les pantalles, sinó l'escroll infinit, les xarxes socials, la manera en què avui en dia estem consumint informació, pot haver afectat amb aquesta manca d'atenció i de dificultat per sostenir una lectura una mica llarga.
1: Mm-hmm. Ara entrarem a com es pot fer front a aquesta situació, però abans, perquè ho entenguem tots, com d'important és la comprensió lectora en el dia a dia de l'alumnat i en el seu aprenentatge i la seva formació?
18: De fet, és bàsica. És bàsica per diversos aspectes. El primer de tot, perquè és la base per poder adquirir la resta de competències i d'aprenentatges. Per exemple, si els resultats de matemàtiques no són prou bons, potser que sigui degut a que no se sap resoldre un problema, però també pot ser que sigui degut a que no s'ha sabut entendre prou bé l'enunciat del problema i que, per tant, la dificultat per comprendre aquell text, si és una mica complex, porta a que la resolució del problema sigui errònia. La lectura i la comprensió lectora són bàsiques per adquirir la resta d'aprenentatges. I també per interpretar, connectar informació, pensar críticament, per fer tot allò que necessitem avui en dia per ser ciutadans i per créixer, no? Per tant, des del nostre punt de vista, aquesta és la competència més fonamental que s'hauria de mirar de corregir.
1: Clar, queda molt clar l'escenari que ens expliques i que poses sobre la taula arran d'aquestes dades. Deies que les proves han detectat respostes precipitades, menys persistència davant les tasques difícils. Clar, com es pot fer front a aquest escenari? Ens parlaves que una de les causes, podríem dir, és aquest augment del consum de les xarxes socials i de les pantalles des de casa o inclús també des de les escoles. Com es pot fer front a aquestes dades? Com es poden repartir?
18: A veure, això s'haurà d'acabar d'indagar perquè, òbviament, és una informació totalment nova que ens acaba d'arribar i que diu molt del tipus també de societat i la forma en què estem consumint a les escoles, a les famílies, en el món professional, en què estem treballant amb la informació i com ens estem relacionant. I també té a veure amb una pèrdua de la per plaer, de la lectura profunda, pausada, lenta, per plaer, que es detecta no només amb l'alumnat, sinó també amb les persones adultes, no? És a dir, segurament és una evolució del conjunt de la societat que estan anant cap aquí. És cert que des dels centres educatius alguna cosa s'hi haurà de fer, perquè són els únics que poden tenir capacitat de fer una compensació com general d'aquest problema, i possiblement el que s'haurà de fer és mirar de salvaguardar, de garantir que hi hagi espais per practicar lectura profunda en els centres educatius durant les classes. I això requerirà, doncs, que es pugui acompanyar en els docents i es pugui garantir temps efectiu perquè en els centres educatius es pugui practicar això, perquè al final és una qüestió també de pràctica.
1: Mm-hmm. Que una pràctica que, evidentment, també s'haurà de traslladar a casa.
18: Efectivament, i aquí hi ha temes que tenen a veure amb les habilitats parentals o amb les competències parentals, amb la conciliació i amb la capacitat que puguin tenir les famílies d'estar temps amb els seus fills, acompanyar-los en aquest procés. En fi, hi ha molts aspectes que crec que requeriran una reflexió global, però que per començar, almenys des del món educatiu, segur que es pot començar a fer alguna cosa que enllà dels plans de lectura. No es tracta només d'augmentar les hores de lectura si aquestes hores són per fer el mateix que s'està fent fins ara. les hores de lectura o les hores dedicades a comprendre bé els textos que s'estan treballant en qualsevol matèria necessitaran d'una metodologia i d'un acompanyament específic que hauran de realitzar els professionals.
1: Parlàvem d'aquest consum de les xarxes socials. Sí que ens permet traçar un fil conductor, podríem dir, entre aquest consum de xarxes socials i els alumnes que procedeixen de famílies benestants, perquè precisament aquest

0: aquestes dades, aquests resultats són dolents també per aquest grup d'alumnes. Però et volia preguntar també com afecta aquesta caiguda en els resultats d'aprenentatge a l'alumnat que es troba en situació de vulnerabilitat.
1: És a dir, la pèrdua d'aprenentatge es dona arreu i es dona en tothom, es dona en tots els grups socials, en totes les classes socials i entre nois i noies, amb alguns efectes una mica diferents, però és cert que el grup que surt més perjudicat, aquell que baixa molt més respecte al que li pertocaria, són els alumnes més benestants o alumnes que gràcies en el seu context familiar, econòmic, cultural, tenien avantatge educativa, i això tradicionalment havia estat així. Aquest PISA el que ens diu és que aquest avantatge s'està perdent i que precisament són ells els que tenen una ballada més gran en la competència lectora. Possiblement té a veure amb que el tema del consum de xarxes socials, de pantalles, està afectant a tothom per igual i aquells que tenien avantatge els hi està restant perquè ja no és un temps que ocupin a llegir.
0: Doncs, Helena Cintas, cap de projectes de recerca a la Fundació Equitat.org, gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la brúixola i per analitzar aquestes dades que ens deixa les proves a PISA. Que vagi molt bé, una abraçada. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: La brúixola, al nord de cada tarda.
3: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Hazte mutuera.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Sigue la Vuelta en directo de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La Vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTV, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La Vuelta del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.
6: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
7: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
8: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable, anúnciate en radio.
2: Cada tarde a la sintonía de Onda Cero Cataluña, La brúixola amb Lola Sorribas.
0: Passen 5 minuts de 8:15 del vespre. Novetats a Manresa sobre la mort violenta que els explicàvem a inicis de la setmana passada. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors presumptament relacionats amb l'incident.
9: Dos menors que se sumen als dos que ja van ser detinguts pel mateix cas la setmana passada. En el cas dels primers, el jutge de menors de Guàrdia de Barcelona va decretar l'internament en règim tancat pels dos.
0: Canviem ara de qüestió perquè mentre els mestres mantenen la pressió al carrer per reclamar més recursos i millors condicions a les aules, ho dèiem abans, el govern fa avui un pas per disposar de més diners de cara a l'any vinent. El Consell Executiu ha aprovat un sostre de despesa de més de 43.000 milions d'euros pels pressupostos del 2027, un 5% més que aquest any. Ara bé, des del propi govern asseguren que aprovar-los no és una de les seves prioritats. Ricard Jiménez, bona tarda.
10: Bona tarda, Lola. Amb grans endarreriments, els pressupostos d'aquest any es van aprovar el 2 de juliol. Pel fet de ser una tramitació anòmala i que arribava tard, el govern va configurar juntament amb Esquerra i els Comuns uns comptes que preveien inversions i despeses també de cara al 2027. Per això, la consellera i portaveu Sílvia Paneque assegura que la Generalitat pot esgotar la legislatura havent aprovat tan sols uns pressupostos en 4 anys. De fet, la prioritat dels consellers i dels departaments de la Generalitat és l'executar els pressupostos d'aquest 2026.
11: Però, insisteixo, en aquests moments, si vostès em pregunten on està el govern, els consellers i conselleres, estan amb l'execució dels pressupostos del 2026 i efectivament ens dona aquest horitzó de gestió i d'estabilitat política d'aquí al 2028.
10: Per tant, el pas tècnic que avui ha fet el govern aprovant el sostre de despesa de cara a l'any vinent pot quedar en un no-res. En paral·lel, Paneque assegura que la segona prioritat del govern en clau pressupostària és la de treballar perquè Junts canviï d'opinió i faciliti l'aprovació del nou model de finançament al Congrés dels Diputats, que permetria, recordem, ampliar aquest sostre de despesa amb 4.700 milions d'euros més. En aquesta qüestió, s'ha mostrat confiada en que la tramitació acabi amb el suport necessari.
0: D'altra banda, gràcies, Ricard. Sobre el futur de SEAT, avui s'han pronunciat els sindicats, Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de la marca més enllà del 2030 i demanen protegir l'ocupació.
9: Amb dos sindicats demanen protegir el futur dels treballadors de SEAT davant la possibilitat que Volkswagen pugui accelerar la seva desaparició. En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final d'una marca, diuen, mítica, i defensen que mantenir-la és defensar el teixit industrial i l'ocupació d'aquest país. Alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclamen implicació de totes les administracions.
0: Investigadors de la Vall d'Hebron han desenvolupat un nou hidrogel injectable que permet administrar fàrmacs contra el càncer d'una manera sostinguda durant dies o setmanes. Es tracta d'un hidrogel elaborat amb components naturals que administra quimioteràpia directament al tumor. Ens en dona més detalls la Montse Valls. Montse, bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda. Aquest sistema ha demostrat activitat antitumoral en estudis preclínics de càncer d'ovari i glioblastoma, el tipus de tumor cerebral més freqüent en adults. La tecnologia combina nanopartícules carregades amb el fàrmac docetaxel i un hidrogel fet a partir de cel·lulosa i quitosà, que són dos elements d'origen natural. Això permet mantenir concentracions elevades del medicament a la zona afectada pel tumor i reduir l'exposició de la resta de l'organisme. Ho ha explicat a Onda Cero la investigadora del Vall d'Hebron Institut de Recerca, Diana Fernández.
13: Esto lo que hace es que hay una cantidad de fármaco mucho más grande disponible en el sitio donde tiene que estar. Y como el fármaco no es inyectado en la torrente sanguínea, pues no se va a pasar por toda la torrente sanguínea y acaba por no afectar los órganos sanos. Entonces los efectos secundarios, los efectos sistémicos serien mínims.
12: A part d'ajudar a disminuir els efectes secundaris de la quimioteràpia, aquest fàrmac també reduiria el nombre de sessions necessàries. A més, Fernández destaca que, malgrat que encara està en una fase preclínica, aquesta tecnologia podria adaptar-se en el futur a altres tumors sòlids i a diferents tractaments oncològics.
0: I seguim també en aquesta plana sanitària, perquè un estudi liderat per investigadors de l'Hospital de Bellvitge i de la Universitat de Santiago de Compostela ha identificat tres factors que poden ajudar a detectar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, el TOC, amb més risc de desenvolupar conductes relacionades amb el suïcidi.
12: L'estudi s'ha fet amb prop de 200 pacients seguits durant gairebé 18 anys i ha destacat tres factors com a indicadors de risc. Són declaracions a Onda Cero de l'especialista del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari de Bellvitge, Cinto Segalàs.
14: Dintre de les variables que s'han estudiat i que s'han trobat que són significatives, són tres, bàsicament, que són que les persones o que els pacients hagin consumit substàncies tòxiques, drogues, no? Que els pacients tinguin càrrega familiar, és a dir, que tinguin algun antecedent a la família de suïcidi, no? O de conducta suïcida, i que els pacients tinguin algun trastorn depressiu.
12: Segalàs destaca que aquestes tres dades ja formen part de la història clínica habitual dels pacients, un fet que facilita identificar les persones més vulnerables i adaptar-ne al seguiment. Tot i això, adverteix que no es tracta d'una eina capaç de predir casos individuals, sinó d'un instrument d'orientació per reforçar l'atenció i la prevenció en salut mental.
0: Gràcies, Montse. Ara a les 7:41 fem un cop d'ull a tota l'actualitat esportiva de la jornada. I ho fem amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
15: Hola, molt bona tarda.
0: Què tenim avui?
15: La prèvia de la Champions. Ja s'està jugant, per cert, a la mitja part. L'Aston Villa està guanyant al camp del Bruges, 1-3, i l'AEK d'Atenes està guanyant a Grècia, al LASK, 1-0. El Real Madrid juga a les 9 contra l'Inter, al Bernabéu. Mm-hmm. El Villarreal a la mateixa hora visita el camp del Dortmund i el Betis visita també a les 9 al camp del LOSC. I demà, a aquestes hores, ja estarà tancada possiblement la primera meitat del partit del Barça en aquesta primera jornada de la Lliga de Campions, sí, al Camp Nou, davant el Feyenoord. És el primer partit d'aquesta fase regular davant el conjunt neerlandès. I avui ha sortit en sala de premsa algú que no és habitual escoltar, la menja mal.
0: A veure.
15: Ara que ja sabem que és un dels nominats a la Pilota d'Or, perquè avui ha sortit també la llista.
0: Sí.
15: Una llista on trobem barcelonistes com Pau Cubarsí, Lamine Yamal, són els dos d'aquesta actual plantilla del Barça.
0: Rodri també, potser?

0: Rodri també, però més que res perquè va jugar amb el Manchester City la passada temporada. També hi és el Ferran Torres, per la seva temporada amb el Futbol Club Barcelona. Tenim com a jugadors espanyol també el Fabián Ruiz i el Marc Cucurella. I així, com a dades destacades, torna Leo Messi.
1: Mira.
0: No hi és Cristiano Ronaldo, ni tampoc hi són Pedri ni Rafinha. Parlant de la pilota d'or, escoltem a Lamine Yamal.
2: No creo que lo necesite, no estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la Liga otra vez. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues he dado un nivel increíble y he puesto trabajo, no me voy a poner a suplicar nada.
0: Recordem, com deien abans, 6:45 demà al Camp Nou, Barça, Feyenoord. Torna a la Lliga de Campions. L'objectiu ho ha tornat a dir Lamine Yamal del vestidor.
2: Yo creo que no hay más motivación que hay que dir la Champions per guanyar. Yo creo que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre a la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
0: Abans parlàvem de la pilota d'or masculina.
1: Sí.
0: A la femenina tenim fins a 6 jugadores del Barça, campió de la Champions de la temporada passada, Esme Brooks, Caroline Grant Hansen, Claudia Pina, Eva Payor, Patrick Guijarro i Cata Coll. Entre els joves, repeteix Lamine Yamal, que ja el va guanyar fa 2 temporades, i s'introdueix Pau Cubarsí. Després del submundial, millor jove del Mundial, té moltes opcions d'aconseguir aquest premi. I també, en categoria femenina, com a millors joves, 2 barcelonistes, Vicky López i Clara Serra Jordi. Escoltem a Lamine Yamal, novament, parlant d'una cosa que va dir ahir el Kylian Mbappé. Això de pressionar no anava amb ell. I amb Lamine?
2: Yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. A lo mejor en algún momento me despisto, pero rápido vuelvo a presionar. Al final, en el fútbol de ahora, si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si mañana no corremos, nos van a ganar. Entonces yo creo que al final, por el equipo, si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder. Y ya está.
0: I ja està.
1: Qui no corre, bola.
0: El Barça d'handbol té una bona notícia. El seu entrenador, exitós entrenador, Antonio Carlos Ortega, renova fins al 2031.
1: Molt bé, doncs això pel que fa a l'actualitat esportiva. Avui, Radio Estadio amb el Madrid.
0: A 2:15.
1: Exacte, i demà també parlarem del Barça. Gràcies, José, bona tarda.
0: Bona tarda.
3: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
4: ¿Vamos de visita?
5: Hola, ¿qué tal?
4: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
6: Bien.
4: ¿Y la pequeña qué tal?
6: Está bien.
4: ¿Y tu gato?
6: Bien, muy bien.
4: Esta es.
7: ¡Wow! Me encanta.
8: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
4: Bienvenida.
8: Century 21.
9: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
10: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
9: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
10: Llama a Verisure al 900-272-272.
11: Verisure.
12: La brúixola. T'oferim les coordenades del dia.
1: Vinga, passa un minut de 7:45 del vespre i dimarts és habitual que, a banda de repassar alguns punts cardinals fora del nostre país, posem el focus amb més calma i deteniment en un dels temes de la setmana en clau internacional. Hem de viatjar fins a Alemanya, on aquest cap de setmana el partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya ha guanyat amb contundència les eleccions regionals a Saxònia-Anhalt. Ha obtingut el 43,8% dels vots i ara el que volem fer és analitzar el context i la transcendència que tenen aquests resultats pel futur polític del país. I per això saludem a Cesáreo Rodríguez Aguilera, és catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Cesáreo, què tal? Bona tarda.
13: Bona tarda.
1: A veure, de seguida parlarem d'aquesta victòria de l'AFD a Saxònia-Anhalt, però abans explica'ns com funciona el sistema electoral a Alemanya i què han votat exactament aquest cap de setmana els alemanys.
6: Tècnicament, el sistema electoral alemany és molt interessant, perquè és un sistema de representació proporcional personalitzada. La meitat dels diputats s'escolleixen en circumscripcions uninominals i l'altra meitat en llistes de partits regionals. Diguem-ne, aquesta és la qüestió tècnica. Aquí el que estava en joc era un govern d'un land, és a dir, un govern d'un estat federat dins de la Federació Alemanya. I tot i que ja fa anys a Turingia l'AFD va tenir un resultat realment molt bo, no va poder governar perquè va funcionar el famós cordó sanitari. Dels poquíssims llocs on encara funciona o funcionava és a Alemanya. Uh-huh. Però ara, clar, el problema és que ha tingut un resultat no bo, boníssim, espectacular. Uh-huh. I serà, jo crec, pràcticament irrepetible l'estratègia del cordó sanitari. Mm. És que la diferència entre el primer i el segon partit és monumental. És a dir, l'AFD ha tingut un 44%, quasi un 44%, i el CDU, els democristians, poc més del 16%. O sigui, el resultat és una catàstrofe tan gran que ho veig impossible que es repeteixi el cordó sanitari. A banda que hi ha un partit, teòricament d'esquerres, jo dubto molt d'aquesta qualificació, que és el de la Sarah Wagenknecht, que ja ha anunciat que li deixarà governar abstenint-se en la tercera votació. Mm.
7: Ha posat molts punts sobre la taula el Cesario en aquesta primera intervenció. Anem a intentar-los desgranar tots. Primer parlem del resultat, ho dèiem, 43,8% per l'AFD, resultat històric, ho podem dir, i que gairebé dobla el seu resultat anterior. Per la tendència de vot, què ens diu aquest resultat? És un vot a favor d'aquest partit d'extrema dreta o sobretot un vot de càstig als partits tradicionals?
6: Hi ha una mica de tot. És a dir, jo crec que a Alemanya hi ha un doble cansament. Primer, a tota Alemanya hi ha un cansament de les grans coalicions. Jo crec que a Alemanya s'ha abusat del model de la gran coalició. Quan els dos grans partits tradicionals, democristians i socialdemòcrates, governen junts, les diferències es dilueixen. Aleshores, no hi ha una alternativa clara. I jo crec que a Alemanya aquesta fórmula està totalment esgotada. I d'altra banda, després, l'Alemanya Oriental presenta unes característiques particulars. Jo crec que ara, quasi 30 anys de la reunificació, alguna cosa no ha funcionat. Està clar que l'Alemanya Oriental ha progressat moltíssim, tot el que vulguis, però encara aquesta sensació de marginació, de ser alemanys de segona, persisteix. Per tant, com interpretar el vot d'un land de l'est que ha votat massivament a un partit d'extrema dreta? Hi ha un vot de protesta, sens dubte. Un vot de protesta contra Merz i contra la gran coalició, sí. Protestes per la immigració, també. El que passa que la immigració a Saxònia-Anhalt és molt petita. Per tant, a mi no em sembla que sigui la qüestió més rellevant. Per tant, jo crec que la qüestió clau que ha provocat aquesta mobilització és una mena de incomoditat dels alemanys orientals d'abans de... Van passant els anys, no canvia res. Tampoc és veritat, això, eh? Tampoc és veritat. O sigui, la situació de l'Alemanya Oriental ha millorat moltíssim. Però aquesta percepció de ser alemanys de segona no s'acaba de superar. I després hi ha una manca, jo crec, de tradició liberal. Així com a l'Alemanya, després de la Segona Guerra Mundial, la democratització de l'Alemanya Occidental va ser profunda, va funcionar des d'un punt de vista social. Jo crec que a l'Alemanya de l'est ha estat més superficial. No dic que siguin antidemòcrates, eh? Però jo dic que aquesta, la tradició stalinista, que va ser molt més llarga que el nazisme al final va governar 12 anys a Alemanya, en canvi els comunistes stalinistes han governat durant 40 anys a Alemanya Oriental. Jo crec que han deixat unes maneres de veure el món, manca d'iniciatives, està acostumat a papa estat, el protector que ho resol tot. Jo crec que aquesta manca de tradició liberal, tot i que aquests 30 anys, evidentment, ha pujat, ha augmentat. Però jo crec que són factors que expliquen el diferent comportament electoral de l'est i de l'oest. És com, efectivament, hi ha dues Alemanyes. No només en sentit estructural, sinó també en sentit polític. Basta veure un mapa dels resultats electorals tot i que s'ha homogenitzat bastant, no és casual que els ultres hem passat

0: de l'estalinisme a l'extrema dreta, tampoc és que hi hagi grans diferències, han passat amb una rapidesa extraordinària a l'est a votar extrema dreta, efectivament.
1: Per tant, aquesta diferència entre les federacions fa preveure que en unes eleccions federals alemanyes d'aquí uns anys aquest augment de l'extrema dreta no seria tan evident. És veritat que queden anys, i per tant podria evolucionar la cosa.
0: Sí. A veure, que l'extrema dreta pujarà, és, jo ho trobo dissortadament inevitable. Inevitable. La tendència serà aquesta. Tot dependrà del que facin els partits tradicionals, i en particular els progressistes, i la Unió Europea. Si els partits tradicionals, incloent-hi a la Democràcia Cristiana, els partits d'esquerra, des de socialdemòcrates i verds fins a Die Linke, i la Unió Europea rectifiquen moltes de les polítiques que estan fent, la cosa es podrà revertir. Però si no, si insistim mantenint les mateixes receptes, això anirà més. A nivell federal, jo crec que un resultat com el de Saxònia-Anhalt, jo crec que és impensable. A nivell federal, no m'imagino que AfD tingui el 44% dels vots. Però és que si s'apropa al 30% serà un èxit monumental. Però jo el que estem comprovant ara és que l'estratègia del cordó sanitari està a punt d'evaporar-se. I això és una novetat inquietant, perquè si l'any que ve guanya Marine Le Pen les eleccions a França, tindrem el famós eix franco-alemany, no només quedarà desequilibrat, sinó greument tocat. Per tant, seria un impuls extraordinari també pels ultres a Alemanya que Marine Le Pen pogués guanyar. Tot i que a Marine Le Pen s'ha de dir tot, la formació AfD no és que li entusiasmi gaire. De fet, al Parlament Europeu estan en grups diferents, No, diguem-ne que algunes diferències n'hi ha. Al Parlament Europeu vull recordar que hi ha tres grups ultres. El que encapçala Giorgia Meloni, el que encapçala Marine Le Pen i el que encapçala l'AfD. Cada un d'ells situat més a la dreta. El més a la dreta, precisament, és AfD. Clar, per això ens sobta relativament que un partit que s'autonomena d'esquerres, el de la Sarah Wagenknecht, estigui disposat a trencar l'estratègia del cordó sanitari. Clar, i no li preocupen gaire els neonazis.
1: Entenc, Cesario, que diguéssim, aquesta porta oberta que ha deixat Sarah Wagenknecht a pactar amb l'extrema dreta ens mostra precisament el que comentaves, no? Aquesta feblesa del cordó que tant de temps ha funcionat per impedir que els partits convencionals pactin amb la AfD.
0: Efectivament.
1: Cesario, una pregunta que et volia fer, que ara se'ns tira el temps a sobre. Clar, pel que fa als paradors, a Friedrich Merz, he vist premsa alemanya que parla de crisi política. Clar, és canceller alemany des de no fa gaire, des del 6 de maig del 25. És veritat que són unes eleccions regionals, però no sé fins quin punt aquest resultat és també un revés per al govern federal de Merz.
0: És evident, és una derrota monumental. I però és que a partir d'ara hi haurà una cadena de més eleccions. Per exemple, tot es preveu que a Berlín guanyarà l'esquerra. Hi ha un altre estat, ara no sé si és Turingia, no voldria equivocar-me, on també estan previstes eleccions locals molt properes. Si la CDU perd les properes eleccions regionals, jo crec que la posició de Merz serà dificilíssima. Per tant, és possible que acabi com Starmer al Regne Unit, que sigui substituït dins de la CDU. Però no seria impossible, efectivament. Ell diu que no, que vol continuar, però en fi, ja ho veurem.
2: Doncs aquesta és la reflexió que hem fet a la brúixola després de la victòria d'Alternativa per Alemanya, Saxònia, Anhalt. Ho hem fet amb Cesario Rodríguez. Moltíssimes gràcies. Una abraçada. Bona tarda.
0: De res, ha estat un plaer.
3: ¿Qué? Este año también nos subes el precio del seguro.
4: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? ¿Vente a la Mutua?
5: Condiciones en Mutua.es.
6: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
7: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
6: ¿Pero parece tan fácil?
7: Ese es el secreto.
6: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
8: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
9: La publicidad no necesita...

0: canviar-les. I una secció que funciona i molt bé cada 15 dies és la que ens porta l'Alberto Gómez, especialista en comunicació, també periodista i que ajuda diverses empreses doncs, tant a tenir una bona reputació com també sortir de crisis, que a vegades és important. I ja el tenim aquí una temporada més. Alberto Gómez, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Moltes gràcies per aquesta rebuda.
0: No, home, nosaltres encantats de tenir-te aquí un altre cop, també perquè estem al mitjà de comunicació i precisament la secció Comunicant que ens portes tu aborda diversos tipus de comunicació. Sí. És molt 360 i això també és interessant.
2: Sí, moltes vegades fem molts continguts per l'audiència, per qui pugui agafar algun dels coneixements que exposem, però nosaltres també fem notetes en aquesta secció, perquè ens interessa molt aprendre i millorar.
1: I mireu, una de les situacions que més explico quan parlo de comunicant aquí a la brúixola és quan es van separar a l'Oreja de Van Gogh, no? Sí. I que ho van explicar malament, no, lo siguiente, no? Perquè, evidentment, era una explicació curta, sobretot pels seguidors, no?, els fans. Déu-n'hi-do el que ha plogut des de llavors, no?, des de que es van separar. De fet, ara podríem fer un altre comunicant, no?, de com s'han rejuntat, diguem, no?, canviant, evidentment, la cantant, que, a més, ha fet una divisió, no?, entre els que estan per l'Eire i els que estan per la Maya, però bueno.
2: Molts minuts de ràdio ha ocupat l'Oreja de Van Gogh en aquest programa.
0: Sí, amb la Marta Lozano els divendres també. Avui no anem en aquesta direcció, però atenció, perquè jo crec que parlem d'un tema que ens afecta a tots i a totes i que les pífies, si es fan, són importants.
2: Sí, sí, sí.
0: Explica'ns.
2: A veure, és que clar, l'Alberto fa bona cara, té ganes d'arrencar el curs amb ganes, continuar analitzant determinades situacions. I ara ho deia Lola, parlarem avui d'una eina que ja hem fet nostra, sobretot a causa o per culpa d'un moment històric concret, ens ho explicaràs, i que ara ja dominem o gairebé.
1: Videotrucades. Era un terme que, no?, una videotrucada, tinc una videotrucada, era un terme que fins a la pandèmia històrica no era gens familiar. No sabien quasi ni a què sonava, no?, quan sentíem aquesta paraula, no? I ara, doncs, l'hem fet més que familiar, no? Qui no té una videotrucada al llarg de, no sé, d'una setmana o una cada dia, fins i tot, no?
0: T'ho pregunto directament, és una bona eina per comunicar, sí o no?
1: És una bona eina, sí, però cuidadito, perquè jo crec que les videotrucades les carrega el diable. I sabeu per què? Perquè, com diu un gran expert en comunicació, l'Ivan Lozano, responsable de la comunicació de Alkenlife, hem abaixat la guàrdia.
3: El gran error en una videollamada és pensar que, como no tienes a la otra persona delante, puedes bajar la guardia. Da igual que estés en casa o en la oficina, si miras el móvil, contestas correos o haces otras cosas mientras te hablan, se nota. Estar conectado no significa estar presente. Además, en una pantalla perdemos buena parte del lenguaje gestual, que es fundamental para entendernos. Por eso hay que procurar que se nos vea bien la cara. No hace falta tampoco montar un plato de televisión, pero tampoco aparecer a contraluz como un testigo protegido. Y cuidado, porque un resoplido o unos ojos en blanco también comunican, y a veces demasiado. Después llega el momento de tierra, trágame. Soltar un menuda chapa que me está pegando este, creyendo que tienes el micrófono cerrado, o compartir pantalla y enseñar el WhatsApp donde estás poniendo verde precisamente a quien tienes delante. En definitiva, buena imagen, buen sonido y sobre todo atención, porque al otro lado hay una persona, no otra pestaña abierta en el ordenador.
2: Les recomanacions de l'Ivan Lozano, molt, molt útils totes elles. I és veritat que hi ha molta gent que diu, escolta, és que és més difícil fer tele que ràdio. No vull entrar en el debat, però sí que és veritat que a la televisió, diguéssim, comuniques de moltes més maneres, com explicava l'Ivan, no? Gestualment, amb el fons, amb el que passa al teu entorn, la gestualitat de la cara, i aquí amb les videotrucades passa això, que és que pot passar qualsevol cosa al teu entorn.
1: Sí, el problema, ho comentaven abans, no?, fora de micro, que és que hi ha molts informatius actualment a la televisió que inclouen entrevistes, precisament, no?, talls de vídeo, d'imatge, no?, amb els que la persona entrevistada està a casa seva o a la seva oficina i l'han fet una videotrucada per agafar aquests talls, no? Evidentment que facilita a nivell pràctic poder entrevistar a més persones o persones lluny o persones fins i tot que estan de vacances i, no?, interrompen una mica les vacances per poder atendre aquesta televisió, aquest informatiu, però, clar, hem de cuidar precisament el fet de que podem sortir a una audiència de milions de persones, hem de cuidar encara més què diem i, sobretot, com ho diem, no?
0: Clar. Per tant, estem parlant també de la comunicació no verbal. Escoltàvem l'Ivan Lozano que deia doncs, aquests ulls en blanc, aquesta expressió, mala cara, un badall potser desmesurat, tot això

0: s'ha de mesurar mil·limètricament.
1: I tot allò que tens darrere d'aquesta videotrucada. També. Perquè, de fet, hi ha estudis que asseguren que un espectador actualment, quan veu una videotrucada, no? Una entrevista, per exemple, s'hi fixa més en el que hi ha darrere de la persona que l'entrevisten que del contingut en si de l'entrevista. Així que hem de cuidar què tenim darrere a l'hora de fer una videotrucada.
2: Per això hi ha molta gent que es posa aquest fons, diguéssim, borrós, que llavors no identifiques els elements que hi ha al teu darrere, i jo crec que és una bona opció, perquè és veritat el que deies, Alberto, cada cop veiem més videotrucades als informatius, i clar, si et truquen a tu com a qualitat d'expert, t'interessa que el teu missatge arribi i, per tant, una imatge pulcra pot ajudar que el teu missatge arribi millor.
1: Però dic jo, Joan, que tenir un prestatge, diguem, més o menys endreçat, tampoc és missió impossible.
2: Sí. Imagina que tens un llibre que és polèmic, no ho sé, o una bandera allà amagada, doncs això et pot perseguir. Clar.
0: Sí, sí, no, també n'hi ha d'altres que fan l'opció aquella, una és emborrós i al fons, i l'altra és escollir tu al fons, que no és mala idea, però, a veure, hem de saber on estem, perquè a vegades hi ha gent que es posa un fons que està en una jungla, potser no és la manera de fer una reunió de feina. Tot i això, si decidim doncs estar en un espai nostre a casa, amb una estanteria ben endreçada darrere nostra, hem de cuidar la llum, l'alçada de la càmera, però altres coses també.
1: La roba.
0: Important.
1: La roba.
0: Res del pijama.
1: Mireu què li va passar una vegada a l'Helena Sorribas, que treballa al Departament de Comunicació de l'empresa Sofitec.
3: La imagen que damos a través d'una pantalla de una videollamada me parece importantísima, igual que cuando vas a un evento o cuando vas a la televisión. La otra persona está recibiendo tu imagen. Y para mí hay un mínimo a cumplir. Y puede ser de risa, pero es que, por favor, que parezca que vas vestida. Porque, de verdad, me entra la risa, porque me pasó el estar en una videollamada y que la otra persona llevara un palabra de honor, el corte de la cámara coincidiera justo por encima de ese palabra de honor. Y la sensación que te llevas es no lleva nada. De hecho, el cerebro humano tiende a completar lo que no ve con lo que ve. Entonces, pues eso, parecía completamente desnuda. Lo más curioso del tema es que tampoco, o sea, la otra persona se está viendo también en la imagen y tampoco corrigió el ángulo de la cámara para demostrar que llevara nada. Con lo cual, genera aún más dudas. Yo, eso, para mí el mínimo ante una videollamada es, por favor, que parezca que vas vestida.
1: Vestida, com a mínim.
0: Exacte.
2: Sí, sí, a més, ara que s'ha posat tant de moda això dels streamers, que clar, ja no és una entrevista de 10 minuts, ja són hores davant de la càmera, i hi ha molta gent que opta per camisa i tot això, de cintura cap amunt, i de cintura cap avall, qualsevol cosa.
0: Clar, sí, en un moment t'has d'aixecar, això es veu també.
2: Exacte, sí, sí. O quadres molt bé amb el tir de càmera o tens un problema. A veure, més coses a tenir en compte, Alberto, sobre les videotrucades.
1: Bueno, parlant de la roba, evidentment jo aposto per roba clara, sense lletres, i més coses. Doncs preparar, evidentment, aquesta trucada uns minuts abans, vigilar la connexió i la cobertura, no? Perquè allò de, ai, que no entra, no? La trucada, la videotrucada. Doncs, evidentment, és un defecte cap a la persona que està esperant aquesta videotrucada. Soroll ambient, si no estem sols a casa, la llum, ho hem dit, l'alçada de la càmera, no? Perquè no sembli que està parlant una persona d'una proporció diferent a com és en la realitat, no? I si no, arribem a tenir una bona imatge, si no arribem a aconseguir-ho, us porto el que li passa de tant en tant al Jordi Sarrión, consultor i analista polític valencià, que troba ajuda precisament dintre de l'equip per millorar el resultat final.
4: Jo crec que les videotrucades tenen una part molt positiva perquè permeten abaratir costos, sobretot als mitjans de comunicació, connectar amb gent que està lluny o que físicament no pot estar. Però també és veritat que en comunicació perdem moltes coses, no? Quan no tenim aquesta presencialitat. Quan estàs allí físicament, els gestos, els moviments, l'espai, tot allò comunica. A mi m'ha passat alguna vegada entrant en directe en televisions internacionals que des de producció han tingut el detall de dir-me, mira, la llum està bé, podries encendre una altra llum? Difumina una miqueta al fons. O mira, este fons, tal, tal, tal. I al final són detalls que fan que el missatge arribi molt millor, no? Però jo crec que hi ha altra cosa també que és d'època, no? Que és que estem en l'era de TikTok on busquem cada vegada més coses espontànies i més coses reals. I crec que aquesta autenticitat també té molt de valor. i la veiem com molta gent de TikTok i de molts contes, allò que triomfa realment és allò espontani, no? I es diu molt sobre la comunicació que impera i la tendència comunicativa. Però dit això, sempre hem d'intentar controlar al màxim possible allò que comuniquem, no només el missatge, sinó també

0: també el format i també els gestos i també totes aquestes eventualitats que poden eixir.
1: I el context, vull dir, una cosa és el TikTok i l'altra és, com dèiem, una entrevista de feina, que podria ser, també se'n fan per videotrucada, i això sí que és més antic, o també doncs, apareix en un informatiu, com deia l'Albert abans.
2: Aquí és d'agrair també, en aquest cas ell parlava sobre casos més de producció televisiva, però inclús si estàs en una reunió de feina, si els companys veuen alguna cosa estranya en la videotrucada d'algú, doncs que tinguin el detall d'enviar un WhatsApp o avisar d'alguna manera, escolta, mira, potser la càmera, això està encès o no, o tens, a vegades passa molt, l'altaveu que... El tens encès quan el micròfon el tens encès quan l'hauries de tenir apagat i potser se sent, no sé, qualsevol persona a la cuina o
3: una obra,
2: sigui,
3: no?
2: Exacte, i això també... sí.
3: Jo pensava, quan deia l'espontaneïtat al Jordi, pensava, bueno, aixecar-te per anar a buscar aigua pot quedar, després de mitja hora o tres quarts d'hora de videotrucada, pot quedar natural. Però, clar, hem de vigilar el que deia el Joan, no? Quins pantalons portem.
1: Tinguem tot en compte, sí.
2: A veure, més consells. N'hem dit uns quants, però que potser se'ns estan escapant, ni a més.
3: A veure, hi ha gent que té dues pantalles. Doncs hem de mirar, hem de buscar realment el tiro de càmera, no? Perquè no mirem de manera no? esbaixada, no? Sinó que hem de mirar directament a l'interlocutor. Millor, si és possible, llum natural conflexo, que se'ns vegin les mans. També és molt important perquè jo crec que les mans comuniquen molt, comunicació no verbal, i si podem arribar a tenir aquest quadre en el que les mans se'ns veuen, jo crec que és també és positiu. Auriculars discrets, que també ara, no?, amb tant gamers, no?, hi ha de tot, i jo crec que hem de posar un límit,
1: no? Aquests fluorescents amb un micròfon aquí perpendicular a la cara. Sí.
3: No tocar el teclat, és veritat que també ho fem, no?, quan estem apuntant alguna cosa, estem buscant alguna cosa i aquest soroll es nota, no?, i vigilar també la possible aparició espontània de nens i mascotes.
4: Hola, la anécdota que yo tengo fue que en una videollamada con un cliente el gato saltó a la mesa, al escritorio de mi cliente, tirándole la pantalla, cámara, etcétera, armando un buen estropicio dentro de la reunión que estábamos teniendo. La verdad que fue divertido, no mucho para mi cliente, pero la verdad que fue un momento un poquito especial, ¿no? O sea, también nos enseña a tener un poquito más de cuidado con nuestras mascotas en los momentos que estamos en casa trabajando.
3: Era Luis Miguel Manjón, responsable espanyol de la multinacional TAC, que fa videotrucades, ell, cada dia, vaja, i que va presenciar una d'aquelles situacions que també han viscut o patit gent com el Víctor Blanco, director de comunicació del Museu Casa Botines Gaudí de León.
5: Una de las situaciones que se dieron, particularmente durante la pandemia, fueron las interrupciones que se producían en ocasiones en directo durante las videollamadas. Le ocurrió a la portavoz de un partido que no reparó en una ocasión en que el ladrido de su perro, de su mascota, podía colarse durante su comparecencia ante los medios. También comprobamos cómo la vida cotidiana en ocasiones, esa vida cotidiana de los hogares, bueno, pues se colaba en las videollamadas cuando el hijo pequeño de un periodista se acercó al mismo mientras formulaba una pregunta para informarle de que por fin había aprendido a escribir la letra M. Se coló en esa videollamada y, por tanto, en esa rueda de prensa en directo. Bueno, cabe decir que ambas situaciones pues se resolvieron con naturalidad y se mostraron como sendas anécdotas de un tiempo en que muchos tuvimos que aprender a trabajar desde casa. Pero, sin duda, uno de esos puntos clave a tener en cuenta durante las videollamadas es precisamente conseguir el mejor aislamiento posible y o avisar de que vas a iniciar una conexión telemática.
2: És interessant això que diu el Víctor de la naturalitat, no?, amb que una vegada ja això no es pot evitar perquè ja ha passat, no?, ja no podem fer marxa enrere, doncs almenys si no és una cosa, doncs evidentment que és molt vergonyosa i que, però en el cas de que es coli un gat o un nen, doncs al final intentar-ho gestionar de la manera més natural possible i ja anotar-ho i de cara a la propera ja intentar, doncs això, que no torni a passar.
3: És veritat que la canalla té ganes de saludar, eh? S'apropa sempre amb ganes de saludar.
2: Són moltes les coses a tenir en compte, coses que abans també sempre es vigilaven.
3: Sí, però és que, mira, com diu Lola, un altre veterà consultor en comunicació, Jordi Llambias, sembla que hem abaixat els braços i que acceptem ara tota mena de contingut comunicatiu. És a dir, que no passa res, no passa res, no passa res, no? Sense valorar el com, no? La manera en què una persona comunica o tracta de comunicar un missatge, no?
6: Yo creo que el problema es que nos hemos centrado en el qué y hemos dejado de lado muchas veces

0: es el cómo, ¿no? Yo recuerdo hace años que se vigilaba muchísimo el plano, pensabas cuál era la mejor posición, que no hubiera ningún fallo de conexión, y ahora mismo ves, bueno, entrevistas o declaraciones, incluso en informativos, en que está la imagen pixelada, que está con el plano que decía mal puesto, que a veces se entrecorta. Entonces, bueno, todo esto que antes se cuidaba muchísimo, pues ahora ha pasado a un segundo plano, ¿no? Porque teniendo ya la opinión del experto o la conexión que nos interese, con esto ya hacemos. Se ha aceptado este tipo de baja calidad, no en los contenidos, porque al final el contenido es el mismo, sea buena la conexión o no, pero sí que el cómo se ha dejado bastante de lado. Y es una lástima. Yo, como anécdota, lo que me he encontrado, que fue bastante desagradable, fue en una charla que tuvimos con dos aventureros. Yo era el moderador y, bueno, ¿qué pasó? Pues que se conectó uno y el otro no llegó a conectarse por un problema técnico, y entonces, pues, lo que hicimos fue conectar con el que no se pudo, con el que no pudo entrar, vía telefónica, con el altavoz. O sea, fue así de triste. Bueno, entonces, a raíz de la pandemia, pues todo esto se ha normalizado. Al final, pues tampoco la gente entiende de que no pasa nada, cuando esto quizá hace 10 años te echarías las manos a la cabeza, ¿no? Y bueno, así estamos, aceptando, como decía, no contenidos, pero sí formatos que no son lo común en el mundo periodístico o la información.
1: I començava el Jordi comentant una cosa interessant que jo crec que en aquesta secció s'ha repetit molt, que la comunicació no només és el què, que pot semblar la part principal, sinó el com, no? El com també comunica i el com fa que el què arribi de millor manera al nostre receptor. Jo molt a favor de les videotrucades, he de dir, perquè crec que és com l'evolució positiva dels missatges de WhatsApp, no? Una mica més seria la trucada, trucar algú, i l'altra és la videotrucada, perquè crec que el bo que té la videotrucada respecte a la trucada és que no són tan funcionals. És a dir, tu truques a algú per algun motiu concret i quan es resol aquella circumstància, aquella problemàtica, doncs es penja, més o menys. En canvi, la videotrucada ens fa més il·lusió que sentir només la veu, no? Perquè el veiem i llavors s'allarga una miqueta més. I jo crec que dins d'aquest món on no podem evitar la tecnologia i ja allò de quedar un dia per fer una cervesa cada cop es veu més, tristament, doncs les videotrucades són un bon recurs.
2: No sé si li ha agradat a l'Alberto, això.
3: Jo és que la situació aquesta de persones que en el súper van fent una videotrucada per anar mirant o comprant junts, la troba absurda. Absurda.
1: Però ja, clar, hi ha contextos i contextos.
3: I l'heu vist, eh? Heu vist aquesta imatge de... Sí, vaig a comprar no sé què. Per què una videotrucada? Fes una trucada normal i després amb aquesta persona quedes i fas una cervesa, com tu deies, no?
1: Sí, sí, sí. Tens raó.
3: Després de la compra.
1: Hi ha moments per tot.
2: Sí, maneres n'hi ha moltes. El que sí que està clar és que s'ha d'intentar ser pulcre, eh? Com dèiem, amb el context, en el lloc on ens trobem, la situació, l'escenari, la roba, vigilar també amb tota la comunicació verbal i sobretot no verbal. Són alguns dels consells que hem repassat en aquesta primera secció de la temporada de l'Alberto Gómez, en què hem parlat de videotrucades d'aquí 15 dies més. Alberto, moltíssimes gràcies. Que
3: gràcies a vosaltres.
2: Bona tarda.
3: Un plaer.
4: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
5: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
2: Moment d'anar acabant el programa, ho fem amb cultura, i ahir el Liceu va tornar a aixecar el taló. Ho va fer amb una celebració especial, la 25a edició de Catalunya Aixeca el Taló, un quart de segle en què el món de les arts escèniques ha anat retratant també els canvis de la societat catalana, els seus gustos, les seves inquietuds, les seves crisis, també cal dir-ho. Però avui, un cop passada la festa, toca mirar què hi ha darrere el taló. El Teatre Català tanca una temporada de rècord amb més de 4 milions d'espectadors i una recaptació històrica, i afronta un nou curs amb el repte de convertir aquest èxit en una tendència i que no sigui pas una excepció. En volem parlar ara amb Isabel Vidal, és la presidenta d'ADETCA, que avui, l'endemà de la gran festa del Teatre Català, té la mirada posada en el que passarà quan el taló es torni a aixecar aquesta temporada. Isabel Vidal, què tal? Molt bona tarda.
6: Doncs molt bona tarda i moltes gràcies per aquesta introducció.
2: Gràcies a vosaltres. A veure, encara imagino...

0: Imagino una mica de ressaca emocional del que va passar allà al Liceu.
1: Sí, tu ho has dit, emocional. Va ser un dia fantàstic. La veritat és que poder presentar en una roda de premsa unes xifres per tercer any consecutiu amb unes dades que a sobre són de rècord fa les coses molt fàcils, no? El que passa és que no oblidem la nostra responsabilitat de que aquest creixement sigui realment un creixement de tothom i que hem de posar doncs, els màxims esforços per intentar consolidar i ampliar en la mesura del possible aquestes xifres. I després la gala, no? Va ser una gala molt emotiva, recordatori de 25 anys, amb un premi honorífic a una de les persones que han fet més pel nostre sector durant tota aquesta trajectòria, Daniel Martínez, i la veritat és que va ser un dia de festa, de joia de sector, de companyerisme, i bueno, ara tots a treballar, no? Que la temporada ja comença, ja ha començat, i hem d'intentar tornar a superar i millorar aquesta xifra si és possible.
0: Clar, i quines serien les claus perquè això sigui possible? Quin plantejament té Adetka al cap per poder, doncs, o batre un rècord més o mantenir-se com ho ha fet a la temporada passada?
1: Les claus crec que són continuar en la línia del que portem treballant aquests anys, no? I que també és veritat que hi ha crisis que ens han afectat, que han afectat a tots els sectors i a tot el món, que encara que treballis bé i en línia, doncs no pots fer-hi res, no? Però és veritat que tenim un moment de molt bona sintonia amb les administracions, d'entendre que realment la cultura és una activitat econòmica, però a més serveix per ajudar a cohesionar a la nostra societat, que això és un element que és molt necessari, sobretot en aquests moments, que el sector ha entès que amb aquesta ajuda de les administracions i amb la seva inversió i amb el seu risc, si hi ha públic, podem arriscar més i, per tant, aquesta qualitat que sempre ens ha caracteritzat encara la podem millorar més i podem experimentar més i podem donar més oportunitats a la gent, als creadors i als artistes del nostre país. I després continuar treballant també amb els mitjans de comunicació com el vostre, no? que doneu veu al sector i que feu d'enllaç entre el que nosaltres proposem i el que li volem fer arribar al públic. I en aquest sentit, el nostre objectiu final i el nostre motiu principal sempre és el públic, que el públic trobi una cartellera de qualitat i diversa, que es senti interpel·lat, i bueno, diguem que el repte seria doncs, de diversificar les platees, no? Fer-les més acorde a la societat que tenim.
0: Mm-hmm. Què pot esperar al públic aquesta temporada del Teatre Català?
1: Doncs qualitat, ja ho saben, perquè ho han estat veient, i a qui no hagi anat doncs, s'ho trobarà, i també doncs, poden escollir des de teatre d'adults, teatre familiar, teatre per joves també és una cosa que estem treballant moltíssim per interpel·lar-los, per seduir-los, no? A la nostra activitat. Produccions grans, produccions mitjanes, produccions petites, de riure, de pensar, de plorar, barrejat. O sigui, crec que el que poden trobar és opcions per no pensar que no poden o que no volen anar al teatre. Horaris nous, molta programació, moltes funcions. Pensa que tenim un nombre de funcions que són, a Barcelona, més de 13.000 funcions. Per tant, n'hi ha opcions per tothom i només han d'intentar escollir i anar al teatre.
0: Li volia preguntar també pels riscs de cara a aquesta temporada. Quines serien les principals amenaces que podrien fer trontollar aquest bon moment pel qual està passant el Teatre Català?
1: A veure, el context en el que vivim no és un context bonic, perquè tenim una situació d'una dinàmica que tendeix a la individualització, no? Jo crec que des de la pandèmia els ciutadans no volen aquesta individualització i volen connexió i volen compartir experiències i volen estar en espais doncs, de gaudi compartit. I per tant, aquí, el que a vegades ens havia preocupat en època abans del 2020, aquest test ens ha donat la raó de que el teatre socialitza i el teatre ajuda a socialitzar i per tant aquí anem bé. A nosaltres ens preocupa o ens ocupa, perquè ja estem en una molt bona època, en la millor època de teatre, que la gent continuï anant al teatre. I, per tant, qualsevol cosa que pugui perjudicar que la gent decideixi comprar una entrada de teatre, doncs no ens hauria de passar, no? Però estem ocupats, sobretot, més que preocupats, ocupats en millorar el sistema, en atacar tot allò que sistematitza la precarietat dels nostres professionals i també

0: també en millorar tot el tema dels circuits, tot el tema de que els ajuntaments disposin de pressupostos possibles i raonables per poder desenvolupar la seva activitat cultural, que per ells també és molt important, perquè amb aquesta acció fan molt bé als seus ciutadans, no?, de proximitat, i per tant intentarem, no?, que aquest pressupost de cultura que estem treballant perquè arribi al 2%, també arribi a la part dels municipis i també els municipis puguin fer aquest esforç per donar les màximes opcions, que això ajudaria també molt al sector i a la professionalització i dignificació del sector.
1: Clar, aquí anava perquè hi hagi espectadors, ha d'haver-hi artistes sobre l'escenari.
0: Òbviament.
1: El sector està creixent, però aquests artistes i treballadors del teatre estan vivint millor que fa uns anys, o encara hi ha un marge de maniobra prou important per treballar-hi, potser també a través d'aquest pressupost que demanen a la Generalitat?
0: A veure, el marge de millora és obvi, perquè hi ha molts estudis que expliquen la situació que patim, situació que pateixen moltíssimes altres professions, però a mi em preocupa especialment quan parlem dels artistes, no? Que no haurien de passar cap penúria en la nostra societat des del meu punt de vista. No obstant, crec que tot passa perquè hi hagi feina i feina de qualitat. I feina de qualitat vol dir que es compleixin els convenis que en tenim un recentment aprovat i que millora moltíssim també, fa una pujada molt important econòmica per aquestes condicions, i aleshores tothom hauria d'estar complint aquest conveni, i per això necessitem estructures fortes, i les estructures fortes també necessiten públic. És una espècie de roda, públic i feina, no? És una roda que... un peix que es va mossegant la cua, no? Tot està unit, i perquè hi hagi millores en aquest sentit hi ha d'haver més feina, i més feina de qualitat, és a dir, que no competim per baixar preus, sinó que competim per millorar oferta, no? I per això també els pressupostos de cultura de totes les administracions, el compliment de les normes i unes estructures fortes redunda en favor de la contractació d'aquests artistes. Llavors, aquí hi ha molta feina, com dius tu, i marge de millora.
1: Ara que hi ha pressupostos a la Generalitat, creu que durant aquesta temporada serà possible, són optimistes, de cara a aconseguir aquest 2%?
0: Sí, nosaltres creiem que estem ja al final d'una etapa que va començar el 2020, precisament, fa 6 anys, i que tant de bo hagués pogut ser en aquest any, però que confiem que el que ens han promès, que era la legislatura, doncs que això estigui solucionat, i esperem que el pressupost de l'any que ve, doncs, primera, que n'hi hagi, que és molt important per tothom, i segona, que arribi definitivament ja aquest 2%, perquè ja estem a tocar, i perquè, a més, s'aprovarà una llei de drets culturals que específicament ho explicita, no? A banda que és una demanda general del sector i que els partits polítics l'han assumit totalment en el moment en què, a més, van declarar la cultura com a bé essencial.
1: Doncs des de la brúixola esperem que aquestes xifres d'èxit es mantinguin durant aquesta temporada, o inclús, si pot ser, se superin, i de ben segur que en farem seguiment. Isabel Vidal, la presidenta de l'ADETCA, Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, moltes gràcies, que vagi molt bé, una abraçada, bona tarda.
0: Moltes gràcies, això desitgem i per això treballarem. Moltes gràcies.
2: La brúixola, el so de la tarda a Onda Cero Catalunya.
3: Comenzamos la temporada por todo lo alto.
4: Es un programa para pasárselo bien.
3: Esta noche, Luis de la Fuente. Mañana, Paula Echevarría. Y el jueves, Esther Expósito.
5: Me encanta.
3: El Hormiguero, nueva temporada. De lunes a jueves a las 10:45 de la noche en Antena 3.
6: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
7: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa, y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
6: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
7: Llama a Verisur al 900-272-272.
1: Doncs ara sí. sí que sí, ens anem apropant a 8:45 del vespre. Cedirem el relleu al Radio Estadio amb aquest partit en què juga el Real Madrid a la Champions, però nosaltres continuem fent un repàs dels titulars de la jornada d'avui que passen per l'inici del curs escolar, un inici, ja ho saben, atropellat, d'una banda, doncs, perquè ha començat en vaga, primer de tot, i després també doncs, perquè demà a 5 comarques catalanes tampoc hi haurà classe degut a les precipitacions, les pluges torrencials que s'esperen. I, de fet, fa pocs minuts hem conegut que el govern ha avançat el risc per pluges torrencials aquesta matinada de dimarts a dimecres. Precisament ho fa a 3 de les 5 comarques que ja havíem comentat, a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i al Garraf. Protecció Civil enviarà un SAlert a la població, als telèfons mòbils de les persones que es trobin en aquestes comarques per advertir-los d'aquesta nova situació. Per tant, el temporal s'avança, repetim, a aquesta matinada. L'objectiu és que, per tant, s'evitin desplaçaments i que la gent no s'acosti als rius, les rieres i als barrancs. Com dèiem, també l'educació ha estat un dels temes fonamentals del dia d'avui, d'una banda perquè ha començat el curs, ho ha fet en vaga, i també per unes proves PISA que ara analitzàvem durant el programa d'avui i que deixen palès que tot el que és la lectoescriptura, la comprensió lectora, doncs falta feina per fer en aquesta matèria. Com cada dia, acabem el programa amb música i avui el Joan Valentín ens porta una cançó que resumeix una mica aquestes qüestions.
5: Sí, perquè toca mirar cap a les aules inevitablement. Ho deies, avui vaga de docents, demà 5 comarques no podran obrir les escoles pel temporal i tot això mentre coneixem els resultats de les PISA que han reobert el debat sobre l'estat de l'educació. I hem pensat en una cançó que clama clarament contra el sistema educatiu i diu que alguna cosa falla en l'educació dels més joves. Tanca la brúixola d'avui, d'aquest dimarts, Another Brick in the Wall, de Pink Floyd.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Hola, amigos, què tal?
2: Fenomenal.
1: Tiling, tiling, tiling.
3: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
0: Celebrities.
4: Ai, tots els informes d'estudis aquests que fan de tots els països, l'informe de Pisa i Corriendo, doncs ens parlen de que el nostre jovent doncs necessita posar-se les piles. Qui no necessita posar-se les piles perquè va néixer amb unes piles posades a dins i ens transmet tota l'alegria que té, tots els coneixements i la seva manera de viure i entendre la ràdio, i ens fa molt feliç que el puguem tenir una setmana més amb nosaltres, el grandíssim Robert Calvo!
5: Saps què he pensat?
4: Digues.
5: A veure si és un gusiluf d'aquells. Te'n recordes un gusiluf?
4: Sí, senyor.
5: No sé si el venen, ja, aquest joguet. És una joguina que és una cuca de llum, no?
4: Una cuca de llum, sí.
5: Li posa unes piles a dins
4: sí.
5: I feia llum.
4: Sí, feia. Sí. No et dono idees perquè ara no. Que ja...
5: Hi ha gent... No vull aquí promoure cap mena de pràctica...
4: Sí, no, clar.
5: Però hi ha gent que es veu que els costa molt pagar, diguéssim, la droga.
4: Sí.
5: Es trenquen una pila per la meitat i se la veuen.
4: Ai, senyor.
5: Ah. Bueno. Jo no ho he fet mai.
4: També es deuen il·luminar per la nit,
5: segurament,
4: també t'ho
5: dic. Bueno. Són uns il·luminats.
4: Sí, en general són uns il·luminats. Bueno, per sort tenim aquí que totes les setmanes en Robert Calvo ens parla no tant de la televisió, com de les persones, que al final nosaltres som humanistes, som de persones, som d'admirar el talent, i el talent no només s'ha d'admirar com una capacitat, sinó també la persona que, i la història que hi ha al darrere d'aquests talents, i aquest any doncs ja ens ha tocat parlar, per exemple, de Juan Tamariz, perquè ens ha deixat, però a vegades ens venen al cap personatges per documentals o per reportatges, oi que sí?
5: Sí, és el cas del personatge d'avui, que ara explicarem que ens arriba avui aquí al Nits de Ràdio, aquestes celebrities, perquè és una celebrity, perquè no havíem parlat d'ell, jo crec que aquí en poques ocasions hem parlat d'ell, perquè ho hem parlat fa molts anys, això sí, quan era viu, però després de morir no gaire. I crec que se n'ha de parlar, perquè és un personatge que als anys 90, en aquest país, ho va ser tot. I ho va fer tot, a més. I d'això en parlarà el documental que de seguida t'explicaré. Però ara, la gent... Ja saps que m'agrada mantenir el misteri, a mi.
4: Sí, sí.
5: De qui heu parlat? De qui heu parlat? Documental d'una persona que ho va ser tot en aquest país. No parlo del rei d'Espanya, no parlo de Mérito. No. Parlo d'una persona que va ser més important que l'Emérito. Fixin-se. Saben per què? Perquè les persones que fan riure els altres acaben sent més importants que ningú a la vida.
4: Ens donen alegria, ens donen vida, eh?
5: Sí, sí. A més, ho fan sense esperar res a canvi dels altres. Ho fan desinteressadament, i a més, en aquest cas, ens va fer riure els demés quan, en realitat, això de fer riure no era la seva vocació.
4: Mm-hmm.
5: Avui parlem d'un home que abans de fer riure tot un país va fer emocionar tot un altre país de l'altra punta del món amb això.

0: ara hi ha algú a l'altre banda de la ràdio, David, dient, home, sí, ja el reconec. Aquest home és Gregorio Esteban Sánchez Fernández, és a dir, Chiquito de la Calzada. Mm. Un home que abans de ser humorista, com et deia, va ser cantaor de flamenco i que va donar-ho tot als escenaris, David.
1: Sí, sí, sí.
0: Estem escoltant un fragment d'una actuació seva, ell que va néixer al barri malagueny...
1: Després de Los Dolores va néixer.
0: Però va Dolores, totalment. El Fistro de Odenar. Va néixer al barri malagueny de la Trinidad, al carrer Calzada de la Trinidad, que més endavant donaria nom al seu, diguéssim, nom artístic, no? Mm-hmm. Chiquito de la Calzada.
1: Que bo.
0: Fill d'un electricista, per això tenia tanta xispa. Tanta xispa.
1: Ah.
0: És el segon de tres,
1: venga,
0: de tres germans. I aquest home, per primera vegada als 8 anys, va pujar a un escenari. Poc després va seguir intervenint en diferents actuacions amb una companyia infantil que es deia Capullitos Malagueños.
1: Ai, que per favor, això ho desconeixia totalment.
0: Sí, sí, sí. I diguéssim que va desenvolupar o va mostrar les seves habilitats pel cant flamenc amb aquest nom, Chiquito de la Calzada. És a dir, no se'l va posar quan Pepe Carroll li va donar la benvinguda a aquell geni o figura del qual ara parlarem. No. Chiquito de la Calzada va néixer molt abans que Antena 3 Televisió, el portés a la fama, mm-hmm, i que el veiés tot un país. Ell va actuar molt a Màlaga i també va anar molt a Madrid, al Teatro Calderón o al Circo Price o al Teatro de la Latina. Però atenció, perquè va haver de marxar d'Espanya, se va haver d'anar al Japó. I clar, jo crec que li ve d'allà tota la cosa. Jo crec que és una cosa tan... Per ell va ser tan fort allò de visitar el Japó el 1985... Que jo crec que se li van quedar coses d'allà. No sé si això que té ell... És que jo parlo un present del Chiquito, saps? Mm-hmm. Passa això amb el Chiquito. Això que té ell del...
1: Sí.
0: No està mai al Japó. Tu has estat a prop d'allà.
1: A prop, sí, a Corea. Sí, sí.
0: Bé, en qualsevol cas, mira, m'ha vingut el cap preparant això i parlant d'això, del Japó, que l'any passat a Ciutat d'Estiu van venir les Migues, que són aquesta formació de noies que canten flamenc, que l'any passat se'n van portar el Grammy Latino, el millor àlbum de flamenc de tot el món, eh? I en la seva nota de premsa deien han visitat 50 països. Jo els vaig començar a llegir un per un.
1: Ostres.
0: I no hi ha el Japó.
1: Mm.
0: No hi havia Japó. I els dic, escolta'm, us queda una assignatura pendent, que és el Japó, no? I diu, no es queda. I els vaig preguntar què creien que els atreia tant els japonesos d'això, del flamenc, mm-hmm, de tots els pals, del flamenc, però les sevillanes, i de tot el que suposa aquest món. I diu, és que els assemblem un món tan llunyà al seu,
1: sí, sí,
0: i tan
1: sí,
0: contrari al seu, que ens veuen com una cosa tan exòtica que els al·lucina. I per això els agrada tant el flamenc. He de dir-te una altra dada, que això no sé si ho sabies, i jo aquesta dada me n'he assabentat fa 3 setmanes. I me l'ha explicat l'Alicia Escribano a la Ciutat d'Estiu. Perquè un dia l'Alicia Escribano, les seves cançons iaies, va portar la de Love, Exciting and New.
1: Ah, sí, que va sortir a Vacaciones en el Mar, el Chiquito.
0: Ah, que Chiquito de la Calzada surt en un episodi
1: sí,
0: de Vacaciones en el Mar.
1: Sí, sí, sí, a la Barceloneta, com siguéssim, veia el... Sí, sí, Barricino, por ahí, sí, sí.
0: El Chiquito ha fet de tot.
1: Sí,
0: aquesta
1: sí,
0: és la cosa.
1: Sí.
0: Chiquito de la Calzada, abans de ser Chiquito de la Calzada, l'humorista, va ser el cantaor flamenco, que es va recórrer el món sencer, guanyant-se allò que es deia les garrofes, cantant flamenc així de bé com ho feia. Per què parlem avui de Chiquito de la Calzada i per què desgranem la seva figura? Perquè Movistar Plus i Televisió Espanyola estan preparant cingles especials, documentals que glossaran la figura d'aquest home que va ser únic, evidentment, irrepetible, i que potser, i que en aquest país hem de fer reflexions després a posteriori, en el futur, de les coses que hem fet en el passat, potser no el vam acabar de tractar, jo no, però no, com a país no el vam acabar de tractar massa bé com a treballador. Això és el que s'explica en un documental que s'està preparant i a punt d'estrenar a Movistar Plus.
2: ¿Has pasado hambre, Chiquito?
3: Sí.
4: Chiquito, de alguna manera, representa el bando de los perdedores.
5: Lo vio Thomas Summers y se convierte aquello en una fama que a él le pasa como por encima.
6: Lo utilizaron para todo. Él dio las campanadas, hacía publicidad.
7: Pero cuando vieron la explosión, lo frotaron. Es que lo explotó.

0: Y de repente llega Flo y establece un nuevo paradigma.
1: Se hizo muy popular y empiezan a sustituirlo. Y decide ponerle una demanda.
2: Nosotros no copiamos al Chiquito de la Calzada. Fuimos más allá del personaje que él creó.
3: Pero claro, es que Chiquito a la vez, todas esas palabras las usaba, lo venía de Cádiz. Pecador, cobarde, por la mi madre.
4: Tú te has basado en el trabajo de alguien. Cuando lo lanzas al mundo, ¿ya no le pertenece a esa persona? Yo no tengo la respuesta.
5: És interessant aquesta reflexió, David.
6: Molt, molt, molt.
5: De, si un imitador d'un altre personatge còmic pot acabar, diguéssim, tenint els drets d'imitació o d'explotació del personatge, no?
6: El que passa és que aquí, per exemple, hi ha moltes coses que si tu vas, per exemple, a la, diguem-ne, a la casa de patents, al registre de marques d'Espanya, tu no les pots registrar, perquè és irregistrable, no? Per exemple, frases, paraules... no, o sigui, perquè són de béns comuns, és a dir, tu no pots dir pecador, no ho pots registrar. Ara, la forma de dir-ho sí que és única i irrepetible.
5: Bé, és que els va portar a judici.
6: Clar, clar.
5: El Chiquito de la Calzada els va portar als tribunals perquè considerava que s'estaven... I era així, eh? Pepe Navarro té molta barra, però és que s'estaven lucrant d'un personatge... el qual al final imitaven, però és que com que era inimitable, la gent tampoc era tonta, i no ho ha estat mai en aquest sentit. Bé, Chiquito de la Calzada va ser descobert per Tomàs Sommers i va ser contractat per un programa de televisió que, vaja, d'allà han sortit dos personatges molt importants, Chiquito de la Calzada i Paz Padilla. Tots dos s'han mantingut fins que Chiquito de la Calzada, Gregorio, va traspassar, doncs s'han mantingut a la palestra, no?
6: I fixa't que en van passar molts per allà, sortien molts tipus d'humoristes diferents, però... clar, sempre et quedaves... estaves esperant el moment en què ha sortit Chiquito, no? Clar. I això és així.
5: Si et sembla, recordem el primer dia de Chiquito a la televisió. És el dia que Espanya el va conèixer.
6: Que bo.
5: No, Espanya el va conèixer, vull dir, a Màlaga ja el coneixíem, perquè cantaven els tablaos, però aquí no el coneixíem, aquí a Catalunya o a Cantàbria o on fos no el coneixien, no? I van trobar-se amb una sorpresa d'un programa que començava com a programa d'estiu que es va quedar quedant anys i panys i que va llançar, com deies tu, a l'estrellat, molts personatges. El presentava Pepe Carro, es deia Genio y Figura.

0: A usted no le han robado nada. Usted está sentado en el asiento de atrás.
1: En fi, sí que era genio de figura, sí que ho era. Perquè, a més, de fer-ho així de natural, tot això, aquestes expressions, jo no sé on les hauria de treure, però meretèrica, fistro, pecador, sexual, és que era molt divertit.
2: Quina meravella.
1: Genio de figura. El desembre d'aquell any, del 1994, Warner Home Video i Antena 3 van publicar Genio y Figura, una cinta en format vídeo que recopilava una selecció de les actuacions de Chiquito de la Casa, només d'ella, d'aquells tres mesos, d'aquell trimestre, diguéssim, des que van estrenar el programa. Dels 280.000 exemplars venuts d'aquella cinta de vídeo, que algú la deu tenir a casa, jo no la tinc, atenció, es van facturar el 1994, Antena 3 va facturar 500 milions de pessetes, el que equival a 3,1 milions d'euros. És una barbaritat. Però és que aquell mateix any, unes setmanes abans que sortís aquesta cinta de vídeo, també va aparèixer a Chiquito de la Calzada a Bolero Mix 11.
2: Ai.
1: Te'n recordes aquells Bolero
2: Mix? Això em sona, sí.
1: Bolero Mix 11, que tenia un subtítol que es deia Bolero Mix Fistro y Pecador, publicat per Blanco y Negro Music l'any 1994, que va elaborar en Quique Tejada i que allà en aquell disc es podien escoltar totes les expressions de Chiquito, etc, etc. Ja al setembre del 95, l'activitat televisiva va començar, diguéssim, que anava a la baixa, ja no se va quedar a la pantalla, però llavors va ser quan el van començar a trucar de tot arreu, perquè volien que estigués a tot arreu. La COPE el va contractar amb Paz Padilla per participar en un concurs d'acudits que es va emetre al programa del dematí, amb l'Antonio Herrero. Després va intervenir amb Paz Padilla i el Fari també a la COPE a la mañana. I després va estar a la cadena SER, van fer a moltes emissions radiofòniques, i llavors van anar passant per programes de televisió que el convidaven cada dos per tres volien tenir allà a Chiquito la Calzada. Com, per exemple, Andreu Buenafuente, que quan començava a fer programes de TV3 volia tenir el protagonista d'aquell any, del 94-95, i el va aconseguir.
3: Avui ens visita l'home que ha transformat Espanya. Gràcies a ell, ara a Espanya, quan la gent camina, ho fa amb una mà i a l'esquena i fa holi, i fent dos saltets, un endavant i també un altre endarrere. I gràcies a ell, els homes ja no s'han d'avergonyir de dir a les seves dones allò de no puedo, no puedo. Rebem el sense títol 2 amb els honors que es mereix Chiquito de la Calzada.
2: Ese caballo que viene de bonanza.
3: ¡Ay! ¡Oh!
0: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Andreu.
3: Dígame.
0: Estaba nevando esta mañana aquí en Barcelona.
3: Sí.
0: Por la gloria de mi madre.
3: Mucho.
0: Una cosa, es una alegría y una gran satisfacción hablar contigo.
1: No. Va passar per tots els platós, David, va passar per tots els platós a la tele. Sí, aquest home que va de cop i voltes a convertir l'estrella d'aquest país.
2: Sí, sí.
1: De fet, ho escoltàvem en aquest tràiler de Movistar Plus, d'aquest documental que s'està a punt d'estrenar i que, deien, li van fer les campanades, fins i tot.
2: Imagina't.
1: Ràdio Televisió Espanyola també estrena un altre documental, és a dir, s'han solapat aquí els dos canals de televisió, en aquest cas una televisió privada i l'altra pública, però podríem dir que és l'any de Chiquito, no?, d'alguna manera.
2: Sí.
1: Li fan dos documentals, sengles documentals, per recordar la seva figura. El de Movistar Plus es diu Chiquito, El otro Chiquito, però el de Ràdio Televisió Espanyola m'encanta el títol. Es diu Chiquito el Grande.
2: Ai, que gran.
1: I l'han presentat així al Telediario.
4: Era aparecer y al ataquer.
0: Puedo, no puedo.
5: Era un pesto de hombre malo de la pradera.
4: No le recordamos porque sea necesario, quizá para alguna generación que se haya descolgado del personaje. La cuestión es que Alfonso Sánchez revisó actuaciones como esas para mutar en el cómico.
6: ¿Qué hago contra la tos? Dice yo, contra la tos no tengo nada. Puedo usted toser cuando quiera. No cuido, no cuido.
7: Ese acento, ese ritmo interno, esa manera de pensar tan rápida, de ahí que esté pendiente de todo, de ahí que tenga siempre una salida de comedia para todo. La manera de moverse.
4: ¿Cómo se explica que un cantaor con más de 50 años de flamenco acabe como el humorista más popular de los 90? La miniserie Chiquito el Grande se ha propuesto retratar

0: venido a ver, nos hemos de rezagar.
1: Hoy tengo el mando de tata y me echaba más zapando de hoy que voy a morder, pupita.
2: Soy un fisto, soy un fisto. Així, així recordem la figura de Chiquito de la Calzada, d'aquest home que ens va fer riure tantes i tantes hores, de Gregorio Esteban Sánchez Fernández, que va néixer a Màlaga el 28 de maig del 1932 i que va morir a la seva mateixa ciutat el 2017, l'11 de novembre. Jo estava en una porta de l'aeroport de Barcelona esperant per marxar a Bèlgica i es va morir Chiquito de la Calzada en aquell moment. Em va agafar l'aeroport. A Màlaga hi ha un monument que el recorda. I també hi ha un semàfor que quan, que quan creues et diu...
3: Em sembla fantàstic.
2: I fa una mica d'allò. A mi m'encantaria. A Barcelona hi ha semàfors que hi ha personatges d'Ibáñez, sí, del dibuixant. T'imagines anar per Màlaga i que de cop et diguin...
3: Imagina't. Date prisa, fistro! Per passar el d'això.
2: L'han volgut imitar molt, li hem fet molt la imitació, però ningú ho diré com ell.
3: És fantàstic, i això és la màgia de poder recordar-lo amb la seva obra, com sempre aquí diem, i no només reconnectant amb els moments que ens ha fet feliç, sinó també doncs podent fins i tot redescobrir moments que desconeixíem i que val la pena doncs d'això, no?
2: Com canta.
3: Sí, sí, una veu que era meravellosa, que és a l'inici de la seva carrera, però també una mica em recordaven això el que passava amb l'Eugeni, no? Amb l'Eugenio, que ell també al principi era cantant, I de fer doncs els acudits entre cançó i cançó, doncs va acabar mutant cap al còmic, no? I en el cas de Chiquito, doncs mira, també era una mica... Tenien bastantes vides paral·leles en aquest aspecte, i són dos personatges, per exemple, doncs que la gent els hi té molta estima, eh? I això és el que queda, i això és el que sempre serà així. En fi...
2: Sempre qualsevol espanyol haurà nascut sempre després de los
3: Dolores. Exactament, després de los Dolores, totalment. Doncs una setmana més agraïm a Robert Calvo que hagi passat pel Nits de Ràdio amb les seves celebrities. T'escoltem en bones mans a la ciutat.
2: Escolta'm, vull dir una cosa.
3: Digui.
2: Un minut molt ràpid?
3: Sí, tant.
2: Estic molt content, però molt, no s'imaginen. Estic molt content que el diumenge al matí també coincidim a l'antena.
3: Sí, senyor.
2: Perquè el dia de la setmana que ens faltava.
3: Exacte.
2: Tenim el dimarts, el dimecres, dimecres, el dijous... Però el diumenge no ens l'havíem donat mai. I aquest any ens han donat l'oportunitat de que en David Cervelló comenci a impulsar l'audiència cap amunt, i jo faré el que pugui, i llavors a les 8 ve la jefa, que ja ho rebenta.
3: Una alineació de, vamos, de luxe. Robert Calvo, moltes gràcies i fins la propera setmana.
4: Celebrities. A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.